0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions de diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'Estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
1: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
2: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera Patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de gom a gom la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdrit Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: La 5...

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 8 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui serà un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. Marta Viana, bon dilluns, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a la Seu d'Urgell el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 11 minuts. Això són 7 minuts més que fa una setmana.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 8 de juny, fa anys
0: que anem. Oi, a veure, tornem-hi, arrenquem la setmana. A veure.
2: Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o sí. Kanye West.
0: Kanye
2: perquè
0: West.
2: Mai sé com és.
0: Kanye West.
2: Doncs ja m'he entrebancat aquí.
0: No passa
2: Kanye
0: res.
2: West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta. Apunta les estrelles que, si caus, aterraràs sobre els núvols.
0: Oh, escolta'm, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
2: Crec que és l'única frase bonica que tenia Kanye West.
0: Estic convençut. Sí. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui... També, ara m'estàs passant això, ara.
2: Perdó.
0: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans. We're stepping in, we're not stepping out. Well, I know, sir, this is how your teens have big up this style. Hey!

0: El Dia Mundial dels Oceans se celebra avui, 8 de juny. Es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars en les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per a més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I, mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Maio Roger, també molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé? Perfecte.
2: Has vist? Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... Home, no, faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstica, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, sí, sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria esperada de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, que comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teníeu ansietat o no.
0: Jo crec que ho vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Total, totalment.
0: El ja pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: No, ja està, eh? I ara ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera m'ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15 i a les 11, Joan Pere, l'actor, que home, sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio i una mica de temes pendents, ja haurem fet el dilluns tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
3: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, eh? Sí. Anem al revés, doncs.
3: Sí, jo vaig suspendre que m'han dit sortirem a la primera i vaig sortir a la segona i em van dir molt bé, ja pot aparcar,
0: malament,
3: gràcies.
0: Malament, malament. Escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial.
0: A veure.
3: L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa de les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esports, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que se li ha complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és un amic íntim de Trump, hi poden guanyar molts diners. I aquí vénen les xifres. Segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats,
0: sí,
3: per $1,500,000.
0: Uau. Mare meva, de veritat.
3: A més, recorden que Trump té invertit $50,000 en accions de la companyia UFC. Per tant, els denunciants doncs alerten que aquesta gran estructura metàl·lica també podria suposar un cost d'uns $700,000 en reparacions un cop s'hagi fet aquesta pasteta de Donald Trump. Veus que, déu-n'hi-do, eh? No s'està de res.
0: Mare meva.
3: Ara em comentava l'Àlex que potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
0: Ah, mira, ho haurem de...
3: Tenen bons punys,
0: si
3: crec.
0: Finalment se celebra, haurem d'estar...
3: Haurem d'estar alerta. Serà el 14 de juny, eh?
0: Ens ho apuntem, doncs. Això serà aquest cap de setmana, dilluns...
3: La setmana que ve, no? No sé quin dia cau.
0: Crec que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el
3: diumenge.
0: Dia 14.
3: Diumenge.
0: Eh que sí? Gràcies, Carola.
3: Fins ara. Adéu.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Kneecap. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
0: Gràcies, com sempre, Andreu. I aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
3: Doncs a veure què us sembla el tema. De viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, eh? La concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no estan gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenint una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia, i d'altres que simplement doncs no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
0: És que dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
3: I tant.
0: Això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia clar, no poder-te dedicar uns dies per tu.
3: Sí, però no. Hi ha gent que no ho acaba d'entendre, això.
0: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
3: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, i desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
5: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot. I queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
3: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
0: No hi ha res més que em posi de més mala llet que estar bussejant, estar mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant.
3: Hi ha moltíssima.
0: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà i també trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguen també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures que arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'Skate Park, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
0: Un quart de sis del matí i dos minuts, i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners, perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni, després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els dos pits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
7: And my husband said, this is ridiculous. And got up and left the room.
8: Which part was ridiculous?
7: That I would have a bilateral.
8: Oh.
7: He was furious.
8: Oh.
7: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make
3: the decisions. Estava furiós i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
0: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions. Una entrevista que val la pena també escoltar de forma íntegra, perquè el Sergi explica coses molt interessants. I el cor també batega amb Almudena Cid, que pobre, Almudena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
3: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta, que recordem, estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li
8: pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat en això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
9: Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto. Porque me parece tan injusto todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones, ni de... No estáis siendo... Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque genera... No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido pues por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
0: Doncs escolta'm, un aplaudiment per al Almudena Cid, perquè és veritat que després de 5 anys que encara ens segueixin preguntant per Cristian Gálvez i que poc li preguntin a Cristian Gálvez per al Almudena Cid, és que mai li han preguntat. Però perquè crec que amb Cristian Gálvez no tenen el valor de preguntar-li.
10: No, perquè saben que els hi fotria un moc.
0: Sí, jo penso que sí. Almudena Cid és una noia que... no sé, traspua tanta generositat,
10: persona.
0: Tanta bona
10: sí.
0: persona, que sempre li acaben preguntant per Cristian Gálvez, que és com, escolta'm, després de 5 anys, ja potser que canviem una miqueta la pregunta. I crec que és bastant educada responent als periodistes,
10: molt.
0: També t'ho dic.
10: Ho ha fet molt bé.
0: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí, fent els matiners d'aquest dilluns 8 de juny des de Catalunya Ràdio. Aquestes hores també volem saber l'ara quins sons deixa la ràdio.
8: Divendres al matí de Catalunya Ràdio van plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics. I atenció a la història que explica Àngel Llàcer i a la reacció de la Judit Mascó.
11: La cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva que em va trucar i em va dir: em pots deixar avui, aquesta tarda, 200.000 euros?
0: No.
11: Llavors jo la vaig trucar i dic, escolta'm, Maripili, és veritat això?
10: Clar.
11: I em va dir, sí, sí, perquè és que demà he de pagar impostos i no tenia aquells diners disponibles.
10: Sí, nen, però tens unes amigues molt heavy.
0: Escolta una cosa. Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros...
10: Fortíssim.
12: És que és una bestiesa, eh?
0: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
10: 200.000 segur que no. Segur que no.
11: No els tenim.
10: Això segur que no.
0: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar al vostre amic o la vostra amiga?
10: Pocs.
0: També poden pensar els oients, des de casa. Poquets, què bé que és? Això és la dada maiol, eh?
10: 200 quants? Màxim.
0: 200 euros, Lara García.
10: Jo podria deixar 1.000.
0: 1.000.
10: 1.000 eurets, però no a tots els amics, eh?
12: Depèn de per què, també, saps?
0: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, No s'ha de barrejar, tot això.
10: Jo crec que no. Ja sé a qui li deixaria, a qui absolutament no li deixaria.
0: El tema és com li dius que no.
10: No.
0: No.
10: Li dius no. No, no. Espavil.
0: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de com 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
10: Clar, clar.
0: Saps?
10: Sí, sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenien, en aquest cas.
0: Després l'envio guants, que jo no em puc quedar d'aquesta intriga.
10: Ara tinc curiositat.
0: Home, ja t'ho dic ara. Vinga, va, que seguim.

0: Estem escoltant la música del mestre Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament els genitals d'aquest híbrid i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només se'n van salvar unes poques còpies i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: Recordant la música de David Bowie avui als matiners de Catalunya Ràdio i a aquestes hores del matí. Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres ara. Bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana!
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament, escolta, Mastrocat ens diu que frenem, que respirem, que...
2: ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes, i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat, eh?
2: Però està bé, és recte final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica llispada.
2: Exacte.
0: Vinga, Lara García, desperta! Qui vol fer espelmes avui, que està mirant a l'infinit?
2: Sí que està mirant. Sí, ara
3: estem una mica la mirada perduda, perdoneu.
0: Vinga, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies,
2: no sé
0: Lara. Clar que sí, home. Vinga, Lara, qui vol fer espelmes avui?
2: Avui felicitem la presentadora de la televisió, Emma García. Ara. Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa anys el raper Kanye West,
0: veus?
2: Que farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas,
0: sí,
2: en fa 74 i acabem felicitant a Nancy Sinatra, no sé si us sona el cognom, efectivament és la filla
0: clar
2: de Frank,
0: sí,
2: Sinatra, i avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
4: Els més matiners.
0: Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Gunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, bufarà 75 espelmes.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11, entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa Lleó XIV a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola, amigos. Soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
3: I, per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 932017474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
5: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana, l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies pro-iranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provinents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
5: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
5: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: Ahir, Lleó XIV va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
5: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
6: Que la activitat empresarial no vea a l'empresa

0: como un factor más que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
1: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
2: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer, on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: Pendents també de les eleccions a Perú.
2: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
1: I pendents també d'un terratrèmol.
2: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compte perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami. En les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
1: I en esports, 4 anys més de presidència del Real Madrid per Florentino Pérez.
2: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut davant dels mitjans, abans, fins i tot, que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
1: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
2: Vinga.
1: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
1: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Avui, Canalies amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'ha dit a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó XIV.
4: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes.
3: Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara recompta caòtic al Real Madrid. Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
4: I altres temes de portada. El periòdico Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
1: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del Papa.
4: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència en Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
3: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
4: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
3: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
4: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
3: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
4: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
3: I diu que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
4: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
3: I afegeix que les paroles de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
4: A l'editorial Lara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el Papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
3: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar tots i lamenta que la intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
1: Dos quarts de sis del matí, 7 minuts. A Maria Sílvia Solanes, bon dia.
5: Ah, Maria, bon dia.
1: Què tal?
5: Bé.
1: Res d'intel·ligència artificial. Tu ets una dona real.
5: Clar. Aquí estem.
1: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
5: Tot arribarà.
1: Tot arribarà. Esperem-nos d'aquí uns anys que potser direm... Mira, recorda Silvio quan va pipupar. Qui s'ha fet l'espavilat, per cert?
5: Doncs mira, un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Banquiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santiponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i, a banda d'aquestes begudes, van decomissar també la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Avui hem al correu d'Andalusia.
1: El sistema peculiar que ha trobat una rossaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
5: Doncs mira, plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera, foragit els ocells en plena campanya de la sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem al digital Aguaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements, i ara també 50 estelades.
1: Qui està desaparegut?
5: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek. Però veiem a l'avantguàrdia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
1: Déu-n'hi-do, veurem com acaba aquesta història. I el programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
5: Sí, coincidint amb el Grande per
1: no
5: de la prova.
1: No l'etapa, eh? L'etapa.
5: L'etapa.
1: No l'etapa.
5: Menjar, ja ho has dit. Exacte. Tu. Menjar.
1: Per si de cas.
5: Sí. Coincidint amb el Grande Part, que serà Barcelona, com tots sabeu, la capital catalana sumarà els pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets amb els colors dels mallots. Doncs bé, ara que no podia ser una altra manera, una etapa, i han buscat un color d'aquesta etapa. Quina havia de ser?
1: El groc. Clar.
5: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Ho recull el Tour Barcelona.
1: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
3: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable sense de fet la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
1: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia a tots, matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
6: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil i també a Girona es presenta Flash de Tardor, que és la iniciativa del Temporada Alta que porta doncs, tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
1: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Què és això? Què és això?
6: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dart contra Bad Bunny amb tot el tema de la casita. Ha començat a girar a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs, tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixar anar. Heu vist que tenim una caseta, no? Aquí som més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
1: Bé, una picadeta que no acabo d'entendre tampoc molt bé.
6: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona, que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
1: Una cosa de tensioneta.
6: Allà alguna tensioneta.
1: Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen una miqueta l'una a l'altra.
6: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, alguna altra edat... No ho sé.
1: Veurem què és el que passa. Si Alejandro Sanz, doncs, escolta, em va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 5:45 del matí, avui movem el dial alerta fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora, i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
7: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. La pista central plena com un ou i, evidentment, després d'aquest partit, la revenja del 89. El partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario serà la dotzena confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara només ha guanyat un cop Arantxa Sánchez Vicario, la final del 89.
1: Recordant, com sempre, el so de la ràdio a aquestes hores del matí i quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a l'Iran passen pocs minuts de les 7. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial. És en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
9: Bon dia, matiners. Enmig del desert central de l'Iran, a la ciutat de Kashan, hi ha un cultiu molt especial, les roses. Des de mitjans de maig fins a mitjans de juny se celebra a aquesta zona el Golab Giri, un festival que transforma els seus pètals en una preciadíssima aigua de roses. Hey, yo, hey, yo. Abans de començar el procés per fer aquesta aigua de pètals, es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses a l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golab Giri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així que encara conserva l'essència dels seus orígens. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'Iran, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler i el que ens explica donant voltes per tot el món. Veiel Roger, bon dia de nou.
10: Bon dia de nou.
1: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per aquesta edició d'avui dilluns?
10: Doncs mira, em sap greu discrepar el Guillem Soler, però de la part de l'Iran que no està de festa, que exactament. És la immensa majoria per aquest intercanvi amb Israel que hi ha hagut aquesta nit. Us explicarem l'última hora, també pendents, perquè avui hi ha discurs històric del Papa al Congrés dels Diputats. I després també us explicarem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem àgora esportiva especial amb el Ramon Bés, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara... Bueno, ara espero que no.
1: Ara que
10: estiguin descansant, però que es llevin d'aquí una estona per estudiar. Perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i un estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa. Tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara va secta l'estudi 1, exactament, i després els temes pendents i una mica, no, que si vols venir d'imitador, els temes pendents, parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, vaja, que per nosaltres és dir... És entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
1: Que som horrorosos, de tant. Que anem-hi o no?
10: Vinga.
1: Arriba la dada Maiol. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure què ens sorprèn avui Maiol Roger. Sara, alerta, eh?
10: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid. Que se quema! Tamasso, que quedàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
1: Milions.
10: Sí, molt bé.
11: No, sí,
10: molt
11: sí, bé. Un parell.
10: Sí,
11: Forquilleta.
12: Forquilla, perquè...
10: Forquilla, no sé, entre un milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
1: Jo, és que clar, ha d'ingressar molts diners.
10: Si em diu Forquilla, m'ho invento.
1: Clar, però és que hem de ser intuïtius.
11: 70.000.
10: 70.000?
1: Milions.
11: 70.000 milions.
1: Massa. Jo diria que 30.000. És que és molt, eh? 20.000.
11: És molt. 25.000.
1: 20? 1.000.
11: 1.000
1: milions? 2.000 milions?
11: Però què dius? Sí.
10: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
1: Ah, clar, clar, clar.
11: Ah, clar.
10: És que sou... El que dius, 2.000 milions?
1: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
10: Us quedeu aquí? Doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
1: No, no, perquè... perdona. En conjunt,
10: ai,
1: amb Canalies.
10: 70.000 milions, la mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
1: Molt bé, Sara. Molt bé, que la Sara afina molt, eh?
10: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
1: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Baiol.
10: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
12: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Leire Díaz, bon dia.
15: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
14: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
15: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
16: Si aquest acord realment sortís que no, no veig més altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
17: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
18: Catela Penya, què passa?
19: Quina il·lusió.
18: Ara m'he engreixat una mica.
19: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
18: Sí.
13: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
21: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Que m'he comprat un armari.
1: Oh. Ah, ara perquè... ja sí, eh? A la que compres l'armari.
11: Sí, sí. Sempre anava a burra.
10: Una burra, els penjadors... Sí.
11: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. I, és que visc en un setè, tu ara treu-lo.
10: No! Home, és que el cardis d'alta baix del balcó,
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Recte final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem Els Matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, però ens quedem amb aquests dos moments, on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
23: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
24: Tots fem coses. Bueno, perpetuar... Perpetuar, no, però tots, a tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, però ens agafem aquest passat, sí, no? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrent de no sé què. I de cop... Sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda, estava fantàstica.
23: Clar.
24: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
1: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre el català, sobre la llengua.
24: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu escolta, m'entens que hablar? No, no costa res respectar això.
23: Poden fer petites coses, cada dia.
24: Jo crec que sí.
23: Té aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana. Jo entro i demano el cafè amb llet en català.
24: Jo faig molt, mantinc el català. Molt, molt,
23: molt. I si em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
24: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit i penso que la gent que estudia teatre o que es vol dedicar al teatre ha de saber parlar bé el català. Aleshores, estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el coll. Almenys jo intento parlar-lo bé, com toca i amb naturalitat.
1: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
6: Sempre té raó.
1: Sí. És que Àngels Gunyalons ens encanta.
6: Sempre.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letícia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'X, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de Pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
0: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan els vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els sonés estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no? Va ser interessant doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts. I que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no?, per manca de recursos.
1: Doncs també fantàstica, Letícia Dolera.
6: Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
1: No l'has vist encara, Pubertat?
6: No.
1: Home, l'has de veure. L'has de veure. Molt bé, molt bé, molt bé. Us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Olga?
2: Molt bé, molt bé. Començant la setmana.
1: Veig que, de moment, al cotxe.
2: Sí, vaig camí de la feina.
1: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
2: Visc amb un menor i treballo a la Vall d'Hebron.
1: I entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys aquestes hores del matí.
2: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament, i així em prenc un cafè escoltant la ràdio i després llegint una mica.
1: Home, espero que escoltis els matiners una mica, Olga.
2: Sí, no, tot el matí,
1: Ah!
2: Sí.
1: Olga, fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
2: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
1: I fins a quina hora treballes, Olga?
2: De 7 a 2.
1: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
2: No, molt bé, molt bé. Bueno, tinc guàrdies els caps de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé. Els dies a diari, molt bé.
1: I últimament com tenim a Vall d'Hebron? Tranquil·let o no?
2: Bueno, ara just començarà. Quan els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts també.
1: Com va això? A veure, explica'ns-ho.
2: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. Cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
6: Que curiós.
2: Tot en funció escolar.
1: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
2: Sí, molt.
1: I tu per què creus que passa això?
2: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, perquè els pares treballin, nens que... moltíssim, molts nens que van al poble. Nens que porten medicació, ho sé, perquè quan jo vaig estar a la farmàcia de l'hospital, preparàvem la medicació pels 2 mesos que marxàvem amb els avis a fora.
1: Ben curiós, eh?
6: Clar, la gent marxa de vacances.
1: Exactament.
2: No? De vacances. Bueno, perquè com que els pares treballen, doncs els hi envien al poble i se'n van
6: amb els avis.
1: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
2: Moltes gràcies. M'agrada molt, el vostre programa.
1: Que bé, quina meravella. Gràcies. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
2: Molt bé, gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Lara García, també molt bon dia.
6: Adéu, fins
1: demà. Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomí amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: música de Bruno Mars per arribar pràcticament ja a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, bé, bé, tranquil·let, prou tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha cap anècdota.
0: Però I després la vida et vespre... sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i al vespre vaig pensar en tot, dic, ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que... Te'n recordes? Recobrem la història de les gallines i el gall, eh? Sí. Jo tenia quatre gallines i un gall. Sí. El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines,
0: sí.
1: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc, i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo crec que té una personalitat alterada o no,
3: estrans.
1: Ho sé, no ho sé, o se sent gall, no ho sé.
3: Ricardo
4: Estrans. Hola.
1: Sí, sí. Té una identitat sí, sexual. Sí.
0: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat
3: una
0: en aquest
3: rol,
0: cas del gall.
3: Sí, sí, sí, sí,
0: està clar.
3: Sí.
0: Bé,
3: està perfecte.
1: No ho sé, ara.
0: Està bé, està bé. Sí, doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats al Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba alguna ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, dura un parell de dies.
0: Doncs vinga, tornem demà, Cordomí, també una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Mar Negre. Capítol 6. El poeta és mort.
2: Si vols que t'ho digui, ja estic una mica fins al que no sona d'haver de passejar-nos per tot el país entre paradetes de llibres i que el molt fill de puta del lletre ferit no faci ni esment d'aparèixer. Es deu haver collonit. O em prepara una dessonada, vés a saber. Però mentre nosaltres, com al cul d'en Jaumet...
3: Saps que m'encanta quan t'enfades? Trobo que quan vols arreglar el món tu sol estàs més guapo que mai.
2: I a mi el que m'agrada és que parlem seguint exactament els tòpics dels enamorats. I això que m'havia jurat que a mi mai no em passaria.
3: Tampoc t'havies imaginat mai que acabaries embolicat amb la teva cap, que sobre és sergent i que acaba de ser mare soltera. Així que mira, posats a canviar plans, això de parlar com dos enamorats de mel i sucre tampoc em sembla el pitjor.
2: El més divertit serà quan ens demanin allò de com va començar la vostra història o com us vau conèixer i poder dir que, mira, mentre estàvem perseguint un criminal anomenat el Lletre Ferit, vam anar recorrent el país i en una fira del llibre, en un moment de tensió, ens vam abraçar i una cosa va dur l'altra. I ja ho veus, havent de dissimular quan estem de servei, però a la vegada tenint la sort de compartir-ho tot. I de si s'escau, poder aparcar el cotxe en un voral. Sort que anem de paisà, que d'uniforme hauríem cantat molt més.
3: Sí, això sí que és una sort. A més, amb totes les reivindicacions de les companyes de promoure una roba no sexista i còmoda, que hi estic totalment a favor, que ningú no em malinterpreti ara, que mai no se sap on té col·locat el micròfon la fiscalia, amb tot això de la roba, et deia, l'uniforme trobo que em queda fatal. Així de paisà, si vull, puc mostrar que encara tinc un bon cul.
2: Això sempre. Però sense uniforme i sense res, també ho pots mostrar que tens un bon cul i un bon de tot.
3: Tu, que em mires amb bons ulls i que ets així de maco. Però no ens n'anem per les bardisses. De moment, haurem de deixar-nos la roba posada i estar ben atents. Tinc la sensació que avui es mourà alguna cosa. I com a mínim la fira ens haurà servit per venir fins aquí. Sempre m'havia fet il·lusió, això de conèixer Folgueroles. Segurament perquè ens van fer estudiar tant Verdaguer a l'institut que d'alguna manera ja tenia ganes de veure on va néixer.
2: Doncs mira, ara ens atensarem fins a la casa on va néixer. Allà hi ha algun dels companys de guàrdia i comprovarem que tot el dispositiu està en ordre i ben desplegat.
3: A tu te'l feien llegir a l'institut, en Verdaguer?
2: Només el Canigó. Tenia un professor de literatura, en Pere Roca Guinarda, que era un apassionat de la natura i que sempre deia que a la motxilla de qualsevol excursionista català hi ha d'haver sempre un exemplar del Canigó, perquè a qualsevol excursió sempre hi haurà un bon moment per poder llegir-lo. El cas és que des de llavors me l'hem portat sempre, amunt i avall, i és una de les meves lectures preferides. I més, dalt d'un cim. A vegades, els mestres tenen raó. Passa que en aquest país ningú els fa ni puto cas i els hem tret tota l'autoritat.
3: I més, si són de literatura.
4: Mira-te'ls, tan enamorats que estan gràcies a mi. Ves per on, les meves accions encara han tingut efectes col·laterals inesperats. I no puc dir que no facin bona parella, aquests dos. Tant anar amunt i avall perseguint-me i al final el que han fet ha estat trobar-se a ells mateixos. Ja era hora que la sergent pogués tenir alguna alegria, pobra dona. I ell, de moment, és força valent, perquè no té recances en entomar una relació amb una dona més gran que, com qui diu, fa dos dies que ha tingut una criatura. I jo que me n'alegro, perquè no tinc res en contra seu. No els vull cap mal. Jo tinc una missió concreta i ells fan feina per evitar-la. I això no deixa de ser un joc i un repte a veure qui arriba més lluny. I ja em va bé tenir algú que em persegueixi, perquè així tot té més emoció i fins ara els he estat donant peixet. Però aquí, a Folgueroles, començaran a canviar les coses. De moment, ja els torno a tenir localitzats, aquest parell. Això, rai. I pensar que els he cansat una mica ja em va bé, que van haver d'anar a Figueres i a Palamós i veure que no avancen en res en la investigació. Deu ser ben frustrant, però... Mira, crec que això els anirà bé com a parella. Ara que els tinc localitzats, he d'anar a veure si ha arribat la següent víctima i a preparar-ho tot, que si tot surt com ho tinc planificat avui, el lletre ferit tornarà a cobrir-se de glòria.
5: De golfos de neguit, donades de tristesa.
3: Hauràs de reconèixer que si Verdaguer hagués estat americà, en tindríem sèries i pel·lícules. I aquí, a casa nostra, hi ha poca cosa. Algun documental sobre ell i algun espectacle dramàtic i llibres. Això sí, tots els estudis que vulguis, totes les edicions crítiques, agudes i per haver, i fins i tot una fundació que es dedica a recuperar-ne l'obra. I biografies, i fins i tot novel·les amb el mossèn com a protagonista... Però ens falta això, la gran pel·lícula o la gran sèrie que el consagri encara més com el que és.
2: I tants altres que es mereixen una pel·li i que si fossin americans la tindrien. Començant pel rei Jaume I el Conqueridor i acabant amb en Narcís Montoriol. Si vols, jo hi afegiria en Joan Martorell i l'Ausiàs Marc. Algun altre rei medieval. En Guillem de Berguedà, en Salvador Dalí o en Josep Pla.
3: Com sempre, cap dona.
2: No m'hi havia fixat.
3: Aquest és el problema. Mira que en tenim de ben interessants, també. Podríem començar per Aurem Biaix d'Urgell i acabar en la Rodoreda, passant per Elisenda de Montcada, Isabel de Villena, Teresa Claramunt, Caterina Albert o Caritat del Río, que, sens dubte, és la meva preferida. Una espia sensacional al servei de la causa soviètica. O sigui, que ja va sent hora de començar a enxamplar mires. Que els homes sempre us esteu mirant al melic.
2: A les seves ordres, sergent. Tens tota la raó i et reconec que d'alguna no en tenia ni idea. Però mira, aquí sí que hi ha la casa d'una altra noia que també mereixeria una bona pel·lícula i que se'n parlés més, perquè hauria estat una excel·lent escriptora si la dissort no s'hagués creuat el seu camí.
3: És la casa de l'Anna Dodes?
2: Veig que estàs ben informada.
3: No gaire, no et pensis. Em sona el nom i una mica el cas, però no en sé gaire res.
2: Doncs era una jove promesa de la poesia i de la filologia i de la música. Havia escrit alguns contes, alguns petits assajos, i amb una amiga seva, Gemma Rajamí, se'n van anar a fer un viatge que tenia com a destinació final l'Alguer. Però les varen assassinar segurament el 13 d'agost de 1986 a Brissac, Occitània. Tot i que això va ser el lloc on les van enterrar. Les havien trobat al bosc en un lloc proper però indeterminat. Només se sap que les dues anaven a Sardenya i que volien arribar amb autostop fins al lloc on poder agafar el vaixell més barat.
3: Quina bestiesa. I se'n sap res?
2: Torna a ser un d'aquells casos sense resoldre. Mai no s'ha trobat el seu assassí o els seus assassins, si és que van ser més d'un. A poc s'ha anat publicant la seva obra literària i de l'Anna Doda se n'ha mantingut el record. No tan així de la seva companya. I sí, aquesta és la casa on va néixer. Tothom ve a veure la del poeta, però està bé recordar que també hi va haver un altre poeta important a Folgueroles i, sobretot, pensant com de bona podria haver arribat a ser si ja havia fet el seu esclat literari. Jo no en tinc ni idea de poesia, però tothom diu que era molt bona.
3: És per això que penses que el lletre ferit pot atacar avui?
2: És probable. No ho sé, és com un pressentiment. El lloc és preciós. Som en un mercat vell de poesia. Per tant, un escenari prou atractiu. En una de les pàtries literàries del país i, a més, amb un programa d'activitats ben atapeït. Si el lletre ferit vol atacar, aquest és un escenari ideal per fer-ho. I, a més, hi ha tanta gent que ens complicarà força poder veure'l. i poder actuar per intentar atrapar-lo. Jo crec que és el dia perfecte.
3: Sí, això sí que m'ha sorprès. Hi ha molta més gent al Mercat Vell de Poesia que en alguna de les altres fires a les quals hem anat. No ho hagués dit mai. I el que em sorprèn és que hi ha molta gent jove. A més, mira, remenant i mirant llibres. És sorprenent.
2: Deu funcionar perquè ja fa anys que va en marxa. I ja saps que en aquest país, si una cosa no ha funcionat a la segona ocasió, no sol arribar gairebé mai a la tercera. I ja estic content que sigui una fira de segona mà. Sempre m'han agradat.
3: Per què?
2: Doncs mira, en primer lloc, perquè són una contribució a l'economia circular. Empren un producte que ja no és habitualment a les botigues convencionals i li donen una segona vida. I que aquest producte sigui un llibre, i més un llibre de poesia, a mi em fa un goig especial, què vols que et digui? A més, són una oportunitat per acostar el món de la cultura a tothom. D'acord que hi ha llibres que són molt cars i molt buscats, però també n'hi ha molts de xulíssims per 2 o 3 euros. I també perquè crec que tota aquesta gent que es dedica a aquest negoci, el dels llibres vells, vull dir, tenen un punt romàntic i boig molt interessant. Són botiguers, però els que a més són llibreters i estimen el que tenen i ho valoren, per mi, són molt admirables. Em fa molta gràcia que hi siguin, independentment que jo compri o no compri llibres. Simplement saber que existeixen em reconcilia una mica amb el que som. I a més, entra de ple en els criteris de sostenibilitat. Estan donant una altra vida als llibres. Si ho penses bé, tot plegat no deixa de ser ben bonic. I si ara, a sobre, canviessin de musiqueta, encara seria millor, que ja estic del Roger Mas una mica fins al que no sona. Mira que m'agrada aquest paio, eh?
4: Us penseu que sóc imbècil? I us penseu que ho podeu tenir tot controlat? Però em subestimeu. Avui us donaré una lliçó que no oblidareu en uns quants dies. Avui descobrireu el veritable poder del lletre ferit. Ja podeu posar parelles de Mossos patrullant a l'escenari. I a la casa del poeta i alguns altres de paisà, que us tinc controlats i que el meu pla serà infal·lible. Per molt que vulgueu, no em podreu atrapar. I en aquest cas, serà la pròpia víctima qui arribarà a la seva dissort. Passegeu. Passegeu el vostre amor per la molt anomenada Vila de Folgueroles, que ben aviat seré jo qui marqui el compàs de la seva vida i dels seus habitants. Espereu que es faci migdia i veureu com no hi ha res que em pugui aturar en el meu camí, perquè he renunciat a tot per fer més gran els meus actes. Us convindria llegir una mica més a Verdaguer per entendre les meves motivacions, com quan escriu la pobresa. Tot ho he perdut. L'honor i la riquesa, les corones de llor que he somiat. Me diu germà la rònega pobresa, s'avergonyeix de mi la vanitat. Tirí per la finestra ma fortuna, veient millor fortuna esdevenir. Enllançava les coses d'una a una, les ales me sentia alleugerir. Me vingué amb la pobresa la bonança, perdent los béns també em perdia el jou. Si de res jo sentia la recança, me deia Déu, de mi no en tindràs prou? Ah, és tan fascinant la vida d'aquest home que em fan ràbia els que volen estudiar i se li apropen. I així és com he escollit la meva propera víctima. 10 minuts més i serà a dalt de l'escenari. Llavors, arribarà el moment que tothom està esperant el meu retorn. I ja veuran que tot està pensat i calculat, que hi ha un pla que està guiant tots els meus actes i que no estic boig, que el que estic fent és per salvar la literatura catalana.
3: Els he vist molt tranquils, el parell que està fent guàrdia a la Casa Verdaguer.
2: Oh, avui hi ha hagut més visites que cap altre dissabte o diumenge. Però tampoc no deu haver fet llarg. Potser entre setmanes, si fan més visites d'estudiants, el ritme deu augmentar. Però tampoc no ho sé. Ho hauríem de preguntar, per pura curiositat. Però sí, tens raó. Són en un bon lloc els agents que els ha tocat cobrir la casa. Ni tan sols s'hi han de matar gaire.
3: Ens veus així, quan siguem grans? Vestits d'uniforme, en un poble petit, i vetllant pel manteniment de la pau social i l'ordre?
2: Val més això que ser a l'oficina de denúncies com a policia en segona activitat. Sobretot, perquè això d'escriure màquina mai no ha estat el meu fort, i ara que s'han carregat els accents diacrítics ja no acabo de reconèixer ni el català que vaig estudiar. I així, passejant pel poble, i anar fent, i qui dia passa any empeny, segur que deu ser més divertit. I poder anar explicant batalletes, com aquella que un cop vam estar perseguint un paio que es feia dir a si mateix el lletre ferit. Tindria el seu què.
3: Doncs haurem d'anar pensant en algun poble xulo.
2: I que no sigui d'aquells on hi va la pixapinada a l'hivern per anar a esquiar, ni la pixapinada a l'estiu per fugir de la calor de Barcelona i poder banyar-se a la platja o a la piscina mentre importen la seva música de merda i fan com si la vida fos un puto anunci de cervesa.
3: Fet. Ja podem començar a buscar. Que trobar això no és fàcil. I a mi em falten només 15 anys per arribar als 50 i que em considerin una vella exterminable.
2: Mira que n'ets d'exagerada. Va, va, marxem, que ja se sent que anuncien el pregó. Aviat serà migdia i començarà la festa grossa. I hem d'estar més atents que mai, que de fet serà el moment en què hi haurà el màxim de gent concentrada en un sol punt. I si el nostre home busca fer una acció d'impacte, aquest serà el moment indicat.
6: Senyores i senyors, us anunciem que en 10 minuts, a la plaça de l'Església, es farà el pregó del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles, a càrrec del poeta, músic i professor Jaume Coll Mariner. No us ho perdeu.
3: Anem-hi abans que arribi tota la gentada. Potser també que hi fem anar els altres operatius, tant uniformats com de paisà.
2: Aquí el caporal Vaireda a totes les unitats. Ocupem els espais que tenim tots assignats a la plaça. No dubteu en fer qualsevol intervenció si veieu algun element sospitós. Sergent, tots ho han copiat correctament i estan ocupant les seves posicions.
3: Perfecte. Tothom en posició i amb els ulls ben oberts. Aquest pot ser un dels moments preferits del lletre ferit per actuar. Estigueu ben atents. Ulls ben oberts.
7: Benvolguts, ciutadans de Folgueroles. Benvolguts, amics de tot arreu. Avui és un dia especialment important per mi. No sé quin ha estat el motiu que ha propiciat que els organitzadors d'aquest Mercat Vell de Poesia de Folgueroles m'hagin escollit per fer el pregó del mercat. Però certament estic encantat i honorat. En primer lloc, pel que suposa aquesta festa de la paraula que s'ha relat perfectament en el nostre calendari cultural i s'ha convertit en una cita indefugible pels amants de la poesia. En segon lloc, perquè se celebra el poble on va néixer Jacint Verdaguer, que per molts és el far, l'home que ens guia, el poeta que va ajudar-nos a salvar els mots i els va fer tan grans com el seu magnífic Canigó, una de les muntanyes mítiques del país, i que encara ho és més gràcies a ell. El poeta...
3: A tots els dispositius, informeu. Què ha passat? Algú veu alguna cosa?
2: Qui ha estat?
3: Estanis, corre. El poeta, posa't a recer.
2: Ja hi vaig.
8: Que tothom es posi a recer. Traieu la gent de la plaça. Aviseu els sanitaris. Tenim un possible codi 60. Repeteixo. Tenim un possible codi 60 amb un civil.
3: Surtin de la plaça i vagin a llocs a cobert. Que tothom surti de la plaça, vinga! Que pugui entrar l'ambulància. Quan trigarà?
2: No cal que s'afanyin.
8: Confirmem el codi 60. El poeta és mort. A totes les unitats, busquem un tirador amb una ballesta o amb un arc o amb una cosa semblant. La víctima té una fletxa enorme clavada al cos. No té pols, no respira. Confirmo la mort a l'espera que arribi l'equip sanitari. Que tothom estigui a cobert.
3: Tothom fora de la plaça, tothom a cobert.
8: Veig moviment en una finestra del primer pis. Podria ser des d'on han fet el tret. Surto cap allà. Si algú de l'operatiu em veu i pot seguir-me, perfecte.
3: Caporal, no hi vagi sol. Espera reforços. És una ordre.
8: Negatiu. És ara o mai? Potser encara l'enxampem al lloc dels fets.
3: Imbècil. Que algú cobreixi el caporal. Un altre equip que faci un cordó per ajudar els sanitaris. Caporal, ja et veig. Et tinc a uns 50 metres. No pugi sol a l'edifici. Espera reforços.
8: Negatiu, sergent. No podem esperar els reforços o se'ns escapolirà.
3: D'acord, procedeixi. Equip, doneu cobertura al caporal tot d'una que arribeu.
8: Sóc al pis. Porta oberta. Espero reforços.
3: Mig minut i arribo.
2: Entrem. Jo primer. Tu en cobreixes.
3: Som-hi.
2: Negatiu. Aquí no hi ha ningú.
3: Negatiu. Aquí tampoc. Stannis, vine a veure això.
2: Hòstia puta. La mare d'en Tano, que n'era gitano. Què collons és, això?
3: Fa tota la pinta de ser una ballesta antiga i, sens dubte, deu ser l'arma del crim.
8: A tots els operatius. A tots els operatius. Reforcem entrades i sortides del poble. Els reforços ja estan demanats. Cal identificar tothom. No sabem què busquem, presumiblement home, d'entre 35 i 50 anys, que va sol, tot i que en realitat no en tenim ni puta idea. Deixeu passar les famílies amb nens. Que els controls arribin fins a Vic.
3: Que vingui algú aquí a vetllar, que ningú no toqui res fins que arribin els companys de la científica. Anem nosaltres a l'escenari a veure el cadàver i a parlar amb els sanitaris. Suposo que de seguida compareixeran les autoritats. Ja m'encarregaré jo de parar el primer cop, per intentar que pugueu treballar una mica.
2: Gràcies.
3: I si alguna altra vegada et poses a córrer sol, sense protecció i sense obeir una ordre, seré jo qui et foti un tret al genoll. Et prefereixo coix que mort.
2: Companys, podeu apagar el soroll de la sirena? Ja no hi ha res a fer i podem treballar tots molt més tranquils. Ja hem avisat el jutjat de Vic i arribaran de seguida, i també els companys de la científica i el metge forense. Quan arribin, us prego que us poseu a la seva disposició.
3: Com ha anat això? Què em pots explicar?
2: A falta del que pugui dir el forense i els companys de la científica, la víctima és Jaume Coll Bariner, poeta, músic i professor associat a la Universitat de Vic, i el pregoner en aquesta ocasió del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles. Segons els sanitaris, una fletxa de grans dimensions li ha travessat exactament el cor i ha estat la causa de la mort. Sembla que ha travessat tot el cos i s'ha acabat clavant a l'escenari, la qual cosa demostra la immensa potència amb què s'ha disparat. Segons que he pogut veure a internet, la víctima era baixista d'un grup de música prou conegut, Obeses, i havia fet força recerca sobre Verdaguer. Suposo que dos motius de prou pes com per fer que fos l'escollit per al pregó. I tu, què tens?
3: Un alcalde que està emprenyat i acollonit a parts iguals, però disposat a col·laborar en tot el que faci falta. De moment, hem donat ordres de desmuntar la fira a tots els llibreters i s'està demanant a la població civil del poble que tornin a les seves cases, com abans millor, per facilitar la identificació dels cotxes. Es calcula que més de la meitat dels visitants ja han pogut sortir del poble. Alguns ho varen fer totalment bojos abans de poder endreçar el dispositiu de gàbia i potser el nostre home és un d'aquests que ha sortit disparat i ara ja serà impossible atrapar-lo. I el que tenim és ja alguns vídeos que circulen a les xarxes. He demanat als companys que identifiquin immediatament els usuaris dels comptes que els han penjat originàriament i que són els principals testimonis. També convé que parlem amb calma amb ell i la regidora de Cultura, que eren a l'escenari i que són els únics que han pogut veure alguna cosa. Pensa que tots els altres estàvem de cara al poeta i, lògicament, no hem pogut veure d'on provenia el tret.
2: Mala notícia, això dels vídeos que ja circulen per xarxes. L'operació Gàbia l'hem feta per protocol, però normalment no sol funcionar. Si jo fos el lletre ferit, m'hauria perdut entre la gentada i esperaria aquí al poble fins a la tarda o al vespre. Dinaria en algun restaurant, aniria parant l'orella. Intentaria també veure què sabem i què fem, fer el curiós i després tranquil·lament marxar. És prou intel·ligent i crec que coneix una mica els nostres mètodes com per saber que el primer que farem seran els controls de les sortides. Jo crec que és aquí, al poble, i això ho complica tot encara molt més a l'hora de trobar-lo.
3: És molt possible que tinguis raó. De totes maneres, mantindrem la gàbia una hora més per si tinguéssim sort. I sobretot perquè això ens permet una sortida més endreçada de tots els assistents a la fira i generar una certa sensació que estem fent alguna cosa. Ens cal poder veure ja aquests vídeos i, a ser possible, més grans que no pas amb el mòbil. L'inspector Serra està venint cap aquí i suposo que hauran de començar a prendre decisions. I abans que arribi tothom, crec que tenim una estoneta per anar a veure el pis que has trobat.
2: D'acord. Potser aquí trobarem alguna cosa més que ens pugui ajudar.
3: Per començar, hi ha la ballesta, que crec que deu haver estat l'arma del crim.
2: Doncs som-hi. Suposo que encara trigaran una mitja hora.
9: Mira-te'ls com corren ara aquest parell. Ara els tindré ben entretinguts una estona al pis des d'on he disparat. Allà he deixat prous pistes i objectes com perquè es puguin entretenir una bona estona buscant i pensant. Creuran que el lletraferit és boig si ha fet servir una ballesta medieval per poder carregar-se el pregoner. I també els faré ballar el cap quan es trobin un exemplar tot subratllat i anotat de flors del Calvari. I començaran a especular amb el sentit de tot plegat. I a la vora, la ballesta. I he deixat retallat el magnífic poema Amors bescantadors, on potser hi ha la clau de tot i que em vaig aprendre en el seu moment de memòria. Amadíssims enemics, si algú me'n vol ser encara guardians del meu honor,

0: Ells que em volen tant de mal. Jo tinc una missió. He vingut al món a salvar la literatura catalana. I potser, per fer-ho, n'he de destruir una part. Ja poden buscar, ja, que el lletre ferit continuarà la seva tasca. Ara els deixaré 2 hores de pau i llavors vindrà... Ah! El terratrèmol! Mentre celebrarem la victòria com Déu mana, taula reservada a Can Pasqual, un parell de llibres de poesia que he comprat i la satisfacció de la feina ben feta, que, com diu la dita, no fa destorn. I si això és la guerra, ah, que no vingui la pau.
1: Heu escoltat El poeta és mort, capítol 6 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol. Amb les veus d'Abel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Jordi Piqué i Jaume Coll. I al capítol següent, l'Antònia Siquier i l'Estanislau Baireda emprenen una persecució a tota màquina amb una operació gàbia que vol atrapar l'ocell assassí d'escriptors. Serà el capítol 7 de Mar Negra, reconstrucció dels fets.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells pràctics davant d'una caiguda.
3: Davant d'una caiguda és crucial actuar amb calma i precaució per evitar lesions majors. Primer, si estàs ferit, intenta no moure't i demana ajuda immediatament. Si creus que pots aixecar-te, fes-ho lentament. Primer, girant-te de costat i recolzant-te sobre les mans i els genolls. Després, utilitza una superfície estable, com una cadira, per ajudar-te a posar-te dret. Un cop dempeus, revisa si tens alguna lesió i busca atenció mèdica si és necessari. Aprendre a aixecar-se correctament i prendre mesures preventives pot marcar la diferència en la recuperació després d'una caiguda.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La gent gran, en general, és la que més cau i si cauen tenim problemes perquè poden haver-hi fractures, sobretot de fèmur, i llavors això comporta que hi hagin ingressos i que sigui com tot més complicat, no? Doncs per poder evitar tot això, important que la llar estigui ben adequada, i una de les coses més important és treure molts mobles que tenim que no calen, com per exemple una estora al terra. Hem de vigilar com està posada perquè és un lloc on poden ensopegar molt més fàcilment. Si tenim algun esglaó, posar alguna llumeta perquè es pugui veure bé i evitar també ensopegar. I molt de compte en el lavabo, que és l'espai on normalment hi ha més caigudes i rellisquem més per la humitat, a l'hora de dutxar-se, quan t'aixeques del llit i vas al lavabo que no portes un calçat que sigui adequat. L'ideal seria portar una sabata que sigui ben agafada de la zona del taló per evitar lliscades. Si tenim una banyera, hauríem de canviar-la per un plat de dutxa perquè està demostrat que hi ha menys caigudes en els plats de dutxa que no en les banyeres. I si tenim problemes a l'hora d'aixecar-nos del lavabo, està correcte tenir un agafador per evitar també aquest risc. I el més important, ser conscient de les nostres limitacions, com per exemple, si estem sols a casa, doncs no pujar una cadira perquè si caiem al terra doncs no tenim a ningú que ens pugui ajudar. Si no podem fer-ho nosaltres, demanar ajuda perquè es pugui fer aquesta acció.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
0: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. Al capítol d'avui ens endinsem en una estructura molt important durant segles que ha caigut en desús, els pous de gel. Com eren? Per què servien? On els trobem? Respondrem a molts interrogants de la mà de l'investigador local Pep Saragossa, que els ha estudiat en profunditat i ha impulsat la recuperació i museïtzació del pou de gel del Castell del Catllà, un dels més peculiars del país que visitem amb ell. També en coneixerem d'altres al curs alt del riu Gaià, a Santa Coloma de Queralt, amb els seus veïns Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, i en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia turístic del municipi.
2: Pou de gel, del llatí puteus gelum. La nevera, pou de gel, pou de glaç o poua de neu, és una construcció foradada a terra, de planta rectangular o el·líptica, que es realitzaven per omplir-les de neu o gel després de les nevades, per tal de disposar-ne durant la resta de l'any. Generalment, eren pous circulars. La part superior es tancava amb una coberta en forma de volta que tenia unes cobertures per permetre la introducció i l'extracció de la neu o el glaç, i també una sortida inferior per a l'operació d'extracció.
1: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Neveres i congeladors són electrodomèstics quotidians només des de fa unes dècades. Eren els pous de gel els antics refrigeradors? Era aquest el seu únic ús? Avui ho esbrinarem. En Pep Saragossa ens detalla com se les empescaven segles enrere per a conservar el gel i la neu. Els pous de gel i neu eren construccions ben pensades.
3: Conservaven era, diguéssim, el gel o la neu. I és clar, estan col·locats sempre de cara a nord, en una zona obaga, que durant l'hivern no hi toca gens el sol, i estan enfonsats al terra, perquè doncs, la temperatura es mantingui. No? Llavors, sempre l'únic que es veu dels pous, doncs, diguéssim, és la volta que surt, que surt del terreny. Clar, és un pou, com el seu nom diu, és un pou que està enfonsat.
1: Ramó de Pedra.
0: No parlem només de conservació de gel, també el fabricaven. En Pep Saragossa descriu com ho aconseguien a diferents punts del país.
3: Aquí doncs, el fabricaven ells, pel peu del pou passa el rec que donava, que regava els horts i donava portar l'aigua al poble, al Catllà. Llavors ells construïen unes basses, feien unes basses que hi posaven uns 10 centímetres d'aigua, a la nit es glaçava, l'endemà doncs traient aquest glaç i, com que, clar, aquí estem amb una alçada de 40 metres sobre nivell del mar, el qual també, tot i que feia més fred, no en feia tant aquí. Llavors, la capa de gel no era tan doble, el que feien era trencar-lo i fèiem uns motllos, fer unes barres de gel que poguessin doncs, aguantar la temporada aquesta que està dintre, perquè tot i que conserva, un 30% de gent desapareix. Que aguantava, doncs clar, té d'anar. I per això els pous de gel tots tenen un desaigüe, perquè si l'aigua aquesta de la descongelació es quedés allí, es formaria una massa de gel i llavors no podies treure'l. I clar, tots tenen aquest desaigüe, no? Que és una característica dels pous que tenen de tenir. N'hi ha un que és el de Guissona, que és un pou molt interessant, es pot visitar, i està en un lloc que tenia moltes dificultats per fer un desaigüe. El que van fer va ser un pou més fondo, que l'aigua anés allí. Llavors, la gent, els pagesos del voltant, tenien sempre aigua fresca, vull dir, a mà, per poder-la aprofitar. Vull dir que van fer una segona funció del gel.
4: Com construïen els pous de gel? Quins materials s'hi empraven? Coneguem l'exemple concret del Catllar.
3: La construcció, la roca marca el nivell natural del terreny. Llavors, ells van agafar... Aquí el sistema constructiu va ser, abans de res, van construir la volta i una vegada van tenir la construcció feta, llavors van fer el pou. D'aquesta manera doncs, no van tenir les dificultats que s'han tingut al treure la runa i tot, doncs tinguent la construcció, sense fer la construcció, ha sigut més difícil apuntalar la volta, doncs, diguéssim. No? Si t'hi fixes, la volta està feta amb un encofrat de canyes, que encara es veuen, totes les canyes, la marca de les canyes, i aquell forat que està tapat, que és rectangular, allò era la boca de descarga. Allí, doncs, dalt posaven uns tres peus en una corriola i és per allà on treuen el gel. Perquè, clar, ells tenien d'anar, hi havia unes escales molt llargues, tenien de posar l'escala de fusta, anar posant el gel i anar augmentant, i llavors... per treure-ho, clar, llavors ho feien doncs, amb una corriola, doncs, diguéssim, no? Amb una politxa. És la porta d'accés als pous. Els pous tenien dos elements per entrar, aquest, i llavors un dalt, que de baix el veurem, que era per treure el gel, el cap de la cúpula. Quan el pou deixa de funcionar, fan una construcció adossada i ells el que fan per tenir més espai, pel desaigüe entren cap dintre i l'amplien. Que és ara el que veurem. I aquest pou doncs, té aquesta característica que podem entrar per sota. I llavors doncs, és una vista molt, molt, molt, molt impactant, molt guapa. Doncs, no?
1: Ramó de Pedra.
4: Trobem pous de gel a altres punts.
2: Un altre pou de gel el trobem a Vila-rodona, a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni de l'editorial Piolet, se'ns parla del Pou de la Neu de Vila-rodona. Té una estructura cilíndrica i és de pedra seca. Té una cúpula de pedra i una obertura rectangular de càrrega d'uns 80 per 80 centímetres. El diàmetre és d'uns 7 metres i la fundària de 4 metres. La construcció s'hauria de situar a la fi del segle XVI o inicis del XVII, coincidint amb la prosperitat generalitzada de la indústria del gel a Catalunya i l'anomenada petita edat de gel. El pou s'omplia de neu i gel a l'hivern en un acte que es diu empouar. A manca de neu, si l'hivern no era adequat, s'hi emmagatzemaven també pans de gel que s'obtenien en basses de poca fondària construïdes expressament a la llera del riu.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
4: Com eren els pous de gel i com funcionaven? En Galo, guia de Santa Coloma de Queralt, i la Júlia, estudiosa de la història local, ens acompanyen a conèixer els del terme municipal, però també descobrirem alguna curiositat.
5: Veus aquest camí que puja?
6: Sí.
5: Veus com una taca negra? Allà és la porta. La porta d'accés a la poua de neu. A dalt hi ha una trapa que servia, una trapa vol dir una obertura, servia per tirar-hi la neu. Primer ja t'he comentat que aquest pou feia forma cònica. La majoria de pous de de gel, tenien un desaigüe per la neu que, pel gel que es fonia d'allò. Aquest, doncs, no tenia desaigüe, feia com un cono, cobrien a nivell pla amb branques de pi, allí amb palla acabaven de tapar i posaven la neu. I amb un gruix de neu tornaven a posar el boll, que és la llavor, la pallofa del blat. Llavors feien capes per poder-ho treure així. Això ho arrendava l'Ajuntament, i el qui ho arrendava tenia que donar equis robes a l'Ajuntament i al senyor de la vila. Si un any no nevava, tenia que anar a buscar-li un fos gel i portar-la aquí a Santa Coloma. Vull dir que quedava arruïnat l'any que no d'allò qui ho havia arrendat. El pou de gel és totalment diferent, és molt més gran. Aquest té 8 metres d'alçada per 5,5 d'amplada. És tot en pedra seca, tota la volta en pedra seca. El pou de gel, doncs, bueno, aquí també s'hi posava gel, per exemple, anaven a baix del riu, quan glaçava també tot el gel que podien recollir també hi posaven. Però el pou de gel tenien basses a tocar al riu, omplien cada dia, segons la temperatura, 10 centímetres o 20 d'aigua. Allò es glaçava i quan tenien un metro aproximadament, ho serraven blocs d'un metro cúbic, això ho pujaven amb mules cap als pous de gel, que eren en llocs molt obacs, i allí els situaven per l'estiu treure'ls. El d'allò, hi ha la zona de Barcelona, Sant Llorenç amunt i tot això, hi ha la Serra de l'Obac, tot allò estava ple de pous de gel, que inclús tenien butlla per treballar en dies de festa per poder portar el gel cap a Barcelona. O sigui, era diferent un pou d'una poa. I aquesta és la diferència.
6: Saps on hi ha un també de pou de, no sé si és de gel o és de neu, segurament que és de neu, el Catllà. El Catllà l'hem visitat. És molt maco.
5: Era també de gel, sí. El Pep Calçó també van d'allò. Aquell el van rebaixar encara, el van fer molt més alt. Vull dir que d'allò, sí, n'hi ha el Catllà, que sembla que no glaçava tant, però el riu ben devien treure, i si nevava, doncs, funcionaven. Vull dir, per això, sí.
7: I bàsicament era per després comercialitzar el gel a l'època...
5: Era molt local, això, perquè en tenen les arrobes, el d'allò. És curiós que hi havia unes carnisseries tocant a l'església i en deien les carnisseries del peix fresc. I a no ser qui posessin el gel aquest per conservar-lo, perquè Tarragona quedava a 60 quilòmetres o pot ser un peix fresc. I els peixos d'aquí, hi podia anar tothom, però eren peixos, el barb i no sé quin altre tipus de peix, era ple d'espines que no se'ls menjava ningú. I això de la carnisseria, la peixateria, el peix fresc, dedueixo que poder posaven a... El gel també servia. El gel aquest servia per malalties, per febres i això, per alleugerar malalties més que res. En fi.
6: Del peix. Jo havia menjat peix del Gaià, eh? No sé qui anava a pescar i va portar-li la mama uns quants peixos. I me'n recordo que, no sé quina classe de peixos, tu sabràs més que jo. Però, i la carpa, potser. Que me'n recordo que, esclar, va obrir la d'allòs i estava plena d'ous. I allò, des de llavors no puc veure els ous, el caviar sí, però els altres menes d'ous no els puc veure. Però ens ho menjàvem perquè als anys 50 la gent, doncs, hi havia molta, no diem gana, però quasi que hi havia molta necessitat. I havia menjat peixos d'aquí del riu Gaià.
1: Ramó de Pedra.
4: Quan estaven operatius els pous de gel o les poues de neu? Històricament, aquestes construccions han estat molt importants arreu del món per diversos motius i han anat evolucionant. Ens ho explica en Pep Saragossa.
3: Històricament, és clar, era l'hivern que feien el gel, la guardaven, i llavors l'Ajuntament del Catllà té una disposició que durant el mes de juny i juliol es pot a la taverna, que també era propietat municipal, doncs es podia vendre vi i guardent fresc, no? El que passa que, doncs, és això, el gel, teòricament, Fa molts segles que es fan servir. La primera documentació de l'ús del gel és Mesopotàmia. Fa 3.000 anys a Ur es van trobar unes tabletes, unes tauletes amb escriptura cuneiforme del negoci del gel. Vull dir que fa 3.000 anys, a Pròxim Orient, que encara hi ha, a Síria hi ha uns pous grandiosos, encara hem conservat els pous. Després els grecs també hi ha documentació, hi ha imatges, i tenien doncs, unes gerres especials. Això es va perdent, però se'n va usant. Per exemple, a l'edat mitjana, aquí a Catalunya, hi havia les poues, que deien, no? Que això eren congestes, al Pirineu, allà el lloc on hi havia una mica que era fondo, doncs s'arreplegaven tota la neu, llavors la tapaven amb branques i tot, i feien servir aquell gel a l'estiu. Esclar, feien servir, diguéssim, els senyors, diguéssim. No? Però a partir del segle XVI, un metge que havia estat a Roma, que es deia Andrés Laguna, fa un llibre sobre les qualitats i les propietats medicinals que té el gel i es posa, bueno, es comença una indústria del gel i es comencen a fer pous, és quan es comença aquest negoci, doncs, diguéssim. Aquí a Catalunya, l'any 1600, un frare que es deia Pere Gil escriu una geografia de Catalunya que comenta aquesta preindústria, doncs, no? I diu que el gel el fan servir els regalats de Catalunya. Vull dir que els rics eren els que... Però, bàsicament, el gel servia per medicina. Vull dir, el gel serveix per fer baixar la febre, per fer baixar les inflamacions, per ús tòpic, no? Per exemple, per les cremades. Hi ha una planta que és el pericó, que va molt bé per i barrejada en gel, doncs, esclar, posaves damunt de les cremades el gel i altres malalties doncs, que tenien, no? Tenim de tenir en compte que les primeres màquines de fer gel artificial a finals del XIX es posen a les farmàcies. Vull dir, les tenen les farmàcies, el que vol dir l'ús del gel quin era, no? Sí que hi ha receptaris doncs, de gelats, però bàsicament és per ús sanitari. Aquí l'Ajuntament s'ha trobat els documents, s'han trobat una disposició que, per exemple, doncs, esclar, si fa poc fred, hi ha poc gel, llavors el preu puja, és l'oferta i la demanda, no? Però l'Ajuntament fa una disposició, el que ha arrendat el pou, que diu que té de tenir una partida de gel a preu que, si pugui, que la gent pugui anar, fins i tot els pobres de necessitat, diu. Vull dir que si un desgraciat tenia mal de cap, pogués comprar gel.
4: Com extreien i emmagatzemaven el gel als pous? En Pep Saragossa ens ho explica.
3: Feien, per exemple, allí on glaça molt, doncs, esclar, quan fa uns gruixos d'uns 10 centímetres, doncs, no? Ells se posaven damunt amb un xurrac i el serraven i feien unes plaques de gel. I, llavors, el transport era molt fàcil. Però aquí, l'està tan poc alçada, el no veig massa doblada, el que feien era això, agafar del rec, amb uns motllos feien, el piconaven fent aquestes peces, fent unes peces que pesaven vora uns 100 quilos, perquè amb la pèrdua d'un 30% de la pèrdua, doncs ja arribés un material. Llavors, aquestes peces les col·locaven damunt d'un llit de palla i entre una peça i l'altra també posaven palla i boll, perquè no s'ajuntessin. A l'hora de treure el gel fos fàcil treure les peces, doncs, no? Perquè si no, doncs s'hi ha ajuntat tot i haguessin tret trossos de gel, no?
7: Molt bé, i el transportaven per aquí, per la rodalia, l'emmagatzemaven també durant mesos?
3: Sí, bueno, aquí, quan arribava doncs, això el mes de juny, doncs començaven a vendre, esclar, la gent venia aquí i el comprava, no? Llavors hi havia llocs que el que tenien, doncs tenien pou, per exemple, a la Catedral de Tarragona, al claustre, hi ha un pou de gel, que no és tan gran com aquest, és petitet, però era el pou que ells, el gel que compraven, el conservaven allà dintre. Vull dir, esclar, la gent venia a buscar el gel que necessitava, el feia servir i ja està, però aquí els monestirs i a la catedral, els canonges, doncs clar, ells tenien una reserva per anar doncs, disfrutant del gel.
1: Ramó de Pedra.
4: A l'entrada del pou de gel del Catllà ens crida l'atenció el color de la roca, típic de la Costa Daurada, i les restes antiquíssimes de fòssils marins que hi podem observar a simple vista. Ens comenta en Pep Saragossa la grandària d'aquest pou de gel.
3: Aquí, a la zona d'aquí del Baix Gaià i a Tarragona, el substrat és del Miocè, i són aquestes arenes del fons del mar, no? Que hi ha fòssils dintre, marins, no? Se'n diu una lumaquela, perquè bueno, és el nom científic que té, i té diferents graus de duresa. Doncs, no? Hi ha puestos que és més tova, però doncs, hi ha puestos que és una pedra consistent. Doncs, no? Aquesta doncs, bueno, no va ser massa... Si t'hi fixes, aquests cops que hi ha, això són cops d'una eina que es deia escoda, que era com un pic, però una mica com un martell amb punxes, doncs, diguéssim, no? I es treballava molt bé. Vull dir que també a l'hora de fer un pou miraven doncs, que fos fàcil d'excavar, que fos, vull dir, té totes unes característiques que si la roca era massa forta ho rebutjaven, buscaven un altre lloc. Quan queda en desús, doncs, que el que he dit abans, que entrem pel desaigüe, l'oeix el que fan és aprofundir-ho doncs, 3 metres més. I, esclar, es veu més gran del que era, no? Perquè ara té 12 metres i, esclar, en tenia 9. Si t'hi fixes, tu, aquí que hi ha la ratlla que es veuen els cops més ben fets, doncs, i dalt és fi, ho veus, aquí hi ha una ratlla, doncs això és aquí on t'arriba pel pou. I per això, esclar, és tan gran, no?
4: Parets i restes molt antigues. Però quan es va construir exactament? En Pep Saragossa ho ha pogut esbrinar.
3: És de l'any 1660 i doncs, llavors se construeix. No? S'ha doncs, trobat l'acte de construcció en quan el paleta diu que dona una garantia de 3 anys, no? I que si cau abans de 3 anys el torna a fer de franc. Vull dir que va treballar bé perquè ha durat quasi 400. No? Vull dir que era un bon element, aquest senyor.
4: En Pep Saragossa, paleta de professió, va col·laborar a recuperar i restaurar el pou de gel del Catllà, però també en té molts d'altres documentats arreu del país.
3: Aquí al Gallà n'hi ha 4, aquest del Catllà, llavors hi ha una vila rodona, i després dalt castell de Ramonet, que està al peu del Montagut, del castell de Montagut, no? I eren aquests. Després n'hi ha Santa Coloma, a l'estret de la Riba hi havia el de la Riba, el de Vilaverd, que encara hi ha, el de Vilaverd, el de la Riba va desaparèixer, l'ampliar la carretera, el van tenir. Llavors, esclar, a les muntanyes de Prades hi ha uns quants, diguéssim, no? N'hi ha de molts importants. L'últim que es va construir va ser el de Poblet, que està allí a la Pena, és un dels últims que es va construir a finals del 19, però doncs la zona és... Aquest que allà on ens trobem, el del Catllà, té la característica que t'he dit abans, que estem a molt poca alçada sobre el nivell del mar. Llavors, quan es va començar a investigar sobre el pou de gel, això aquí, al Camp de Tarragona, ho fa un investigador que es deia Ramon Amigó i va publicar l'any 76 un llibre que es deia Les neveres preindustrials del Camp de Tarragona. Jo, quan vaig veure el llibre, i vaig dir que allà no hi serà i vaig endevinar-ho. Llavors, quan el vaig conèixer, doncs ell clar, em va comentar que havia fet recerca i per sota dels 300 metres d'alçada no en trobava. Llavors, clar, no va anar a visitar tots els pobles, per això aquest se'l va deixar. Posteriorment va fer un altre, llavors ja està catalogat, ja entén. Però doncs té aquesta, no?, que estem a molt poca, que no és el que està més baix de nivell de Catalunya, perquè n'hi ha un sota Ullestret, a l'Empordà, que està a 25 metres, perquè allí hi ha una llacuna andorreica que quan plou s'omple d'aigua, doncs s'aprofitava aquesta aigua, i aquella està a 25, però bueno, és el segon més baix de Catalunya.
4: En Pep Saragossa va estar present en tot moment en la recuperació i restauració del pou de gel del castell del Catllà.
3: Bé, no, la festa de restauració patrocina l'Ajuntament. El primera fase es fan les dues torres, que ho fa una empresa que es diu Recop, però jo, treballar a l'Ajuntament, jo soc paleta i treballava a l'Ajuntament, vaig estar aquí no controlant, però ajudant i dient més o menys, vigilant doncs, que les coses doncs, se fessin correctament.
7: És una de les joies d'aquest castell del centre d'interpretació.
3: Sí, és que, clar, castells n'hi ha molts, n'hi ha de macos, de sencers, de desmuntats, però tenen les mateixes característiques. En canvi, clar, en un castell trobar un pou de gel, que n'hi ha molt pocs i que es pugui visitar, doncs té aquest avantatge. I després, l'avantatge que té aquest pou és això, que podem entrar pel desaigüe, no hi ha una plataforma dalt, no hi ha una escala de ferro que baixa fins baix, vull dir que el veus tot sencer, que és el que no veus amb els altres pous de gel. Els pous de gel sempre tenen un accés i llavors l'accés et dificulta, diguéssim, veure tot el pou sencer com es fa aquest. Doncs.
1: Mm. Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
4: Subsistir, evolucionar i aprendre són tres mots que en aquest capítol hi són molt presents. Els pous de gel significaren una millora substancial per a la forma de vida i el comerç. I a la conca del riu Gaià hi són molt presents. Hem escoltat també la importància de recuperar la memòria i el patrimoni i com, des de la passió i la professionalitat, s'ha aconseguit. I no ens oblidem dels ocells, que avui han estat presents novament al podcast. Els heu escoltat? Els heu reconegut?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Capsigrany, l'Anius senator.
1: Ocell estival que trobem als camps i zones de conreu de març a setembre.
2: Corb comú, Corvus corax.
1: Ocell que resideix a les roques, a camp obert i a les zones de conreu tot l'any.
2: Pinsà comú, Fringilla coeleps.
1: Au resident als camps i boscos de tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions a la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dilluns, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirassol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. Lentitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb lentitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor que no pas ahir i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns nuvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
5: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
6: Hi ha aquí una encomienda per l'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
5: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
2: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
7: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
2: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noèlia Aguilar del Prat TV.
8: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
9: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
10: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
8: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
11: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
12: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
13: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
8: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó 14. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i, sobretot, de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
14: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
15: Es necesario este que fe, ya está, no tenía una otra opción, ¿no? Vull dir que la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía mucha gente aquí.
16: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
2: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
17: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres. Però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
17: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertim obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals, no? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
2: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
17: Bé, la meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fafaent, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa o adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enrederiment.
2: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a dos dies excepcionals?
17: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador d'entrada o la treballadora una hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat en bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
2: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
17: A vosaltres, bon dia, adéu-siau.
2: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia. 3 dies abans, a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
18: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
19: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
2: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més, fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
20: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy. Y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
2: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dick Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
21: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
2: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
22: Hem sigut els 5ens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
2: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
23: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
2: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el 5è i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb 2 dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
0: Habrá que ganarlo, va a ser muy, muy difícil. Es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo. Les hemos ganado ya dos veces de cuatro, una allí, y sabemos que podemos. Entonces, darlo todo y ya se verá.
1: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que intenten fer llargs, que competeixen molt bé. Hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
2: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
3: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació d'ara fa uns anys de la Ucomballa.
4: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, a més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida formant part d'una candidatura internacional seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
3: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
2: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en què sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord

0: i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i, avançada la tarda, entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
2: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
3: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
2: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
0: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
4: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
0: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar, del Prat TV.
5: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
6: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
7: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
5: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
8: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. pero de momento no.
9: Supongo que para el Papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad, es una pasada. De momento gana el Primavera Sauro 1-0.
10: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
5: El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'Abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Més enllà de l'aeroport, a hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
11: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
12: Si es necesario, este que fe, ya está, no n'hi ha una altra opció, no? Vull dir que tenim la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
13: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
0: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
14: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
0: Dos dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
15: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
16: Gaudí era un personatge que no necessitava
8: mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
0: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
16: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
0: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
17: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
0: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
17: Doncs a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai, i per tant, nosaltres ens felicitem de que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
0: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o, en tot cas, confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
17: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, amb moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
0: I, finalment, molt ràpid, Anna Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
17: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar de diferents llocs del món sense una llengua coneguda i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
0: Anna Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I, evidentment, us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
17: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'Oficina d'Atenció Ciutadana Monumental, els dissabtes, i el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa.

0: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dicamem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
0: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos, en el 107, va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
3: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les dues primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Tot i que pugui semblar estrany, el color blau en si mateix no té sabor. La percepció del sabor està lligada als receptors gustatius de la llengua, que detecten 5 sabors bàsics: dolç, salat, àcid, amarg i umami. El color blau no interactua amb aquests receptors, per tant, no té un sabor detectable. No obstant això, la percepció del sabor es pot veure influenciada per altres factors, com l'olfacte i la vista. Per exemple, un iogurt blau pot tenir un sabor lleugerament diferent a un iogurt blanc, a causa de l'associació del color amb certs sabors, com ara el del nabiu o la mora. També hi ha estudis que suggereixen que el color d'un aliment pot influir en la percepció de la intensitat del sabor. Per exemple, un líquid verd blavós es pot percebre com a més amarg que un líquid del mateix sabor, però de color verd clar. En resum, si bé el color blau no té un sabor propi, pot influir en la percepció del sabor d'un aliment a través de l'associació amb altres sabors i la interacció amb altres sentits, com l'olfacte i la vista.
0: La xarxa de comunicació...
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
8: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
7: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en Xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
9: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
7: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Denuncien precarietat laboral i falta de personal. Avui mateix decidiran quines accions més de protesta faran els pròxims dies. En parlarem tot seguit amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, destaquem que el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88 a 96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per això connectem un dia més i aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de problemes. Estem en plena hora punta, com molt bé deies, en retencions destacades, però habituals a la majoria de vies que envolten Barcelona. Hem de destacar, però, avui la C60. Fa molta estona el tram de la Roca del Vallès, de fet, el túnel, hi ha hagut un accident en sentit Granollers. Aquest accident ja està resolt, però trobareu més plena del que és habitual, com et deia, la C60, amb aturades de més de 6 quilòmetres entre Argentona, la Roca del Vallès, en aquest sentit, en sentit Granollers. De la resta de vies, les més carregades, la que baixa des del Baix Llobregat cap a Barcelona, autovia A2, amb retencions de més de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant uns 4 entre Sant Joan d'Espí i la zona de Cornellà de Llobregat, això autovia A2 i sempre en sentit Barcelona. C-17 també especialment plena durant més de 4 quilòmetres entre Lliçà i Mollet del Vallès en direcció a Barcelona. I l'autopista del Vallès, la C-58, una altra via amb molt trànsit, sobretot entre Terrassa i Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tindrem un xic més de calor que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, el matí sí que comença, si fa no fa com ahir a aquesta hora, pel que fa a la temperatura, però en qualsevol cas l'ambient és força agradable. Sí que ha pujat una mica la temperatura arran de mar respecte ahir a aquesta hora, i sobretot a les Terres de l'Ebre, que és on els núvols són més presents en aquests moments. S'han format fins i tot alguns bancs de boira a les cotes més baixes, a prop del mar o cap al delta. Aquests núvols a la resta del país no s'estan donant aquest matí. Al llarg del migdia i de la tarda, aquesta temperatura s'alegrarà una mica més que la d'ahir, pujarà amb més èmfasi a gran part del país i, de fet, arribarà a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, també aquesta tarda aniran apareixent cada cop més nuvolades. Avançada la tarda, deixaran ruixats a l'Alt Pirineu, després a les comarques de Girona, d'altres xàfecs a les Terres de l'Ebre i ja molt avançada la tarda, fins i tot primeres hores de la nit, algun remet entrarà per les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, i gotellades fins i tot, que arribaran al Camp de Tarragona, a l'àrea de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia, el temps serà una miqueta més regirat. Tampoc pas gaire. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
10: A Madrid li havien preparat al Papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu Papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el Papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
11: Y aquí una encomienda para España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
10: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
7: Abans de la seva intervenció al Congrés, el Papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
12: I una de les preguntes incòmodes que el Papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
7: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona, us ho estem dient per activa i per passiva, i l'afectació de la seva visita se centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí, el Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament, les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la ciutat i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquesta àrea de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb el Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Esteu davant exactament de la catedral, ja et veig.
13: Bon dia, Helena. Sí, com es desperta l'avinguda de la catedral i els seus voltants són dels 4 indrets de la ciutat sobre els quals pivota la visita a partir de demà del Papa Lleó XIV a la capital catalana. Doncs es desperta més presència habitual dels Mossos del que és habitual, amb tanques de seguretat ja a punt, amb alguns accessos tancats i també amb la prohibició d'estacionar bicis i motos a les voreres. I això, tot i que algunes motos continuen sobre les voreres, els Mossos estan donant una mica més de marge perquè els seus propietaris tinguin temps de reaccionar i retirin els vehicles el més aviat possible, perquè des de les 7 del matí que es prohibeix estacionar les motos sobre les voreres en aquesta zona, com deia Helena, un dels 4 punts neuràlgics de la ciutat sobre els quals pivota la visita del Papa a partir de demà, perquè un cop aterri a la ciutat de Barcelona demà dimarts visitarà la catedral per una trobada de germanor i després també visitarà l'Estadi Olímpic per una vella multitudinària. Aquest altre indret, l'Anella Olímpica de Montjuïc, és la que també s'ha despertat aquest dilluns amb les primeres restriccions de trànsit, els primers controls i les primeres dificultats d'estacionament. Així que els barcelonins, també tots aquells que venen des de la regió metropolitana a treballar o passar el dia aquí a la ciutat de Barcelona, s'estan acostumant ja a aquestes hores a la visita del Papa i a canviar algunes de les rutines pel que fa a la mobilitat, sempre buscant la informació última per poder passar els dies al mig de la millor manera possible.
14: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
15: No gaire, en realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
13: I tot i que les primeres restriccions ja s'han aplicat a partir de les 7 del matí en aquesta zona, l'avinguda de la Catedral, com podeu veure, Helena, continua sent el centre d'atenció de molts turistes i vianants que encara estan esgotant aquestes últimes hores abans que l'afectació sigui total a partir de demà dimarts. A més de l'Estadi Olímpic, a més de la Catedral, el Papa visitarà dimecres Sagrada Família, l'Eixample estarà afectant al seu cor la visita del Papa, són 9 illes que es blindaran. Hi haurà molts canvis pel que fa al transport públic, així que la pàgina web de TMB serà una de les pàgines indispensables perquè els usuaris puguin estar atents de qualsevol canvi pel que fa a la mobilitat. Sí que hi haurà una major freqüència en el metro, però els busos podrien canviar de rutes i atenció perquè la parada de Sagrada Família no funcionarà. Això serà dimecres. El Papa també dimecres visitarà Can Brians i l'Abadia de Montserrat i totes les restriccions de trànsit es mantindran fins dijous, tot i que el Papa hagi marxat ja de Barcelona.
7: Gràcies, Anna. Doncs, en tot cas, és evident que seran dos dies força complicats per la mobilitat, especialment al cor de Barcelona, però hem vist que la gent ja s'ho intenta muntar per evitar aquesta disbauxa. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat que us explicàvem poden complicar, està clar, l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
7: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
8: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
7: Quart de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I els 5 passatgers que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Matí solidari al Camp de Mar de Tarragona, que per tercer any consecutiu ha acollit la festa Posa't la Gorra, organitzada per la FANOC amb el suport de diverses entitats i l'Ajuntament. La festa ha tornat amb un programa ple d'activitats, amb tallers, màgia, humor, jocs i actuacions musicals. La gorra d'enguany, dissenyada per l'il·lustrador Joan Turu, simbolitza el valor de l'acompanyament i la complicitat. El seu preu simbòlic de 8 euros ha servit d'entrada, doncs, per mantenir els serveis d'acompanyament i ajudar a les famílies. Crespià ha viscut aquest cap de setmana l'inici de la transhumància amb el pas d'un nombrós ramat d'ovelles pels camins de l'entorn rural del municipi del Pla de l'Estany. La jornada ha aplegat veïns i visitants que han seguit de prop l'arribada i el moviment dels animals en un ambient popular, com també de reivindicació del món ramader. Sota el lema Transhumància per la vida, revolució en moviment, la iniciativa posa en valor una pràctica tradicional vinculada al territori, al paisatge i la vida de pagès. Arnau Rubio és el pastor transhumant.
16: És el poble més allunyat, on surt el ramat més gros, i sempre mirant de fer una jornada una mica pedagògica, mirant d'aprofitar per fer al matí una mica de xerrada, taula rodona, passar algun documental relacionat amb les ovelles, i llavors acompanyem amb un acte, amb un dinar popular, amb productes locals de xai de Crespià, mel de Crespià. Sortim des de Crespià i acabem fins d'aquí 8 dies, estem 8 dies caminant, que arribem al Pla d'Anyell i a la Molina.
7: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. En parlem tot seguit amb Irene Lameiro, que és bibliotecària, però també delegada sindical de la CGT. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Hola, bon dia.
7: La situació continua encallada fins al punt que des de la CGT heu decidit escalar el conflicte i estendre'l a tot Catalunya per un servei bibliotecari públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes, dieu, eh?
17: Exactament. Com tu dius, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que són històriques i comunes ja de tot el territori i que ja és hora que s'abordin a nivell de sector.
7: Quina és l'arrel del conflicte? Més enllà d'aquestes qüestions que, evidentment, són determinants i que demaneu, fins a quin punt el desgast que ara esclata té a veure amb un model dispers entre les administracions, ajuntaments, diputacions i Generalitat, i una normativa que, si no tinc mal entès, ha quedat ja obsoleta, també?
17: Sí, sí, exacte. És que ja ho estàs explicant tu molt bé. D'una banda, si parlem a nivell de tot Catalunya, doncs això, hi ha biblioteques de diferent tamany, que depenen de diferents administracions. Hi ha personal, que hi ha biblioteques que només són una persona o dues, en petits pobles. Aleshores, aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè divendres, aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
7: Irene, divendres la protesta va acabar, si no tinc mal entès, amb càrregues policials davant de l'Ajuntament. Com ho vau viure des de dins? I què diu aquest episodi sobre la manera com s'està gestionant el conflicte?
17: Doncs va ser una brutalitat policial desmesurada. Jo no t'ho puc dir en primera persona, jo parlo a partir del que m'han explicat les companyes i les imatges que he vist, perquè jo justament estava al primer pis de l'edifici novíssim de l'Ajuntament, el que va ser l'última reunió de negociació o d'intent de negociació. Però es pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari. Vull dir, que sortim al Polònia, hi ha altres programes d'humor que se'n riuen de com fem les vagues, fent allò de com no podem ser un col·lectiu més tranquil i pacífic. Els anys que ens ha costat posar-nos en lluita i van fer ús de porres extensibles. Com he dit, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo, fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat, com dic. Però bueno, és una manera de fer que està fent servir el consistori d'aquesta ciutat contra tots els sectors que estan en vaga, perquè és que hi ha com tres fronts. D'una banda estem totes les biblioteques de Catalunya en vaga indefinida de divendres i dissabtes, que va començar divendres passat. D'altra banda estem les biblioteques de Barcelona Ciutat en vaga indefinida total des del 26 de maig. Portem ja dues setmanes i encetem la tercera. I per últim també estan en vaga indefinida d'alguns dies a la setmana, molts sectors de la ciutat que ens ajuntem sota el paraigües o el nom de l'escut social de la ciutat o dels sectors més feminitzats, que són les OACs, les escoles bressol, els serveis socials pròpiament, els de feminismes, els d'ajuda a la infància i a l'adolescència. O sigui, és que són serveis vitals de cura de la ciutadania i no ens escolten.
7: Precisament per això una mica la vaga aquesta arriba, i de fet ja fa dies que dura, com ens explicaves, en plena preparació de la selectivitat, amb biblioteques que són també espais d'estudi i refugis climàtics. Com ho expliqueu això a la ciutadania?
17: En el moment de refugi climàtic. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és, Collboni, obre les biblioteques, si us plau. Parlem d'una vegada, enceteu el diàleg de nou i arreglem aquesta situació. El que està demanant la plantilla és un mínim, són unes condicions dignes, són uns horaris que permetin la conciliació vital. Si és que no estem demanant res que no pugui assumir aquest Ajuntament que té, no sé si l'any passat va tancar l'exercici amb 51 milions d'euros de superàvit i després deixa morir els seus serveis més preuats.
7: Irene Lameiro, estarem pendents, doncs, de tot plegat. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia, que vagi bé.
17: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
7: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Més de de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si

0: partir d'aquí també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'Església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
5: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
4: Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Sandra Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
6: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
4: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València, en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pel

0: comensals de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
2: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
3: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
2: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
0: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns, també n'ha transcendit que en algun moment de la tarda es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
4: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
0: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona i l'afectació de la seva visita es centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí al Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la capital catalana i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquest punt de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb en Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Què diuen els veïns de Ciutat Vella i d'aquí en concret, del costat de la catedral?
5: Bon dia, Helena. Compte enrere per a l'arribada del papa a la ciutat de Barcelona i a aquesta hora s'ultimen i s'acceleren els últims preparatius davant de la catedral amb la instal·lació, per exemple, de les tarimes que utilitzaran els mitjans de comunicació per poder emetre i retransmetre l'inici de la visita del papa a la ciutat de Barcelona. La seva primera parada aquí, a la catedral de Barcelona, un cop aterri a l'aeroport del Prat demà al matí. I aquest matí també han arrencat les primeres restriccions a aquesta zona de la capital catalana. Ja estan les tanques de seguretat preparades, s'han tallat alguns accessos i des de les 7 del matí que està prohibit estacionar bicis i motos sobre la vorera. I tot i això, alguns dels conductors continuen deixant les seves motos. A aquesta hora els Mossos d'Esquadra han deixat un temps de marge, però ja estan comunicant a la Guàrdia Urbana les matrícules de les motos que continuen sobre la vorera, així que els seus propietaris hauran de reaccionar amb immediatesa per poder retirar-les. I tal com dèiem, Helena, els usuaris, els veïns de Barcelona, també els treballadors que procedeixen de la regió metropolitana i que passen per aquesta zona de Barcelona cada dia, estan canviant les seves rutines i estan atents a la informació més immediata pel que fa a la mobilitat.
6: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la Catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
7: No gaire. En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
5: A més de la seva visita a la Catedral de Barcelona, el lloc 14 farà demà dimarts una vella multitudinària a l'estadi olímpic. Així que les restriccions també han arrencat aquest matí a la zona de l'anella olímpica de Montjuïc. I dimecres serà el torn de la Sagrada Família de l'església de Sant Agustí i també de la seva visita a Camp Brians i a Badia de Montserrat. Així que, Helena, aquesta part de Barcelona en ebullició, s'ultimen els últims preparatius abans de l'arribada del Papa davant un munt de turistes i de vianants curiosos i davant l'expectació.
0: Doncs gràcies, Anna, per la fotografia, en el qual encara veiem això, aquesta certa permissivitat de persones que aprofiten l'últim moment per fer la darrera fotografia a la Catedral de Barcelona darrere teu. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat poden complicar l'arribada als centres de treball, ara ens ho explicava l'Anna, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, alerta, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i, per tant, recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
0: Els dies 9 i 10 de juny, demà i demà passat, el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. En el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha homenatjat Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
9: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
10: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
0: Doncs precisament en aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
11: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
0: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, el 2016, va visitar en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
12: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
0: Tres quarts de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina de Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'Est. Fa tot just tres setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif, els túnels entre les estacions de Sitges i de Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat justament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, però, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva, amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials, i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on estan disposats a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, que ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
13: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
0: Nou minuts ens separen de les 9 del matí. És temps ara per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: El Joventut, que s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB.
14: I després d'aconseguir una valuosa victòria en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, amb un triomf per 88-96, una victòria que va desfermar l'eufòria al vestidor verd i negre, i no és per menys. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, recordem, enfrontarà el Barça i el Tenerife, i començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
15: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
14: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'en Vol i ha aixecat el títol per 13 cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidassó en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem amb 8 gols i Luis Frade amb 7 van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, valora la victòria.
16: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acabó el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
14: Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'haver-se imposat a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival a la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva continuïtat al capdavant del club fins l'any 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
17: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
14: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzaven el duel.
18: Habrá que ganarlo, va a ser muy, muy difícil. Es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo. Les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos. Entonces, darlo todo y ya se verá.
19: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intenta fer llargs, que competeixen molt bé. Hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
14: Doncs demà partit a Caixa o Faixa, al Palau. Veurem si Igualada o Barça són el rival al Liceo, que, com ja explicàvem, espera la final de l'Hockey Lliga.
0: Doncs demà ens ho expliques.
14: Fins demà. Marta, adéu.
0: Gràcies, que vagi bé. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Doncs així, ballant i saltant amb la Patum, ens acomiadem avui. Fins demà, que vagi bé. Us esperem a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba, dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM.

0: El cas de la substitució de l'enllumenat dels carrers de Vic per tecnologia LED és un exemple paradigmàtic de les disfuncions que provoca l'actual llei de contractes del sector públic. L'Ajuntament no podia tirar endavant un projecte que només aportava beneficis, tenia els diners i hi havia una necessitat evident i permetria un estalvi econòmic i mediambiental. Tot i això, aquestes millores no s'han pogut gaudir fins gairebé 4 anys després. Entremig, amb l'esclat de la guerra d'Ucraïna, l'augment dels costos energètics va suposar una despesa afegida important per als ciutadans de Vic amb la nova tecnologia que s'hauria pogut reduir. Que una tramitació sigui més llarga que la seva execució ja demostra que alguna cosa no funciona. Tot plegat evidencia l'excés de burocràcia que deixa molts alcaldes lligats de mans i peus. La llei aprovada el 2017 tenia uns objectius nobles: garantir que els diners públics es gastin de forma justa, transparent i eficient. A la pràctica, però, s'ha demostrat que sovint alenteix de manera exagerada el funcionament de l'administració. També ha passat amb el carril bici de les Masies de Voltregà, una obra que havia de durar 6 setmanes i que ha mantingut els veïns pendents durant gairebé mig any. Els carrers no s'arreglen, els equipaments arriben tard, es perden estalvis energètics i els veïns han de conviure durant mesos amb obres inacabables. Entre la discrecionalitat absoluta que pot afavorir la corrupció i la paràlisi que fomenta la llei actual, hi havia d'haver un punt d'equilibri. Una administració que no és capaç d'executar en termini raonable les inversions que milloren el dia a dia del municipi, difícilment pot oferir un bon servei al ciutadà. I aquest, com és lògic, acaba posant la política en el punt de mira. Els alcaldes fa temps que demanen una reforma de llei o bé que el Parlament de Catalunya desenvolupi una normativa pròpia. La transparència i el control de diners públics són valors irrenunciables, però això n'ha de ser renyit amb una administració més àgil i eficient. El repte és garantir les dues coses alhora. És dilluns 8 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, conversarem amb Jordi Vilarrodà sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, un tema molt polèmic, on s'han generat diversos debats a la visita del pontífex al nostre territori. Poc després de les 10, repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. Sabeu que nosaltres comentem què s'hi cou a Twitter. I després nosaltres també parlarem amb l'actor i el músic Jofre Bardolet sobre el retorn de Cop de Rock, un dels musicals més emblemàtics del rock català, que arribarà aquest setembre al Teatre Coliseum de Barcelona. I després acabarem el programa amb en Joan Garcia des de la veu de Sant Joan, on parlarà amb en Jordi Baireda, investigador dels boscos de la CREAF, per parlar sobre la caiguda massiva d'arbres darrerament per les ventades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Ara farà una setmana va ser l'últim dia per entregar els documents del procés de regularització extraordinària d'immigrants. Més del 85% de les persones interessades a acollir-s'hi ja han completat els tràmits imprescindibles per accedir al mercat laboral. Andreu Jiménez, del Nou FM.
2: La recta final del procés extraordinari de regularització d'immigrants ja es nota a Osona. Més del 85% de les persones interessades a acollir-s'hi ja han presentat la documentació necessària abans que acabi el termini fixat per al 30 de juny. La majoria dels tràmits s'han fet a través d'advocats o representants legals, una via que el conseller d'Acollida i Integració del Consell Comarcal d'Osona, Xavier Rovira, atribueix al poc marge de maniobra de l'administració pública. En aquest sentit, lamenta que s'hagi pagat per una gestió que podia resoldre's de franc.
3: Si s'hagués informat amb anterioritat dels sistemes per tramitar tot això, hi havia un sistema que sortia de franc i, en canvi, si han volgut anar més ràpid o han volgut tramitar-ho d'una manera, bueno, que ells els hi ha generat més confiança, s'han hagut de gastar uns diners amb professionals que els han assessorat.
2: De totes maneres, Rovira lloa la capacitat de resposta dels ajuntaments.
3: S'han fet les guies, s'han fet les visites presencials, s'han fet les entrevistes personals, S'ha assessorat a la gent per demanar hora a Correus, que vam aconseguir que obrissin a Correus de Vic, i s'ha de felicitar a totes les administracions locals.
2: A la comarca s'estima que més de 2.000 persones podrien beneficiar-se d'aquest procés. La xifra definitiva, però, no es coneixerà fins que es tanqui el període de sol·licituds. El febrer del 2027 tornarà a ser una data clau, ja que es podrà iniciar la renovació dels permisos. Aleshores, serà determinant acreditar el temps treballat, però també la participació en programes d'acollida socials i lingüístic. La regularització coincideix, a més, amb l'inici de la temporada d'estiu, un període en què diversos sectors acostumen a reforçar plantilles.
0: I un macrocontrol integral de trànsit de la C-17 a Ripoll finalitza amb 56 vehicles controlats i 48 denúncies i infraccions i desmuntades des de la veu de Sant Joan.
1: El matí del passat divendres 29 de maig es va dur a terme un macrocontrol integral de trànsit, de transports i de seguretat ciutadana que va comptar amb la participació de 26 efectius dels dos sectors de les especialitats de trànsit d'Olot i de Girona, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Ripoll, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Policia Local de Ripoll i d'Inspecció de Treball. El macrocontrol, que va operar de les 10 del matí fins a 2:15 del migdia, va dividir-se en dos punts de la C-17, el primer d'ells el punt quilomètric 90,5 de la població de Ripoll, també en aquest sentit de la circulació, i un segon punt situat al 92,5 en sentit Barcelona. Es van dur a terme un total de 46 proves de detecció d'alcohol i drogues, 38 proves d'alcohol amb un resultat totes negatives i 8 de drogues, 4 d'elles amb positius administratius. La policia local de Ripoll també va efectuar 4 proves d'alcohol i drogues, totes elles amb resultat negatiu. Es van tramitar 32 denúncies per diverses tipologies d'infraccions del Servei Català de Trànsit. Respecte als transports, es van controlar 18 vehicles, dels quals 10 eren pesats, amb el resultat de 7 denúncies per infraccions, 2 de greu per excés de pes i 5 per irregularitat en altacobre. Es van controlar 6 motocicletes i 2 turismes amb 6 persones identificades, aquesta per part dels efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos de Ripoll. La Policia Nacional va identificar 7 persones i en va citar una altra per tal de tramitar el procediment ordinari d'expulsió del país. La Guàrdia Civil va controlar 13 vehicles i identificar 15 persones. Van tramitar una infracció per etiquetatge d'aliments i va inspeccionar 5 vehicles per controlar la detecció de gasoil fraudulent. Finalment, per part d'Inspecció de Treball, es van revisar 12 vehicles empresarials amb 8 persones controlades, de les quals en 3 es van detectar infraccions per estrangeria i una infracció per la seguretat social.
0: I la seguretat també és una prioritat en molts ajuntaments de la comarca, com és el cas de Centelles. L'Ajuntament ha aprovat una partida de 60.000 euros per instal·lar càmeres de videovigilància en equipaments municipals per evitar l'incivisme i millorar la seguretat, Andreu.
2: Centelles instal·larà les càmeres de videovigilància per millorar la seguretat del poble. És una mesura de prevenció i es col·locaran principalment en punts estratègics com equipaments municipals, que alhora poden servir per cobrir part de la via pública. El consistori ha previst una partida del pressupost municipal de 60.000 euros per dur a terme el projecte. Ho explica l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
4: Centelles és un municipi segur, però evidentment té molts equipaments i per tant doncs, el que hem de fer doncs, és que aquests equipaments es dotin de càmeres per controlar els seus accessos. Això, doncs, evidentment és una possibilitat doncs, que hi és, que ho veiem amb establiments privats i, per tant, amb establiments públics hem de fer la mateixa aposta.
2: Les càmeres lectores de matrícules als accessos del poble han tingut bons resultats i amb la instal·lació de càmeres de biovigilància en alguns punts de la vila. Centelles fa un pas endavant en matèria de seguretat.
4: Tota aquella nova tecnologia, tots aquells elements que portin millores amb aquesta gestió i control, jo crec que això és important. Amb els lectors de matrícules vam ser pioners a Catalunya i ha generat doncs, actuacions importants policials a Centelles precisament per tenir càmeres i aquests aspectes doncs, ens fan actuar amb el compromís de noves càmeres lectores de matrícules, noves càmeres en els equipaments i, evidentment, doncs, millor control.
2: Aquests dispositius seran un reforç a la feina que els cossos de seguretat ja duen a terme actualment al municipi.
4: Els mitjans humans doncs, treballen bé, però tot el que sigui complementar-ho amb aquesta iniciativa doncs, serà molt, molt, molt positiu i és necessari.
2: La zona esportiva, l'Ajuntament o el Palau dels Comtes són alguns dels equipaments on es preveu col·locar les càmeres. Un estudi que s'està duent a terme acabarà de concretar quins seran la resta d'edificis municipals on també se n'instal·laran.
0: I també la preocupació pels robatoris en cases ha portat els veïns de les Masies de Voltregà a impulsar una recollida de signatures per reclamar més seguretat, Andreu.
2: La sensació d'inseguretat generada pels darrers robatoris en habitatges ha portat els veïns de les Masies de Voltregà a impulsar una recollida de signatures per reclamar mesures que reforcin la seguretat del municipi. Segons expliquen des de l'Ajuntament, la preocupació fa temps que existeix i s'ha intensificat arran d'alguns episodis recents. Tot i això, els Mossos d'Esquadra insisteixen que les dades no reflecteixen un increment significatiu dels robatoris respecte a anys anteriors. L'alcaldessa de les Masies, Verònica Ruiz, en fa èmfasi.
5: Aquest tema d'inseguretat que ara ha aflorat, nosaltres fa molt temps que l'estem treballant a Mossos d'Esquadra, aquestes dades no són les que reflexen el dia a dia del municipi. És a dir, poden haver-hi molts incidents o diferents incidents, però si no es denuncien, no queden constància oficialment, i llavors nosaltres com a Ajuntament, jo com a alcaldessa, em costa moltíssim fer pressió a Mossos d'Esquadra per poder demanar més efectius.
2: En aquesta línia, Verònica Ruiz detalla que fa més d'un any que el municipi forma part del programa Lectio, la xarxa de càmeres de videovigilància i lectura de matrícules impulsada per Interior i els Mossos.
5: El tema de la seguretat és un tema que no ens està preocupant ara, sinó que és un tema que ens ha preocupat i ens ha ocupat des de fa molt temps. Hem tret una plaça de vigilant, que ja la vam treure fa poc, però va quedar deserta, l'hem tornat a treure aquesta plaça de vigilant. Ara tenim un vigilant compartit amb Sant Hipòlit i l'intenció és que els dos municipis puguem compartir vigilants i passaríem de compartir un vigilant a compartir-ne tres.
2: D'altra banda, subratlla la importància de denunciar el robatori o el fur, encara que sigui un intent.
5: És molt important que sempre que hi hagi alguna sensació d'inseguretat s'avisi el 112, que quedi constància de que hi ha aquesta inseguretat. Quan intenten entrar en un habitatge o intenten entrar en algun servei i no ho aconsegueixen, ja ens sembla que no és important la denúncia. I és molt important també aquest intent també denunciar-lo. No? L'esforç que hem de fer entre tots i totes, perquè al final volem uns resultats, però hi ha d'haver una feina prèvia i cada que ha de ser responsable d'aquesta feina que li toca.
2: Amb tot, la policia catalana té denunciats un parell de robatoris a domicilis, a més de tenir constància de furts a un vehicle i a una casa i altres intents.
0: Sant Joan valora positivament la col·locació de les quatre àrees de recollida selectiva pensades pel sector turístic de la vila. Isaac Muntades.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ugassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
6: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que a través de les targetes utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
7: Pràcticament a un any d'aquesta implantació, estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva, és un tant per cent molt alt, això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem, van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy, bilateral, que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.
0: I el pas d'Elisenda Carrera, regidora no adscrita, va crispar el ple de dilluns passat on la resta de partits polítics l'acusen de ser deslleial, poc transparent i ambigua. Andreu Jiménez.
2: El traspàs d'Elisenda Carrera com a regidora no adscrita i, per tant, la seva revocació de representació com a membre d'Aravic van centrar bona part de la darrera sessió plenària municipal. Carrera no ha confirmat ni ha desmentit si a les properes eleccions del 2027 es presentarà amb alguna formació concreta, i això va generar un cúmul de crítiques entre els membres de l'oposició.
8: Quan ha estat poc transparent per part de la regidora Carrera i que encara ens farà menys gràcia si algun dia passa realment no només de ser no adscrita sinó ser trànsfuga, si acaba resultant que és membre i potencial candidata d'Aliança.
9: Entenem que hi ha hagut una manca de lleialtat institucional en com s'ha actuat per part de la regidora Carrera, no és la manera com nosaltres creiem que s'hauria d'haver actuat. Són coses tan fàcils de desveir afirmant-les o desmentint-les.
10: S'ha de fer política amb cara descoberta, sense subterfugis, sense ambigüetats.
2: Xavier Ferrés, amb qui havia fet tàndem a Aravic, va ser especialment dur acusant-la d'ocupar una cadira que no li pertany.
11: Quan votem en contra, o no li escoltem o no li acceptem, en el fons votem contra una, per dir-ho una mica suaument, una deslleialtat democràtica. Vostè, senyora Carrera, ocupa una cadira que no li pertany a vostè, sinó els votants de la llista electoral de la que vostè ha renegat, ha renunciat, o marxat, o abandonat, com li vulguem dir.
2: Inclús el mateix alcalde, Albert Castells, en el torn de preguntes, va dir-li que no respondrien alguns dels per dignitat política i va insinuar manca de transparència sobre el seu futur polític.
12: Vagi sortint a explicar què ve fer vostè aquí de regidora no adscrita per poder respondre les preguntes en conseqüència i a qui representa exactament. Quan aclareixi la seva situació, doncs podrem dialogar políticament amb coneixement de causa.
2: Carrera va esquivar els retrets remetent-se a contestar que està decidida a continuar treballant per la ciutat.
13: Continuaré treballant com a regidora no adscrita, amb el mateix compromís i amb la mateixa implicació que he treballat fins ara per la ciutat. Si cada decisió municipal s'ha de mesurar només per la ideologia, el govern és impossible i jo prefereixo prendre les decisions que funcionin per la ciutat i per la seva gent.
2: En una entrevista posterior al ple del programa L'Angle Obert del Nou TV, la regidora no adscrita tampoc va concretar quin camí polític emprendrà.
0: El Ball de la Filada podria deixar de formar part de la Festa Major de Sant Feliu de Codines aquest 2026, Laia de Déu, una codinenca.
14: L'Esbar Codinenc ha fet una nova crida per trobar balladors i balladores que permetin mantenir viva aquesta dansa tradicional del municipi després que l'any passat ja no es pogués representar. La manca de participants, especialment d'homes, torna a posar en risc una tradició recuperada als anys 90 després de gairebé un segle sense ballar-se. La paradoxa és que aquest ball és un homenatge a la feina que feien les dones a les masies amb llana, ho explica Bàrbara Dorca, membre de l'Esbar Codinenc.
15: És realment una llàstima precisament perquè és un ball que reivindica la feina de les dones a les masies en el moment d'això de filar la llana. I que no es pugui fer aquest ball que honra la feina de les dones per culpa de que no hi ha homes, doncs és irònic, si més no. I això aquest any ens passa el mateix. A l'Esbart som molt poqueta gent i majoritàriament som dones. Aleshores, si és per dones, amb les dones de l'Esbart ja el podríem fer, però ens continuen faltant homes.
14: Ara l'entitat es planteja fins i tot canviar-ne l'estructura perquè el reconverteixin només dones si no troben una solució. Segons l'entitat, la falta de relleu generacional i la davallada de participants després de la pandèmia han complicat la continuïtat d'algunes activitats tradicionals. Tot i això, asseguren que qualsevol persona interessada pot participar-hi, encara que no tingui experiència prèvia en dansa tradicional.
15: Hi ha un problema de relleu. Com a moltes altres entitats, a partir de la pandèmia, sobretot, va plegar molta gent i està costant molt remuntar. Sí que hi ha, com per una banda, unes ganes de fer coses noves, de fer dansa de nova creació, coses molt diferents de les que s'havien vist, però, com a altres entitats, ens està costant molt portar gent de jovent, sobretot.
14: Des de l'Esbar Codinenc recorden que el Ball de la Filada forma part del patrimoni cultural de Sant Feliu i que la seva continuïtat dependrà en bona part de la resposta que tingui aquesta nova crida. L'entitat convida totes les persones interessades a sumar-se als assajos i a contribuir a mantenir viva una tradició que forma part de la història del municipi.
0: I l'Helena del concurs musical de Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa de televisions locals ja ha escollit les 10 propostes finals que participaran a la gran final amb una gala en directe el 27 de juny. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
16: Així és, Ona, s'acosta ja el dia clau, i és que les 10 finalistes han estat seleccionades a partir de les valoracions d'un jurat format per Maria Folqué, en representació del grup Enderrock, Laia Estebaranz, podcaster musical i programadora del Festival Tastautors, Neus Borrell, cantant i directora de la residència artística Can Bon Amic, i l'artista Guillem Roma. A aquestes puntuacions també s'ha sumat el vot del públic, que durant els darrers dies ha pogut participar activament en el procés escollint la seva proposta preferida a través de la pàgina web del concurs. Escoltem a Maria López, directora de Ràdio i Televisió de Cardedeu.
17: Teníem d'una banda les votacions del jurat, que entre ells tenien votacions molt dispars, d'altra banda tot el que és la votació del públic, sempre i ja quasi tradicionalment és molt diferent del que pensa el jurat, i fins l'últim moment hi havia noms que estaven tota l'estona dins, que al final van quedar fora, i al revés, no? Noms que potser semblava que quedarien fora, i amb els vots grans del públic de cop aconsegueixen aquestes places, no? Vull dir, al final no deixa de ser un concurs, dins d'aquí evidentment sempre ho busquem fer amb un ambient supersà i molt d'acompanyament, i al final el que busquem és projectar a 40 artistes i donar-los a conèixer i acompanyar-los en aquest camí. Però sí, aquesta part de concurs, doncs, juga aquestes coses, li dona aquesta part d'emoció, però fa també que passem molts nervis.
16: Monjo Antiquat amb Endollar-se el foc, Roser Dresaire amb 10 de 10, Aina Rabassa amb Nena, Pau Culleré amb Pots venir, Aulet amb Voldria tornar, Arnau Serrallonga amb Pompeia, Marcòlic amb Cançons de mentida, Sofia de Diego amb Què veig a la lluna, i Aitana i Ara veig, i Paula Milarana amb Cendres defensaran la seva proposta el dissabte 27 de juny a les 10 de la nit pel plató de Ràdio Televisió Cardedeu i La Xarxa.
17: Amb aquesta recta final, que és un... no arriba menys d'un mes per preparar la gala, que és una mica quan nosaltres ja tenim tot el gruix de l'equip aquí treballant a tope, no? De fet, una de les coses que la gent haurà pogut veure és que des d'aquest dilluns passat els informatius no són en plató i amb el rigorós directe amb les presentadores, sinó que estem emetent uns compactats de notícies. Per què això? Perquè una de les primeres coses que hem hagut de fer és desmuntar tot el nostre plató d'informatius per construir tot un plató per aquella gala, no? I a més, tenint en compte, doncs, que ho fem nosaltres amb material propi, amb material cedit per l'Ajuntament o el que sigui, necessitem tots uns tempos una mica estirats. Llavors, ara comença tota aquesta construcció de plató a tope durant les properes setmanes, i a partir del 15 de juny comencem a preparar les actuacions amb cadascun dels finalistes.
16: En definitiva, serà un esdeveniment que combinarà música en directe i la presentació de les propostes finalistes, i en el qual es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i a les diferents televisions locals del territori.
0: I els alumnes de la Vall del Tenes que han participat en el programa d'emprenedoria QM ja han dut a terme una de les parts més importants del projecte, la venda directa al públic, Laia.
14: Des de les aules de l'escola fins a les parades del mercat, els alumnes de la Vall del Tenes que participen en el programa d'emprenedoria QM han viscut un dels dies més importants del curs, la venda directa al públic dels productes que ells mateixos han estat dissenyant i fabricant durant els últims mesos. Aquesta iniciativa busca precisament que els infants aprenguin com funciona una cooperativa real, i per tant, al llarg de tot el curs, els estudiants han hagut de constituir l'empresa, definir el producte, planificar com el fabricarien i organitzar la comercialització. El darrer pas ha estat anar als diferents mercats locals per assumir la feina de botiguers, des de l'atenció al públic fins a la comunicació del projecte o la gestió de la caixa. Però el projecte no són només els negocis. Com a cooperativa, la vessant social té un pes molt important. Per això, una part dels beneficis que els alumnes han aconseguit amb les vendes va destinada a una entitat social de l'entorn que ells mateixos han escollit.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i anem a saber ara com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. I és el moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dilluns.
18: Bon dia. Per fi som dilluns. Què tal, Tom? Espero que hagi tingut un gran cap de setmana. I comença una nova setmana, la segona ja d'aquest mes de juny. Van avançant els dies d'una manera bastant de pressa. Ens acostem ja al Sant Joan, el tenim aquí a la cantonada. Però primer ens sentem en el dia d'avui, ens sentem amb aquest temps que tindrem el dia d'avui. Venim d'un cap de setmana, diria que força tranquil, i d'un cap de setmana tampoc gaire calorós. En definitiva, podria haver fet més calor, eh? Estem ja a mes de juny i les temperatures podrien ser bastant més altes. Sobretot les nocturnes, es dorm molt bé, no hi ha valors molt alts a l'índia de bon tros. I a les tardes creixen algunes nuvolades, però no han deixat tempesta. Ves a veure amb les tempestes molt importants que vam tenir el dijous passat. I avui serà un dia semblant al cap de setmana. No hi ha molta cosa a comentar, no hi ha molt moment meteorològic ni de bon tros. Ens hem llevat amb les temperatures semblants al cap de setmana, sense gaire calor de nit. S'ha pogut dormir força i força bé. Molt sol al matí i a la tarda creixement de nuvolades. Unes nuvolades que poden deixar unes tempestes a la zona del Pirineu, però no molt importants i bastant localitzades, sobretot cap a Ripollès Nord, i poca cosa més. Restes sí que creixeran nuvolades, poc importants, i no deixaran cap mena de precipitació. I avui les temperatures màximes seran una mica més altes. Es notarà una mica més de calor migdia, al voltant dels 27-28 graus, però una mica més altes i tot. Tampoc cap valor fora del normal. Unes temperatures bastant a ratlla, bastant normals, inclús una mica per sota del que tocarien en aquestes dates, que ja és calor, aquestes dates són de calor ja forta. Això és tot, a disfrutar el dia d'avui i que tingueu un bon inici de setmana. Adeu!
0: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, conversarem amb el periodista Jordi Vilarrudà sobre aquesta visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, un tema on s'ha generat molts debats, i també parlarem sobre els diferents temes. 3 minuts i tornem. Fins ara.
19: El nou FM, el nou so d'Osona.
20: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
21: Demà, una furgoneta per treballar.
22: I demà passat, un monovolum per viatjar.
21: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
22: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
21: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
22: Sigui on et porti el teu camí. Comença amb ALR.
23: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
24: La sala de festes L'Amapola celebra el seu primer aniversari i ho fa amb una gran festa major.
25: Alegria, que és festa major.
24: Els dies 13 i 14 de juny vine a gaudir d'un cap de setmana ple de música, festa i bon ambient. Dissabte, trobada de xapes. I a la tarda, ball i berenar amb el quartet Sol de Nit. I diumenge, sardanes amb aperitiu gratuït, dinar de festa major i a partir de les 5, concert i gran ball amb l'Orquestra Rosaleda.
26: Ball!
24: Música, ball, menjar i molta festa a la sala de festes L'Amapola de Centelles. Reserva la teva plaça al telèfon 650-250-500. 650-250-500.
27: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial.

0: Són 9:45 del matí i ara anem a fer un repàs de les portades dels diaris, dels principals portades de Catalunya i Espanya. Andreu, bon dia de nou.
1: No ha sortit bé avui, eh? Quin dilluns.
0: Com es nota que és dilluns i que ha sigut un cap de setmana que intens.
1: Estem rovellats, eh?
0: Estem rovellats, mare meva. No, o sigui, la veritat. Anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Ho tinc tan integrat, això, que a vegades no m'acaba de sortir.
1: No et surt, eh?
0: Però bé, som dilluns, encara que sigui dilluns, tenim portada del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès. Què diu avui, Andreu?
2: Titula Queixes dels alcaldes per l'accés de burocràcia de l'administració que frena i encalla les obres. Vic amb l'enllumenat públic o les masies de Voltregà amb un carril bici han patit les conseqüències dels retards. I la imatge destacada, doncs, una aposta familiar contra la segregació escolar. Famílies que formen part del grup singular de l'escola Quatre Vents de Manlleu. I a la imatge, doncs, es veuen els pares juntament amb els seus fills, on Manlleu tindrà per primera vegada grups singulars en centres educatius del municipi. I es tracta de les famílies que es posen d'acord per matricular els seus fills en centres d'alta complexitat amb l'objectiu de prevenir la segregació escolar.
0: Doncs, Andreu, seguim, però amb la portada, en aquest cas, del 9-9 del Vallès Oriental.
2: Que titula, també, va sobre educació. Aules de 7 escoles de la comarca han fet classe més de 30 graus l'última setmana. Una plataforma recull dades de més d'una vintena de centres al Vallès Oriental. I la imatge, doncs, fa referència a Marduix, que celebra 50 anys de Titelles, on a Sant Esteve se suma l'homenatge organitzat aquest diumenge per l'entitat ISBAT. Jordi Pujol i Joana Clusellas, Jordi Pujol, no l'expresident de la Generalitat, fundadors de Marduix, saluden a Jaume Arnella en un moment d'aquest homenatge. I també a l'altra imatge destacada d'avui de la portada del 9-9, doncs allà era dia de Corpus a la Garriga, les catifes, i es veu els alumnes d'una de l'escola que hi participa, el Giroll, amb la catifa que van confeccionar.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen les portades dels diaris catalans. Òbviament,
2: hi ha dos protagonistes.
0: El primer,
2: el Papa. Que La Vanguardia ens diu, el Papa treu multituds. Lleó XIV llança un missatge contra la hipocresia a la humilia de Corpus a Madrid. Ningú no es pot agenollar davant el senyor i menysprea el germà. Robert Prevost pronunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. I pel que fa a la imatge, es veu el Papa dirigint-se en el cotxe, amb el Papa mòbil, a l'estrellada per oficialitzar la missa de Corpus Christi ahir a la plaça de Cibeles de Madrid, seguides per milers de fidels. Les dates han anat perfecte.
0: Exacte.
2: Estàvem caient Corpus, doncs el Papa també ha aprofitat per fer aquesta missa ahir a la capital espanyola.
0: Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara, que també el mateix, eh?
2: Sí, ja tot va sobre la visita al Papa. Lleó XIV insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa. En la primera missa alerta de la hipocresia. Ningú es pot agenollar davant de Déu i menysprear el germà.
0: Les mateixes declaracions, sí, que veiem a La Vanguardia.
2: I la imatge, doncs, és el Papa ahir durant la seva intervenció a l'Arena Movistar de Madrid amb empresaris, sindicalistes i artistes i esportistes que van voler assistir en aquest congrés del Papa. I l'altre, aquí a la portada del diari Ara, també a la part superior.
0: Un altre papa,
2: sí, podríem dir, sí, es podria dir així. Florentino Pérez, que hi va guanyar les eleccions al Madrid i, doncs, exercirà un nou mandat al capdavant del Club Banc. I també el que destaca el diari Ara és recompte caòtic al Real Madrid. Riquelme planta cara a les urnes a un Florentino amb tot a favor.
0: Quan van quedar per saber?
2: 65% Florentino, 35% Riquelme, que la veritat que per haver dut a terme una campanya de només dues setmanes, doncs,
0: ha tingut bastants.
2: També, a veure, s'ha de dir, les campanyes guanyant eleccions a un club de futbol també van molt vinculades als resultats esportius. El Madrid aquest any no ha guanyat res i això també ha sigut un vot de càstig contra Florentino. Si el Madrid hagués guanyat la Champions o la Lliga, no hi haguessin hagut eleccions i els resultats haguessin estat molt diferents.
0: Doncs seguim, Andreu, per la portada del periòdico, que també a la mateixa línia.
2: El Papa, 1,5 milió d'ànimes, i es veu a Lleó XIV, allí a la seva intervenció al Movistar Arena, on va formar part d'aquest congrés, on hi va assistir moltíssima gent. I també el titular del periòdico que avui destaquen és Leire Díaz, va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia. La lampista del PSOE va intentar arribar a acords amb l'excomissari Villarejo.

0: Feijóo, que segons ella tenia proves de corrupció contra el magistrat Marchena.
1: I acabarem el repàs de portades dels diaris catalans per la portada, com sempre, del Punt avui.
0: Arriba l'estiu i toca parlar doncs, de préssecs, naftarina, meló, síndria, i avui és el que fa el Punt avui. Any de recuperació de collites, la fruita pot recobrar produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona per al vi i l'oli. A la imatge, doncs es veu, no sóc un expert de... Això serien préssecs, jo crec.
1: Préssecs o naftarines, sí.
0: Doncs, comença ara la recollida de la fruita i es veu aquesta imatge doncs, recollint aquests, aquests productes que per l'estiu, la veritat, que passen molt i molt bé.
1: Exacte. Doncs, Andreu, obrim la mirada, seguim i comencem ara per les portades dels diaris espanyols, parla del País.
0: Que, evidentment, es fa ressò d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Espanya. El Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El pontífec recorda en una missa a Madrid els valors cristians, llançant un sutil missatge polític i defensa l'escolta, el diàleg i el respecte davant els representants de la societat, civil. I a la imatge doncs, es veu ahir doncs, milers de fidels acompanyaven el Papa a la processó de Corpus a la plaça de les Cibeles de Madrid. I també destaca avui, evidentment, el País, Florentino Pérez fins al 2030 al Real Madrid.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada del Mundo.
0: El Mundo, que titula Lleó XIV reivindica el futur de la fe en una històrica missa. I bé, a la imatge doncs, es veu tot aquest muntatge multitudinari que es va dur a terme ahir a la capital doncs, per rebre el Papa. I també destaquen, perdó, Siona, Florentino guanya,
1: protagonistes...
0: però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
1: Seguim, Andreu, per La Razón.
0: La Razón,
1: que doncs, ocupa tota una plana.
0: Tota la plana ocupa aquesta portada d'avui. La capçalera de La Razón, de Madrid al cel, amb Lleó XIV. I el que veiem és la imatge doncs, a la plaça Cibeles, amb tot aquest muntatge que es va mostrar ahir doncs, per rebre el pontífex en una visita també marcada per la jornada de Corpus.
1: I ara sí, acabem el repàs de portades per la portada de l'ABC, també un sol protagonista.
0: Un sol protagonista, és que per davant l'ABC ho entenc, després dels problemes que van haver-hi Florentino Pérez amb aquest mitjà, Lleó XIV desborda Madrid i conquista els fidels i la societat civil. I la imatge doncs es veu el Papa, doncs ahir recorrent sota el pal per la primera processó del Corpus a Madrid.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
0: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 8 minuts de 9:15, per tant, és moment de tertúlia. Doncs bé, seguirem parlant del Papa. Hem vist avui totes les portades de tots els mitjans que ocupa un sol protagonista. I avui amb en Jordi Vilarrudà seguirem parlant sobre el Papa.
3: Exacte.
1: Jordi, què tal?
3: Molt bé. Aquí, encara en la setmana.
1: Encara la setmana, eh? Un gran protagonista, el Papa. No sé si has estat seguint molt el que està fent aquest cap de setmana.
3: Una mica. Ahir vaig mirar una mica, com que feien una retransmissió molt llarga, Televisió Espanyola al matí, i vaig punxar un parell de vegades per veure què estaven fent a Madrid, i alguna vegada a la tarda, també algun moment de la trobada que va tenir amb altres diferents sectors socials. Però res, també el que hem fet és seguir, sobretot, la implicació que té aquí, des del diari, la implicació que té per Vic o per la diòcesi, i de Vic pel bisbat, perquè, és clar, hi ha moltes implicacions doncs, també des de diferents àmbits de cara a la visita que farà, que començarà demà a Barcelona, és clar.
1: Doncs si vols, podem començar parlant com ens afecta aquí la visita del Papa Vic, què farem des d'aquí, des del bisbat?
3: Clar, més que res, aquí es notarà doncs, amb la gent que anirà als diferents actes que farà Barcelona. Per exemple, s'explica doncs, que hi ha 300 entrades repartides entre la feligresia del bisbat de Vic per poder anar a l'oració que farà a l'estadi Lluís Companys, que això, si no vaig equivocat, serà justament demà dimarts quan arriba. evidentment també hi haurà alguns convidats a la Sagrada Família, però aquests seran molt més escollits, perquè, si no recordo malament, em sembla que són 4.000 persones més a l'interior i 4.000 més a fora, però que això és molt selecte, diguem. Esclar, aquí hi haurà, evidentment, hi haurà el bisbe de Vic, o hi haurà, per exemple, el vicari general, el Josep Maria Riba, però és molt més selecte, diguem, aquest grup de gent que estarà en el que potser serà l'acte més rellevant, aquest de la Sagrada Família, o si més no, el que donarà la volta al món. I també, dintre de la gent que va a l'estadi olímpic, doncs també grups de joves, que tenim algun testimoni doncs, que recollim avui en el diari, que estaran dintre d'aquestes 30.000 persones aproximadament que viuran l'acte de benvinguda al Papa a l'estadi olímpic. Però hi ha altres implicacions també, perquè doncs, des del punt de vista artístic també hi ha gent d'aquí que ha treballat o està treballant a la Sagrada Família. I avui expliquem, per exemple, al diari doncs, el cas de l'Enric Pla Montferrer, és forjador i escultor del Pens, que fa temps que va, ara fa 10 anys, més o menys, per un treball molt concret que li van encarregar, va entrar en contacte amb la Junta d'Obres de la Sagrada Família i a partir d'aquí doncs, va anar fent més treballs fins al punt que, o sigui, ell ara coordina actualment tots els treballs que tenen a veure amb la seva especialitat, amb la forja, que són molts més del que podria semblar, perquè hi ha peces de ferro forjat a molts llocs a dintre la dintre la Sagrada Família. I ha estat treballant en algunes peces concretes, concretament s'explica que des del mes de gener que no paren doncs, fent algunes coses que havien d'estar enllestides per l'arribada, per la vinguda del Papa. Una d'elles, l'accés precisament a la Torre de Jesús, que és la que beneirà demà passat. L'Enric Pla Montferrer, doncs, per exemple, va ser el que va fer en el seu taller del Pens i després les va traslladar allà. Doncs hi ha una altra torre, la que fins ara era la més alta que es havia acabat, la de la Mare de Déu, que hi ha doncs, com unes estrelles al capdamunt, que són 12 estrelles, que des de baix es veuen petites,
1: però
3: són grans, i les va fer totes en el seu taller del Pens, després les va traslladar allà. Això deu fer doncs, 4 o 5 anys que es va acabar aquesta torre i la culminació va ser precisament posar-hi aquestes estrelles que ell havia fet. Però clar, hi ha treballs de forja a molts llocs, perquè Sagrada Família té molta cosa d'artesania concreta, doncs, que va encarregant a diferents artistes o artesans i des de les grans escultures de les façanes fins als treballs de forja o escultures més petites, doncs hi ha un escultor del Ripollès de Sant Joan de les Abadesses que va fer la figura d'aquell Crist que està sobre l'altar, que se penja allà sobre l'altar i que precisament es va beneir en la vinguda del Papa anterior, de Benet XVI. O sigui, va implicant gent una mica, a veure, seguint el tarannà de Gaudí, que havia, o sigui, una concepció de l'arquitectura global que havia d'implicar tot, i tots els artesans de tot tipus i oficis, això ho feien la seva arquitectura, la Sagrada Família, o la Pedrera, o allà on fos, d'implicar gent que sabia d'oficis, des de que feia, gent que feia vitralls, fins a fusters, fins a forjadors, fins al que sigui. I es va seguint una mica aquesta pauta, incorporant gent que en sap del seu a diferents coses de la Sagrada Família. O sigui, ja veus, de fet, hi ha bastanta implicació.
1: Sí.
3: En aquesta mobilització tan gran que ja veurem demà, doncs, com en fi, demà i demà passat, ja ens diuen que millor que no anem a Barcelona.
1: Sí. I això és una de les coses que m'agradaria parlar, i també és una de les crítiques més importants, que és tota aquesta mobilització que genera aquesta visita del Papa. Òbviament, la majoria de persones, les persones que són catòliques i que tenen ganes de veure el Papa, per ells ho entenen, no? És una cosa justificada. Però, clar, o sigui, a nosaltres tema de trànsit no ens afecta, però, clar, a Barcelona... recomanen fer teletreball,
3: sí.
1: No moure's de casa, perquè, clar, estarà tots els carrers tallats. A Madrid també ha passat que, no sé, crec que un 20% dels carrers també estaven tallats per la visita del Papa. Clar, i una de les crítiques més importants és: cal tot això? Cal tota aquesta parafernàlia que està passant?
3: A veure,
1: Això és un dels temes, sí. Vull dir, perquè...
3: És un tema... O sigui, hi ha aquest debat també, s'ha d'implicar fins i tot l'administració, els governs, tant en un estat que teòricament és, no és laic, però sí és aconfessional, en una visita d'aquest tipus. Aquesta seria una cosa discutible, també, perquè en part també això es financia amb diners públics.
1: Exacte.
3: En part. Ara, esclar, també hi ha arguments contraris que diuen, escolta, també es financia amb diners públics i és més car encara el pas del Tour de França, l'etapa que sortirà de Barcelona i travessarà tota Catalunya fins a arribar a França, d'aquí a unes setmanes. I també s'inverteixen diners públics, es tallen carreteres, no carrers de Barcelona només, sinó carreteres, circulació per un tros de país que quedarà molt afectada, doncs, aquell dia i el dia abans. I bé, clar, són esdeveniments que segurament transcendeixen el grupet, o sigui, el grup de gent, o grupet o grupàs, o sigui, hi ha molta gent que fa ciclisme. Potser n'hi ha, però tampoc és una multitud. Molta gent que segueix el Tour de França, una multitud força més gran, perquè tothom més o menys ens el mirem. Bé, doncs això serà un esdeveniment que es considera que, d'alguna forma, és beneficiós pel país, diguem. O sigui, sortirà a les televisions de tot el món. El Tour de França és la cursa ciclista més seguida del món en diferència. Doncs, es considera que d'alguna manera els beneficis compensen les molèsties. Amb el Papa, segurament igual, perquè s'entén que això de la Sagrada Família, que és un lloc per on passen milers i milers de persones que no són catòliques ni cristianes, o sigui...
1: Que simplement perquè és un monument, és un emblema de Catalunya.
3: Un atractiu turístic mundial, doncs el que passi allà a la Sagrada Família tindrà un ressò mundial i serà beneficiós per Barcelona, per Catalunya. I llavors algú decideix, bé, doncs els beneficis compensen les molèsties, perquè tindrem una postal mundial, perquè això segur, o sigui, l'acte de l'Estadi Olímpic de dimarts tindrà molt de ressò fora d'aquí, però el que estic segur és que les televisions de tot el món, les xarxes socials de tot el món, el que tindran passarà dimecres, la Sagrada Família serà, o sigui, més és com la culminació gairebé. No està acabada, la Sagrada Família. Però
1: està molt, molt avançada, perquè hi vaig anar fa poc i està superavançada. Sí, sí.
3: Molts no hi hem anat tant des de fa molts anys, eh? O sigui, tu hi vas anar fa relativament poc.
1: Sí, relativament fa una setmana vaig anar, perquè justament vaig quedar amb una amiga meva just a la Sagrada Família, perquè era com un punt de trobada. Ostres, em vaig quedar sorpresa perquè dic... Uau, va estar superavançada.
3: Sí.
1: Realment ha avançat molt ràpid, potser també en part per la visita del Papa.
3: Bueno, clar, els últims anys ha avançat molt, i tot i que fa poc vam entrevistar una persona que en coneix molt de Gaudí a la Sagrada Família, que és un seu biògraf, l'Armand Puig, aquí al Nou TV, i ens va dir... Esclar, es veu molt, molt acabat, i sobretot ara que hi ha la torre més alta de totes, ja, no? Diu, però falten quatre torres, eh? Quatre de petites, que sembla que no...
1: Però clar, també tenen...
3: Falten quatre torres encara. Perquè Gaudí va idear tantes torres com els apòstols de Jesucrist, que eren 12, i després la torre de la Mare Déu, que és més alta, i la de Jesucrist, que encara és més alta. O sigui, en falten quatre. Però l'aspecte que dona ja és...
1: D'acabat, gairebé.
3: I falta una façana, que també s'ha d'encarregar, això sempre hi ha escultors que hi treballen, doncs llavors... Però, esclar, la impressió que un té quan passa per la Sagrada Família és aquesta.
1: Sí, sí, sí,
3: i si entra dintre, suposo que encara...
1: Jo no hi he anat mai
3: encara
1: a dins,
3: més,
1: eh?
3: Encara més.
1: No.
3: Jo fa molts anys. És d'aquests llocs, segurament és d'aquests llocs, que sempre pensem, estarà ple de turistes, serà difícil.
1: I és com aquest rebuig que et caus, de dir...
3: Sí. És allò que ens costa d'anar-hi els d'aquí mateix.
1: Exacte.
3: No? I ve gent de tot el món a veure, i els d'aquí mateix només... Tenim l'imatge aquella de que passem per davant, veiem aquelles cues...
1: Ple de turistes, i dius, ostres, sempre igual, eh? La gent allà fent-se les fotos, i és allò com aquell rebuig que et causa de... Però, vull dir, realment és un emblema. A mi m'agradaria molt anar, jo sé que algun dia, òbviament, hi acabaré entrant, però ostres, encara... I suposo que hi ha gent que literalment viu a la zona de Sagrada Família que pot ser que encara no hagi entrat a dins.
3: Sí, sí,
1: no?
3: Segurament. Vull dir, és pot així, ser, pot ser. Així. Jo el que sé és que conec algunes persones que viuen... ara penso en un periodista usonenc que viu des de fa anys en aquell barri de la Sagrada Família i diu que quan hi va arribar, fa potser uns 20 anys, que es va establir a Barcelona i diu, era assequible, ell podia... Això ho podia pagar. Després tenia botigues de tot, diu, per allà al barri.
1: Bueno, comerços locals, sí, sí.
3: I ara, no. Diu, surto de casa i no puc anar a comprar res de la vida quotidiana, perquè tot el comerç està enfocat de cara al turisme. I el barri s'ha gentrificat, està ple de turistes, explica el canvi que ha vist en la vida quotidiana aquell barri. Sí que és veritat que un passa per allà, mira aquelles cues, pensa, ja hi aniré un altre dia. Sé de gent que en pandèmia, quan es va començar a obrir tot, però encara no estaven oberts els vols internacionals, va anar a la Sagrada Família o al Parc Güell a veure-ho o ensenyar-ho als fills.
1: I d'una manera diferent, eh?
3: O ensenyar-ho als fills que no ho, havia vist, no ho havien vist mai. Doncs sí, conec sí. gent que va fer això i va, ara aprofitem aquest moment que nosaltres hi podem anar i els de fora encara no. Però... I van fer aquesta excursió. El Parc Güell és un altre d'aquests llocs gaudinians que...
1: que també és impossible.
3: O la Pedrera, que es veus cues allà al Passeig de Gràcia, no? Doncs, bueno, clar, i això que dèiem, pel que fa a les afectacions, doncs... sí, a vegades pensava que pot ser exagerat, però d'alguna manera es considera que hi ha esdeveniments com aquests que són que porten un benefici, diguem, que supera les molèsties que poden causar, que en causen, eh? I que llavors haurem de veure també el dimarts, concretament dimarts, dimecres, també hi ha dimecres, les proves de selectivitat també, el dimarts. Em sembla que ja comencen hi ha vaga de mestres.
1: Vaga de mestres, vaga de docents, que segurament amb la visita del Papa també faran alguna actuació.
3: Ja pot ser, és a dir, hi ha una ebullició de coses a Barcelona, igual com aquest cap de setmana passava a Madrid, que deien, bueno, hi ha la visita del Papa, algun dels concerts que encara quedaven del Bad Bunny, i a les eleccions al Real Madrid, que feien desplaçar la gent fora de Madrid a votar a Valdebebas, no? Doncs aquí passarà una mica això mateix, entre dimarts i dimecres a Barcelona, que el govern fins i tot primer no deia res, no recomanava res, i després sí, després va dir, a veure, sí, recomanem teletreball, que serà molt també de cara a les pròpies administracions, a les empreses que puguin fer-ho, però, esclar, hi ha molta gent que s'ha de moure, igualment.
1: Sí, sí.
3: Hi ha molta gent que s'ha de moure. L'hostaleria funcionarà a tope aquests dies. Hi ha molts treballadors d'aquest sector que hauran de moure's perquè no viuen a Barcelona, perquè no es poden pagar un pis a Barcelona, per exemple. O sigui, hi haurà molta gent que s'haurà de moure igualment. I ja no diguem els estudiants que fan les proves d'accés a la universitat.
1: Sí, sí, sí.
3: Que també allò de dir, bueno, aneu-hi d'hora.
1: Clar, a veure.
3: També vaig pensar, bueno, aneu-hi d'hora. Potser el que hem de mirar de garantia és que arribin, eh?
1: Perquè exacte.
3: Perquè aneu-hi d'hora i ja es preveu que si fa falta més temps ja ho allargarem per darrere.
1: Home. No. És això, és un examen que portes preparant-te literalment 2 anys de batxillerat i just enganxes aquest dia que ve el Papa.
3: I la gent està, que fa la selectivitat està nerviosa i si té retards i veu que arriba tard i tot això, jo em poso en el lloc d'aquests joves que faran la selectivitat.
1: Uf,
3: i penso,
1: quina
3: angúnia, també tot plegat, que ja te'n fa l'examen i després no saber si no arribarà a haver-t'ho de muntar per poder-hi anar d'hora i totes aquestes coses, i penso, va, pobrets, aquests són els que hem de donar més suport moral de tots.
1: Sí.
3: Són els que ho necessiten.
1: També m'agradaria parlar, ens queda poc temps, però bueno, també podem obrir aquest tema, que és que bàsicament el Papa, em sembla que avui intervindrà al Congrés dels Diputats. Clar, és un tema també perquè la gent diu, per què ho ha de fer ell? Per què ell ha d'intervenir al Congrés dels Diputats? Li pertoca intervenir?
3: Aquest és un tema més discutible, segurament, eh? Perquè és molt excepcional que un cap d'estat o algú...
1: Clar, algú defensa, diu, és que és el cap d'estat del Vaticà.
3: És un...
1: Clar,
3: que és un estat des... que és l'estat més petit del món.
1: Sí.
3: Però, clar, aquest segurament és més discutible en aquest sentit, de dir per què ell i per què no sé, el president de França, o si algun dia, que no crec que succeeixi, que el senyor Trump visiti l'estat espanyol. Espero que
1: esperem,
3: no succeeixi.
1: Esperem que no passi, de veritat.
3: Doncs, segurament aquest és més discutible, o sigui que es pot entendre, no sé, si un dia intervé davant del Congrés i del Senat, no sé, el secretari general de les Nacions Unides. Però el papa, des del punt de vista d'estat confessional, o sigui, jo crec que és més discutible que intervingui davant de les cambres de representació.
1: Exacte.
3: O sigui, personalment penso que és d'aquelles coses...
1: Aquí crec que ha sigut una patinada bastant gran.
3: Però que sí que és veritat que hi ha una cosa, que és que estem veient que el que està dient transcendeix el nucli dels catòlics, ja no diguem dels catòlics practicants, que són cada vegada menys, em sembla, o són poquets, però poquets no, però, sí. Però que ha anat baixant. Però que el missatge d'aquest home arriba més enllà, perquè ha dit algunes coses, precisament els ha tocat el crostó amb els polítics a l'estat espanyol, sobre la polarització, les baralles i aquestes coses. Ha dit coses que van més enllà, i ahir va donar un missatge, un clatellot a l'extrema dreta,
1: sí.
3: Espectacular, quan va dir allò de que no es pot ser hipòcrita de ser cristià i després, no sé si ho va dir més o menys...
1: Menysprear
3: el germà, o sigui, clatellot a l'extrema dreta,
1: sí.
3: Precisament en el moment que s'està parlant de la regularització de migrants i totes aquestes coses, I davant d'un públic que segurament en tenia més que votava en la dreta que no a l'esquerra.
1: 100%.
3: I
1: que la majoria d'ells són catòlics.
3: Exacte.
1: Perquè el seu trenar és així, vull dir...
3: I, esclar, dona missatges que van més enllà del cercle dels catòlics o cristians. Ara, aquest punt de que intervingui el papa en un estat que no és confessional davant del Congrés i el Senat, aquest personalment el trobo jo més discutible i que, en fi, que grinyola una mica. Que grinyola una mica des del punt de vista del que és l'estat en aquest moment.
1: Sí. I un dels altres punts també, jo crec que podríem acabar amb això, clar... Un dels grans titulars ha estat que el papa parlarà amb algunes de les víctimes d'abusos sexuals de l'Església. Clar, passarà, no passarà. També moltes d'aquestes víctimes diran, òbviament no podrà parlar amb totes.
3: És un tema que jo no dubto que tant el papa anterior com aquest han fet un gir. O sigui, jo crec que ells han fet un gir claríssim de dir això és una línia vermella, això s'ha d'acabar. Tant Bergoglio, el papa anterior, com aquest, són els dos que han dit això s'ha d'acabar, no amb els abusos poden continuar passant segurament, però s'ha d'acabar amb l'encobriment. O sigui,
1: exacte.
3: Perquè el que és greu és que, a més de la quantitat que se n'han produït, o sigui, hi ha hagut durant molts anys, una acció sistemàtica de l'Església com a institució d'encobrir-los.
1: Però bé, no, es tapaven... escoltat, no? Nosaltres ens ho gestionem. Clar, com t'ho gestiones?
3: Doncs agafant...
1: Ha d'haver-hi un càstig,
3: agafant,
1: no?
3: Agafant el que cometia els abusos i portant-lo lluny. O sigui, era el sistema, o sigui, hi havia un sistema. Això ja fa molts anys que se sap i que ho va començar a descobrir. Hi ha una pel·lícula fantàstica que explica una investigació periodística sobre aquest cas del Chicago Tribune, si no en recordo malament. La pel·lícula es diu Spotlight. És un grup de periodistes d'investigació del diari que destapa el primer cas als Estats Units massiu d'abusos a l'Església i tot el que comporta, doncs, de cara als periodistes. És una pel·lícula molt interessant, de fa uns 20 anys que va passar aquests fets, doncs, clar, parlem de que, escolta, que ja fa anys, que es coneix això, i que tot just ara, doncs, hi ha una acció més clara de dir, no, aquests casos, quan sabem el que hem de fer és portar-los als tribunals ràpidament. I això, doncs, el papa farà que... Se suposa que avui, demà, pot haver-hi aquesta entrevista, que hi serà gairebé segur.
1: Jo crec que sí.
3: No es diu, que també ho trobo lògic, per perquè s'ha de respectar la privacitat de les víctimes, perquè en aquest cas pot haver-hi gent que no estigui disposada que es conegui públicament el seu cas.
1: I altres que sí, altres són que són portaveus.
3: Sí, que es farà, es donarà a conèixer després, això, es donarà a conèixer després, i que entenc que aquesta gent ha de parlar fora dels focus i no ha de trobar-se allà doncs, una pressió en el moment que vagi a parlar amb el papa i veure doncs, què li demanen i què els diu. I perquè entenc que això, que hi ha hagut un canvi, però que encara no fa gaires dies sortia doncs, el diari El País un informe sobre els que havien encobert, i en alguns casos d'aquests hi havia bisbes i bisbats.
1: D'aquí a Catalunya?
3: No, el cas del David, per exemple, però sí que hi havia fins i tot el cardenal Omella de Barcelona, sí. Hauria encobert algun cas, segons aquesta informació periodística, i per tant, aquí hi ha... Jo crec que, malgrat que es digui des de dalt, des del Vaticà, això s'ha d'acabar, hi ha dinàmiques encara, d'inèrcies dintre l'Església, d'aquests encobriments i de veure com es repara les víctimes, de veure quina és la reparació que se'ls dona o se'ls ha de donar a les víctimes. I en això hi ha molt camí per avançar i veurem què ens surt d'aquesta trobada i quina informació en rebem.
1: Doncs, Jordi, veurem com ve aquest, com arriba aquesta visita al papa aquí al nostre territori, i tots aquests temes que hem anat parlant, a veure com s'aniran... Com s'aniran movent, com s'aniran gestionant, eh?
3: Ja, en els propers dies segur que estarem un parell de dies que només...
1: Diré inclús la setmana papa. Sencera, eh? Serà...
3: només hi haurà papa i Sagrada Família i etcètera, etcètera. Deien que fins i tot al Montjuïc que hi haurà actuacions també musicals i això, que hi havia alguna confirmada, el Sergi Dalma, alguna... que no fes una aparició fugaç la Rosalia. Però jo ho trobo estrany, eh? Però
1: tot és presumptament, eh?
3: També, perquè... corria aquest rumor, eh?
1: Perquè crec que la Rosalia ha anunciat que crec que atura la seva gira per motius personals, o no sé si és cert, això. Llavors, bueno, pot ser perquè la Rosalia ha fet un disc...
3: Que té referències espirituals, diguem,
1: sí,
3: no?
1: També sí. I també hi ha participat l'Escolania de Montserrat.
3: A veure...
1: Llavors, clar, també a la gent li agrada molt especular sobre aquest tema de la Rosalia.
3: Jo no m'ho acabo de creure, però hi ha com aquest rumor així que a vegades aquestes coses no es confirmen, eh? Però ara imagina't, seria espectacular que sortís la Rosalia.
1: Sí. I Jordi, abans d'acabar la tertuliet, també m'agradaria parlar un moment molt ràpidament. Creus que els joves... O sigui, hi ha més joves catòlics que abans, que està pujant...
3: Jo crec que això, que és una cosa que hi ha com aquest rum-rum i això, hi ha sociòlegs que diuen que no se sustenta amb dades. Ahir, per exemple, un sociòleg destacat d'aquí, català, el Jordi Muñoz, deia que això es diu, però que no hi ha dades que ho indiquin. El que sí hi ha és més visibilitat dels joves catòlics, perquè alguns s'han fet influenciadors, estan a les xarxes, hi ha més moguda a les xarxes, hi ha un cert debat... o sigui, per exemple, amb el mateix fet que la Rosalia, que parlàvem ara, hagi fet un disc que té moltes referències religioses, etcètera, ha donat com aquesta sensació també, no?, de que hi ha gent que s'hi acosta o s'aproxima a, jo no diria que el catolicisme, a l'espiritualitat, a la religió, a les arrels...
1: Jo crec que és
3: arrels,
1: més espiritualitat, potser.
3: Sí, o sigui, que hi ha unes inquietuds, segurament sí, però que d'aquí a dir hi ha més joves catòlics, hi ha joves catòlics que són més visibles, més actius, més organitzats i més xarxes socials, però a dir les quantitats, o sigui, a veure, nosaltres podem anar a qualsevol parròquia d'Osona i mirar quants joves surten de missa. O fins i tot quants joves catalans estan estudiant per ser capellans. O sigui, a Barcelona, que és on hi ha el seminari que van tots estudiar els de tots els bisbats, a veure, no són molts precisament els capellans que tenim aquí, n'estan venint molts...
1: De fora.
3: Molts, exactament, sobretot de l'Àfrica subsahariana, sí. En el nostre cas, no? Llavors... Jo em permeto dubtar-ho, això. Seguint el que diu algun sociòleg, em permeto posar-ho en dubte fins que no hi hagi dades més sòlides que ho confirmin, que sigui veritat que hi ha un renaixement del catolicisme entre els joves.
1: Jo crec que és un tema que a mi que m'agrada molt i també m'apareixen molt a les xarxes socials, i és veritat això que dius. No crec que sigui la quantitat, sinó que molts s'han donat a conèixer per donar visibilitat d'aquells joves que potser, ostres, que també ara en aquests temps no està gaire ben vist, crec, potser ser catòlic i ser jove, crec que són com dues coses que no, però alhora és com, ostres, també ens hem de, o sigui, s'han de donar veu, no?
3: Sí,
1: jo crec que és bàsicament això.
3: Hi ha gent que ha perdut, diguem, aquesta, no sé si dir-ne vergonya, però jo no ho soc, però no em manifesto gaire, i al contrari, n'hi ha cara això que fan, que fa poc precisament va haver-hi un reportatge al 30 Minuts a TV3 sobre aquest tema, no? Que estava molt bé, d'aquests joves, alguns catalans, alguns ja són figures que no són joves, per exemple, Lucía Caram, que també està a les xarxes i està a tot arreu, però hi ha joves que sí, que un ha fet gairebé una professió i tot això. I opinadors, també, o sigui, sí. Joves, no només gent gran, o sigui, gent més gran, opinadors joves, o sigui, ara penso en un opinador que és d'aquí a la vora de la Garriga, la Montserrat de Mesón, que articulista d'opinió, jove, i que es confessa cristiana, catòlica i de missa. O sigui, això és un perfil que no existia.
1: No acostuma a veure. Jo la Montserrat la segueixo perquè també és com, ostres, és jove, i alhora, clar, com, al final, com, vull dir, jo no soc creient, però, ostres, se'm fa un munt de dir, és que ell és creient i ella ho explica, vull dir, es va casar fa poc per l'Església i ella ho ha...
3: I escriu bé.
1: Sí, sí, ha tret fa poc un llibre.
3: I llavors, clar, són perfils que no hi eren. El govern mateix, tenim ara mateix doncs un president de la Generalitat que és catòlic i practicant, que en Salvador Illa, per exemple.
1: Ah, sí? No ho sabia, això.
3: Catòlic practicant, ell mateix ho diu sempre, i d'altres consellers que també ho són, o, per exemple, líders polítics com Oriol Junqueras, que també, doncs... o sigui, jo crec que en aquests moments fins i tot n'hi ha més càrrecs polítics, ara ja no parlem de joves, parlem d'altres edats, però que diu, jo sóc catòlic practicant, o ho són, que un temps enrere, perquè precisament això, tens el president de la Generalitat, tens un líder polític d'un dels principals partits del país, com és en Junqueras, tens gent que està en càrrecs al govern ja no sorprèn que si hi hagi el conseller de Justícia, en Ramon Espadaler, que aquest ja ho sabem, també, però que n'hi ha més, O sigui, n'hi ha uns quants, i em sembla que també la Núria Perdón.
1: També és.
3: També. És a dir, n'hi ha més,
1: Curiós, és un tema curiós i que donaria també per molt, Jordi, aquest tema.
3: Segurament també hi fa doncs, l'actitud del govern de la Generalitat doncs, amb aquesta visita del Papa, doncs, que el president sigui un catòlic practicant com és en Salvador Illa. Sí, sí.
1: Doncs Jordi Vilaruda, moltes gràcies per aquesta conversa tertúlia i anirem seguint aquesta visita del Papa.
3: Anirem veient.
1: Exacte, que vagi molt bé, Jordi.
3: Molt bé.
1: Adéu.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Sí.
3: Perquè ara ho he mirat, dius, de 17.
1: Sí, bueno, és moment ara de la cançó del dia.

Doncs estem sentint Californication dels Red Hot Chili Peppers, ja que el 8 de juny del 1999 el grup de rock va publicar el seu setè disc Californication, que va ser l'àlbum amb més èxit. Aquest també va marcar el retorn de la banda de John Frusciante, que el 1992 va deixar el grup per falta d'entesa amb el cantant Anthony Kiedis. A causa de la seva marxa va caure en una depressió amb una addicció a l'heroïna que el va deixar en la pobresa. El 1997 va entrar en un procés de rehabilitació i el 1998 va tornar a formar part del grup.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. El col·lectiu Perquè no ens fotin el tren ha fet una nota de premsa explicant que DIF torna a incomplir terminis i allarga de nou el desdoblament de l'R3, mentre que el Departament de Territori no fa efectiu el seu compromís. Aquest mes de maig, a DIF hauria d'haver acabat la fase 1 del tall de servei a l'R3 des de l'Hospitalet fins a la Garriga, iniciada ara fa 8 mesos, i amb la fase 2, Mollet del Vallès-La Garriga, d'una durada de 8 mesos fins al gener de 2027, s'haurien de completar les obres de desdoblament i millora integral del tram Parets del Vallès-La Garriga de l'R3. Malauradament, la Generalitat els ha informat que DIF no complirà el termini de la fase 1 i que segurament fins passat l'estiu no estarà acabada. Justifiquen el retard per la caiguda d'un mur de contenció de la cimentera a la Farja, estació de Montcada a Bifurcació, propietat de la cimentera el passat 6 de març. Les entitats signants denuncien que no s'hagi reaccionat amb la celeritat que caldria per resoldre aquest imprevist i evitar que impacti en la represa del servei i el correcte desenvolupament d'unes obres essencials per millorar la xarxa de Rodalies i, en particular, la maltractada línia R3. Aquest incompliment no sols afecta l'R3, sinó també l'R7 i les circulacions en proves que necessiten fer els nous trens de Rodalies que s'estan fabricant a la planta d'Alstom de Santa Perpètua. Volen fer notar que si la xarxa de Rodalies forma part de la red ferroviària d'interès general, hauria de ser a tots els efectes, també en el grau de protecció legal com a bé públic estratègic que permet escometre actuacions d'emergència per garantir la seguretat de la xarxa i el servei públic de mobilitat. Els sembla escandalós, doncs, que no s'hagi activat cap mecanisme d'urgència per haver subsanat aquesta situació des del 6 de març, la qual cosa els fa pensar en una manca de voluntat d'abordar el problema amb celeritat. D'altra banda, la caiguda dels murs i els treballs sobrevinguts afecten només l'espai de la via 0 d'apartat i, per tant, això no hauria d'impedir la connexió de l'R3 a l'entrada nord de l'estació de Montcada i Bifurcació per la via 1. Per tant, lamenten comprovar que en realitat és el retard en les obres de l'estació el que realment impedeix la posada en servei dins del termini de les vies 1, 2 i 3. Unes obres a l'estació de Montcada i Bifurcació que volen recordar no es preveien en el tall i que es van afegir a posteriori. A més, també hi ha hagut robatoris de coure al tram de Montcada i Mollet i han pogut comprovar que a hores d'ara tampoc no s'han solucionat ni protegit, fent palès altra vegada la deixadesa i l'abandó de la línia. Demà us acabo d'explicar el que deien en aquesta nota de premsa. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara és moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I és moment per Ràdio Televisió de Cardedeu. Enric Rubió, des del Vallès, explica'ns.
3: Va, només una cosa, però una cosa important, i és que va haver el partit d'anada de la gran final del play-off d'ascens de primera catalana entre el Futbol Club Cardedeu i la Unitat Esportiva Mollatenca. Sí, o Mollatenca. En aquest cas, es va dur a terme ahir diumenge, i va finalitzar amb un empat de 2-2. Així que l'eliminatòria per pujar de categoria es decidirà en el partit de tornada. Vol dir que està tot obert i que hi haurà emoció fins l'últim dia.
2: Perfecte, Enric. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres seguim cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac?
1: I aquest cap de setmana teníem dues proves de muntanya al Ripollès, una de BTT i una cursa de muntanya. Comencem per la 20a trobada BTT Cavallera 2026, que va reunir 250 ciclistes pels corriols i muntanyes de Sant Joan de les Abadeses. Era una marxa no competitiva i els ciclistes van dividir-se en tres grans proves, com són el circuit L de 47 km, l'M de 34 i l'S de 17. Va ser una jornada amb altes temperatures, tot i que les pluges dels dies anteriors van permetre tenir el terreny ideal per la pràctica del ciclisme. I aquest diumenge es va disputar la 12a edició de la Molló Trail, que tenia dos circuits, un de 25 i un altre d'11 km. La mitja marató passava per llocs com la Casilla, Coll d'Ares, Coll Pregon, Espinavell i Puig Moscós. Edu Rodés va ser el guanyador en categoria masculina, mentre que Lluc Amor i Albert Llong van completar el podi. En la categoria femenina va guanyar Anna Tarasova, que va derrotar Elena Mercader i Cristina Hernández, mentre que en la cursa curta el guanyador va ser Alfonso Guillén, seguit de Joan Puyuelo i Pau Casado, mentre que en la categoria femenina van vèncer Miriam Borja per sobre de Núria Puyuelo i Rosa Colom. I també dir-vos que Ripoll es va fer un partit d'homenatge a Jaume Ferrés, que penja les botes aquesta temporada després d'anys al club de la seva vida, i també a l'Hockey Lliga. Un partit d'hoquei que va enfrontar el Ripoll i un combinat de la selecció catalana en un duel que va acabar 5-10 pel combinat català. A la mitja part guanyaven 1-5, però el Ripoll es va arribar a posar 4-5. Pels ripollesos van jugar Albert Masoliver, Nau Font, Albert Manuel, que també marxarà aquest any, Jaume Ferrés, Martí Vancells, Pau Contreras, Oriol Devesa, Nil Generó, Eloi Simón i Aaron Paez, mentre que la selecció catalana hi havia els osonencs Miquel Estrada i Adrià Ballart i el candavanolenc Humbert Serra. Ferrés es va endur una samarreta de la Selecció Catalana de Record i es va penjar la seva samarreta al pavelló.
2: Doncs, Isaac, moltes gràcies i nosaltres acabem el repàs des d'aquí, des del 9FM. Guillem Sánchez, bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, us expliquem que en futbol, en la promoció d'ascens a tercera catalana, en el partit d'anada de la final, el Centelles va guanyar per 2-1 al Vigues, remuntant el gol inicial dels visitants. El duel de la Vall del Gès entre Sant Vicenç de Torelló i Sant Parenc, que va acabar també amb victòria local per 1-0, amb un gol de Saborit al minut 14 de partit, i també cap de setmana de curses a la comarca, per exemple, la 17a edició del Memorial Ramon Oliu, que va reunir gairebé 300 atletes a Can Toni Gros, amb triomf per Nil Romeu i Guillem Oromí a la cursa de 20 quilòmetres, ja que van arribar a la línia d'arribada junts, i també nova edició de la Bagyard de Roda de Ter aquest cap de setmana, amb victòria en categoria masculina per Albert Bel, que va completar 33 voltes al circuit de 6,7 quilòmetres, i de Glòria Zapata, que en va fer 20 en categoria femenina. Per tant, això és tot des d'aquí a Osona i a Lluçanès.
2: Perfecte. Doncs ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Bon dia, Laia. Com estem?
5: Hola, bon dia, què tal? Com? Dilluns.
2: Dilluns, dilluns, molt dilluns. Però bé, queden pocs dilluns, per no acabar Territori 17.
5: Poc dilluns. Per mi poc dilluns, no sé per què, però no tinc sensació de dilluns avui, no sé, raro.
2: Tu estàs... També t'he de dir que per mi no és dilluns, sinó que crec que és dimecres, perquè he treballat aquest cap de setmana, llavors és com que... Porto aquest ritme de no parar, no? Però bé, sí.
5: Aquest ritme que tens ganes de que arribi divendres ja i parar de cop.
2: A més, divendres em ve molt de gust perquè podré anar al Cabre Roc, llavors, sí, em ve...
5: Ai, veureu la mossa sorda, quina enveja, em feu?
2: Ai, sí,
5: gent que va al Cabre
2: perquè
5: Roc,
2: més no vaig poder anar al... On ho vam fer allà? Al...
5: A Cunit.
2: Llavors, doncs mira, els tenim aquí a Vic,
5: quina
2: que també...
5: Enveja.
2: Un ple.
5: Quina enveja més sana.
2: Exacte.
5: Però, en fi, comencem,
2: vinga.
5: A veure, és que jo arribo a un punt que, Ona, de veritat, em posa molt nerviosa veure certes notícies, perquè sí que em fan gràcia, però alhora és com, amb tot el que està passant i amb tota la polèmica que més hi ha al sector educatiu, que vingui un conseller de cultura d'Ayuso i digui que la calor pot ser una font d'inspiració, doncs... Bé, o sigui, literalment va dir... Ho titula, espera que ja no sé ni a quin diari estic, al diario.es. Diu, el consejero de Cultura de Ayuso dice que el calor en las aulas puede ser fuente de inspiración. Yo hice la EGB en Murcia y cuando hace calor, hace calor. És que, clar, vull dir...
2: I segurament ell, al seu despatxet, estarà
5: amb
2: aire condicionat tranquil·lament. Clar, és que clar... A veure, la calor aquests... per als nens no és bona. Què vols que t'hi digui? O sigui...
5: Ni pels nens ni per ningú.
2: Ni per les docents ni per ningú. És que és així.
5: Vull dir,
2: així.
5: És un engorro. S'està veient ara que hi ha profes que han decidit treure les seves aules al carrer perquè és que és insostenible. Però és que a sobre posa Mariano de Paco, que deu ser aquest senyor, ha assegurado en el pleno de l'Assemblea de Madrid que el cursó la EGB en Murcia i aquí estoy, i aquí estamos todos, si no passa absolutamente nada.
2: Ai, senyor, de veritat.
5: A sobre, a cachondeo, saps? Vull dir, més enllà de que Ayuso s'hagi desentès de les protestes i diu que cada col·legi ha de resoldre els seus dubtes, els seus problemes amb la calor, en plan de no és mi movida. I ja està. Vull dir...
2: Ai, quina bola, de
5: veritat. És que, clar...
2: O sigui...
5: Bueno, és un... Amor, ves tu a una aula amb 30 alumnes adolescents...
2: Adolescents o no adolescents, petits, amb trastorns, amb conductes...
5: No sé què, amb no sé quantos, amb 30 nens a 29 graus. Bueno, parlem-ne.
2: Ai, senyor.
5: No sé. Em sembla...
2: Falta una miqueta d'empatia en aquest món. D'empatia i de ganes de...
5: I sentit comú,
2: exacte,
5: també.
2: Exacte, i sentit comú.
5: Perquè... És sentit comú, literalment. I, clar, ara ja me'n vaig a un altre tema més esportiu, i mira que a mi no m'agraden els esports, ho sap tothom, crec que ho he deixat molt clar, però, clar, no em puc estar quan veig un titular que a qui se li va ocórrer aquesta idea... un aplauso y dejamos que se vaya. Vale? Literalment.
2: A veure...
5: El País titula el següent. Un club de futbol valenciano celebra la victoria de su equipo juvenil juvenil.
2: Crec que sé per on va les coses.
5: Con una stripper en el polideportivo municipal.
2: M'ho imaginava. Mira, Laia, no he ni acabat la frase. Quan has dit celebra i juvenil i futbol, dic, clar que sí. I encara com no han anat a un lloc, m'explico, no?
5: Pensa home,
2: que
5: clar,
2: també
5: clar,
2: era
5: clar.
2: Anem
5: és
2: cap
5: que...
2: allà.
5: Però
2: no, no, la portem
5: no
2: allà.
5: Perquè eren menors, vull dir... O sigui, no poden entrar, tranqui, la portem nosaltres, així, fomentant coses... Bueno, és que ens... Em censura, Nona, no vull que ens censurin.
2: Estic flipant, Laia.
5: No quiero que me censuren. És que, vull dir, i continua, en la celebració havia menors d'edat con padres i madres de los jugadores. Ojo, Ojo.
2: I l'estriper allà?
5: Sí, sí. El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell prepara una denúncia per l'ús d'instal·lacions públiques.
2: Home!
5: O sigui, una cosa, com que només... O sigui, què us passa? Quin problema teniu?
2: No estem gens bé, o sigui, de veritat que no estem bé. No estem bé com a societat. No estem bé, tenim un problema gran.
5: Vull dir, és que... Però per què, saps? O sigui...
2: Pots guanyar el que sigui, i tots sabem que els equips, quan guanyen algun títol o passen de categoria, doncs fan una celebració,
5: sí,
2: fan una rua,
5: però en sèrio,
2: festa
5: que
2: i tal.
5: Stripper,
2: però o sigui, un stripper és necessari? Sèrio,
5: vull dir, en sèrio, és necessari?
2: No. No. Laia, quin fàstic de societat, de veritat t'ho dic, O sigui...
5: Bueno, però ara vaig amb una notícia més divertida, Ona, no et preocupis.
2: Val, gràcies, perquè m'estava venint urticària i em pica tot el cos.
5: En dos segons et passo d'un lloc a un altre, vale? Aquesta fa molta... No sé si fa gràcia, però la persona que ho ha fet em sembla un geni absolut, perquè es veu que a Múrcia han detingut una persona per vendre un fals Ferrari. És a dir, va construir sobre un altre vehicle un Ferrari. Vale. Sí, la Policía Nacional detecta en Murcia un coche que imitaba un Ferrari 360 Spider con logotipos y diseño falsificados. O sigui, estic veient la foto i realment...
2: A veure, vaig a buscar-lo.
5: A mi és de la SER, és una notícia de la SER.
2: Val.
5: Del dia del 2 de juny, o sigui, de fa res. Anuncia Radio Murcia. Em sembla, o sigui, em sembla fascinant que algú, sí, o sigui, a part la feina que comporta, o que ha de comportar, no?
2: Que ben aconseguit.
5: Oi?
2: Està, molt ben aconseguit.
5: Oi?
2: Sí, és sí, que... sí, sí, sí. Ostres.
5: Vull dir...
2: Ostres, però si sembla... O sigui, veure...
5: Oi?
2: Tampoc entenc molt de cotxes, però
5: no,
2: a simple
5: tampoc,
2: vista...
5: Però...
2: Vull dir...
5: Però a mi em dius que això és un Ferrari i jo m'ho crec.
2: Sí. I la cosa que és, clar, el van denunciar per...
5: Sí, la cosa és tant que es va detectar a internet que hi havia un anunci d'un cotxe, no?, que semblava aquest model que
2: Val.
5: Diuen aquí, el 360 Spider.
2: Val.
5: A un preu bastant inferior. Aleshores,
2: Val.
5: Es va ficar, doncs, a l'equip de ciberdelinqüència, tiquití, van comprovar que es tractava d'una rèplica construïda sobre el xassis d'una altra marca. O sigui, utilitzant fibra de vidre, materials de baix cost, però, vull dir, que s'estaven reproduint, no?, totes les coses d'aquesta firma italiana que tothom coneix.
2: Val.
5: Bueno, sí, el detingut posa que està acusat de vulnerar els drets
2: Clar.
5: De propietat industrial de la marca en una actuació que posa de relleu al control policial sobre aquest tipus de fraus. Però em sembla molt divertit. O sigui, quina enginy que té la penya per intentar treure uns calarons, saps?
2: Sí, sí, ho veiem,
5: I t'has de ser molt bo, se t'ha de donar molt bé, això.
2: Sí, però jo no sabia ni per on començar.
5: No, jo tampoc. I ara, per acabar, així rapidet,
2: sí,
5: et porto una notícia
2: que...
5: Fora de ser poc de lo comú, és més entranyable que altra cosa.
2: A veure...
5: Vale? Perquè el 3Catinfo titulava el següent: les iaies d'Olot que revolucionen les residències d'avis fent playback.
2: Ai, m'encanta.
5: Vale? O sigui, es diuen, escoltem bé el nom, val més que no t'hi fixis.
2: Ai, m'encanta.
5: Vale? O sigui, el nom, ja em, o sigui, per començar, el nom ja em sembla sublim, perquè o sigui, tenen aquest joc de paraules tan divertit que... Em sembla entranya. I són 10 dones...
2: Em considero molt fan d'aquestes iaies.
5: Oi?
2: Sí.
5: Són 10 dones que van decidir que, com que estaven en una residència i tenien poca feina i moltes capacitats, aquest grup, o sigui, van formar aquest grup per animar a la gent gran i també a altres residències.
2: M'encanten.
5: Sí que és veritat que a 3Catinfo posen un vídeo que es veu aquestes senyores doncs, fent playback, ballant amb smokings, no sé què, van totes superconjuntades. Vull dir, em sembla, i van amb guitarreta. Vull dir, em sembla tan maco.
2: M'encanten.
5: Vull dir...
2: Boníssimes.
5: O sigui... Clar, això sí, han d'estudiar la cançó. Bueno, clar, ja tot, vull dir, per molt que facin playback, aquestes senyores han d'estudiar les lletres, perquè si no quedaria fatal, la veritat.
2: Ai, que mones, m'encanten.
5: Però em semblen boníssimes. Si vas a 3cat.info, ja el vídeo és entranyable. O sigui,
2: que
5: és
2: guai, m'encanten.
5: És divertidíssim.
2: Jo espero que quan arribi a la seva edat també pugui fer
5: aquestes coses
2: perquè
5: sí.
2: Realment és divertit.
5: Sí, és divertit. Sí.
2: Doncs, Laia, un dia més del Coses més. Que passen. Queden pocs coses que passen, eh? En concret,
5: quatre coses que passen. Quatre només? Ai, bueno, només ja farem algú divertit a l'últim.
2: Vull dir que veure què ens portes per la setmana que ve i espero que no em portis una altra notícia de que un equip de futbol ho celebra
5: ja,
2: amb
5: no,
2: un streamer, perquè la veritat és que m'he enfilat per les parets.
5: Sí. Espero exactament el mateix.
2: En fi, i
5: però
2: potser...
5: mai se sap en aquest món.
2: Exacte, potser la setmana que ve surt alguna notícia del Papa, eh? Ja m'ho puc esperar. Alguna
5: tonteria. Espero i desitjo que sí.
2: Exacte.
5: Espero i desitjo que sí, perquè ho estic desitjant.
2: Doncs, Laia, ens veiem demà, en aquest cas. Que vagi
5: I
2: molt
5: tant.
2: Bé. Fins demà.
5: Fins demà.
2: Adéu.
5: Adéu.
6: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
7: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
8: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
9: A ALR tenim el vehicle que busques.
10: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
9: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
11: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
12: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
13: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
14: Ladies and gentlemen.
13: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
15: Jazzit.
13: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.
12: Jazzit, dilluns a 11:45 de la nit al 9 FM.
16: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
12: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
6: El 9 FM. El nou so d'Osona.
17: Territori 17.

0: i el mateix dels tòpics. No em sé pràcticament res de sociolingüística i amb prou feines sé fer una redacció sense posar un accent obert. Imagina't.
1: És que, buah, castellà, el meu pitjor malson, eh?
0: T'ha vingut un cal fred, eh?
1: No, de veritat, he tingut un record de la selectivitat en castellà. És més, bueno, no diré això perquè vaig treure la millor nota castellà que català.
0: Ja em pensava que anaves a dir que t'havies ajudat d'algun full amb alguna anotació extra.
1: Val.
2: Sol passar, eh?
0: Va, Marc, en sentència això, diu, quines ganes d'acabar el curs tinc, per favor, no vull estudiar més. Molta gent suposa que va amb Marc avui. Però és que els hi queda una setmana.
1: Si queda res.
2: Queda res.
1: I llavors viatge de final de curs que ells van poder fer i jo no.
0: Ànims, Mallorca, obriu les portes. Va, un altre Marc, avui al matí també ens ha dit això. Comenta, anant a Barcelona per suspendre un examen. Que bé.
1: No passa res, eh?
0: Bueno, no passa res, depèn de la importància.
1: No vull dir que no vagin amb aquests ànims, positivisme.
2: Sí, a veure, anar a Barcelona i suspendre un examen, quina mandra.
1: Almenys que vagi arreglat, no?
0: Segur que té solució, o una recuperació, o tornar a pagar per l'any que ve. És així de fàcil, no?
1: Sí, és més putadeta, però
2: bueno. Tornar a fer examen.
0: Va, exacto. Dies d'estudi de llibres i de colzes, i la Sofia ens comparteix això, diu, no puedes entrar la cantimplora a la biblioteca porque si hay una pelea puedes tirársela a la cabeza a alguien. Senyor, per tu et creus que vinc a la biblio a pagar-me?
1: I quina ràbia que no et deixaven portar cafè ni res.
2: Perquè tu gastis allà amb la màquina, suposo que deuen tenir, no?
1: No, però un cafè de casa, allò, amb un termo petitet...
0: O sigui, ja toca'ls d'això haver d'anar a estudiar a la biblio?
1: Exacte. A mi m'agradava anar a la Bíblia,
0: sí?
1: Eh?
0: Jo no era...
2: Jo tampoc.
1: Era un refugi climàtic, la veritat.
0: Va, sí. Acabar el curs acadèmic, com dèiem, és un estímul. També és això que ens escriu l'Anna avui. Diu, motivació per començar la setmana, 2 punts. Comença el Mundial en 4.
2: Correcte.
1: No opino el mateix.
0: Nervis. Home.
2: Hi ha nervis,
1: igual.
0: Atenció a la proposta de l'Evelyn, Ona, que ens diu...
1: Fem-nos.
0: Diu, tu, jo, 104 partits del Mundial.
2: Oi.
0: Pensa
1: 104 partits?
2: Oh, 104.
0: 48 seleccions o 450? 40... No, 36, sí, sí. No sé quantes són, jo què sé.
2: Sí, també juguen moltes. Les regions, juguen els pobles, aquest Mundial.
1: Mare meva.
0: Va, i ara que jo porto uns dies experimentant això, us volia compartir el següent. Ens diuen... Ah, la meravellosa experiència de dormir amb la finestra oberta.
1: Oh.
0: Sentir la tele dels veïns, la màquina de la brossa, la de netejar els carrers i la veïna adolescent del davant veient TikToks amb el tren de la Ludwig van.
1: Estem sentint la Ludwig van.
0: Què va passar el cap de setmana, dissabte?
2: Ai.
0: Ona doncs... i Andreu, què va passar?
2: Silenci, silenci.
1: Encara queda una mica. Em dic Xavier. L'Andreu va veure Ginebra sola, eh?
2: No, Ginebra no amb Coca-Cola.
1: Vas veure Ginebra sola, eh? Com diu el tècnic de so de la Ludwig van.
0: Va passar alguna cosa ressenyable per als oients del Territori 17 que s'hagi de comentar?
1: Ens hem trobat al concert de la Ludwig a la Garriga amb l'Andreu.
0: Només trobar, eh?
2: Sí.
0: Va. No pensava que...
1: Vam compartir moments.
0: Va,
2: exacte.
1: De ball i de xerinola.
2: Sí, correcte.
1: Ja està.
0: Sí. Confirmes, Andreu?
2: Confirmo.
0: Doncs va, baixa-m'ho, que me'n queden dues i et tenco la secció. Va, sí. Primer, aquesta d'en Jaume, que ens diu avui. Jo crec que si Francesc Mauri pot dir altocúmulus lenticularis, el papa de Roma pot dir visca la Terra.
1: Home, una paraula, eh, no? Bon dia, Catalunya, són les 9, clar.
0: Bon dia, Barcelona. Va, i acabarem amb aquesta altra que ens escriuen avui. Vull que facis la teva aposta, eh, Ona?
1: Va.
0: Ens diuen, qui guanyaria en un combat? Diu, 20 samurais de l'era Edo, 30 gurkes tibetomongols o la meva mare quan havia fet el sopar i jo li deia que m'havia liat amb els col·legues i al final menjava fora.
1: O que la teva mare et digués posa'm a descongelar el pollastre i aquest pollastre...
0: Se seguia congelant.
1: Arribava i estava més tieso que...
0: Per tant, llavors, solució...
1: Sempre guanyen les mares, sempre.
0: Solució,
1: sempre.
0: Quan passa això, dia de fer una truita.
1: Exacte, solucions abans que tot.
0: Descongelar.
1: Va, Guillem, ens veiem demà.
0: Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Passen pràcticament 5 minuts de 11:15 del matí. Doncs canviem de tema perquè el musical Cop de Rock torna als escenaris. Aquest musical basat en les cançons emblemàtiques del rock català dels anys 90 i 2000 es representarà aquesta vegada al Teatre Coliseum de Barcelona del 3 al 6 de setembre en una nova etapa liderada per La Barca. I avui tenim aquí amb nosaltres a Jofre Bardolet, que assumeix un doble repte, donar la vida al protagonista de rock i dirigir també musicalment a una producció que vol reconnectar diverses generacions a través de cançons de Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i L'Examustó. Bon dia, Jofre, què tal?
3: Molt bé, com estem?
1: Estàs preparat? Com esteu? Com està anant tot?
3: Bé,

0: Home, és un projecte de molta envergadura, t'ho diràs, estem fotent-li molta canya. Com tu deies, això és una producció que estem liderant des de La Barca, que de fet és una empresa meva, personal, i per tant, hòstia, són moltes hores de feina realment, però creiem molt en el projecte. Perquè doncs, quan ho vam fer a Vic, la resposta va ser espectacular. Vam omplir 6 cops Atlàntida, que això és una cosa que no és fàcil de dir. I bé, com expliquem, és obvi que Cop de Rock és un espectacle que la gent que el va veure fa 15 anys, quan De Coll de Goma el va estrenar, va quedar captivada. No? La gent té molt bon record d'aquell espectacle i això, doncs, evidentment, ens facilita les coses també avui perquè el públic tingui ganes, efectivament, de tornar a viure aquest show tan xulo.
1: És un públic, entenc que és un públic nostàlgic, no? Perquè al final és el que dius, eh? És un musical que realment els meus pares, per exemple, tenen molt bon record d'aquest musical.
0: Clar, sí.
1: Com que torneu a revifar aquests sentiments, no, també, de tornar-vos als escenaris.
0: Sí, interpel·la molt a la generació que, bueno, que aquestes músiques, no, van ser la banda sonora de la seva joventut. És evident, per tant, la gent encara té això. Als vols de 50 anys s'ho passen teta. Però alhora també ens agrada molt explicar que, hosti, vulguis o no, a nosaltres, la gran majoria de gent que estem liderant i que estem actuant en el projecte, som joves, som 20 i pico o 30, i per tant molts no havien pas ni nascut durant aquell moment d'auge de rock català, no? Per tant, per nosaltres també és connectar amb un repertori que no és el nostre, que no és el de la nostra generació, però que ens el fem nostre, i que el volem, doncs, ensenyar, el volem mostrar i el volem, doncs, fer extensiu a la nostra pròpia generació. I això és molt maco, perquè he vingut a veure uns col·legues nostres que de sobte, doncs, descobreixen tamassos de Sau o de Sopa o dels Pets que no coneixien.
1: I Jofre, com s'ha donat aquest fet de que vosaltres el veu estrenar aquí a Vic, a l'Atlàntida? Al final, La Barca és una producció d'aquí, és usonenca.
0: Sí, sí.
1: Com ha arribat fins a Barcelona? Com ha estat aquest procés?
0: La veritat és que, hòstia, quan ho vam fotre a Vic va anar molt bé. Vam superar, crec, les expectatives que teníem tant nosaltres com de, bé, en general, de públic, no? I vist l'èxit, vam dir, escolta'm, això, què, si pot sortir, què, plantegem-nos-ho, busquem la manera, no? Evidentment, doncs, és un espectacle que, com dèiem, en el seu moment va ser una producció de Goll de Gom, per tant, aquí va caldre, per descomptat, doncs, comptar amb el seu vistiplau, també, sobretot, per part d'en Joan Lluís Bozzo, que va ser l'autor del text original i el director del muntatge, i no només ells, sinó també els grups implicats, no? És una producció que, a nivell de gent que hi té coses a dir, doncs, és molt gran. Per tant, clar, és un treball de formigueta, també de que a tothom li sembli bé que això es torni a fer, diguem-ne, no? I a més, doncs, si és a Barcelona, en un teatre gran, amb repercussió i tot plegat. Per tant, molt agraïts a tothom, doncs, que ens està ajudant a que això sigui una realitat. Sabem que, tristament, a vegades en aquest país, si les coses no passen a Barcelona, sembla que no passin, no? Per tant, pel projecte també era molt important poder fer aquest salt, sabent que el producte que estem oferint, hòstia, és de qualitat i és altament professional.
1: No sé si respecte a les actuacions que heu fet aquí a Vic,
0: si
1: hi haurà diferències a Barcelona, si heu canviat coses de guió, de producció...
0: No, de guió per descomptat que no, perquè l'obra és original, és d'en Bozzo, i per tant no ens pertoca, diguem-ne. A nivell de producció sí que ens hem hagut d'adaptar una mica pel que fa a l'escenografia, això sí, perquè l'Atlàntida és un teatre enorme i modern, no n'hi cap de tot. Al Coliseum ens hem hagut d'adaptar en algun aspecte, especialment les roques, les grans roques que vam veure a l'Atlàntida, totes tres no hi cap cabran, diguem-ne, per tant, hi ha algun ajust a nivell escènic, cosa que també ens ho prenem com una cosa positiva, perquè al final aquest replantejament que estem fent a nivell escènic ens permetrà que ostres, potser a l'espectacle el podrem moure més del que ens pensàvem, no? Perquè, vaja, tota l'escenografia grossa que comporta, que vam poder veure a Vic, no hi cap gaire enlloc més a Catalunya, no? Llavors, això ens permetrà que potser sortirà l'opció, efectivament, de fer algunes funcions més arreu del país amb un replantejament escènic.
1: Mm. Com comentàvem abans, tu tens un doble rol, que és a dir, ets en Rock, ets el protagonista del musical,
0: sí.
1: però a part també director de la, tota la producció musical. O sigui, com ho gestiones, el fet d'interpretar el protagonista, però alhora també moure-ho tot. I a més també sí. Tenint en compte que la bar, o sigui, la barca és teva.
0: Sí, sí, no, sí. És una feinada, efectivament. Vull dir, és un repte, per descomptat. Està sent a nivell personal i a nivell d'equip, però ja que m'ho preguntes a nivell personal, hòstia, molt intens, molt gratificant també, i com et deia, ostres, i creiem molt, i per tant, per això ho estem apostant tot, no? Però bé, és intentar tenir les coses molt clares, és molta organització, és que, bueno, confiar molt en l'equip també, en quins són els rols de cadascú, i pel que deies, en l'àmbit del que comporta, doncs, a l'hora d'actuar i a l'hora, en aquest cas, d'assumir la direcció musical, no sóc l'única persona de l'equip que fa una cosa així, perquè, per exemple, la Júlia Cervera, que també és una de les actrius del muntatge, ara assumirà també la direcció d'actors i actrius. Per tant, també serà un repte per ella en aquest sentit. O la Laia Sors, que és la coreògrafa, ella també balla. Per tant, estem tots tres, no?, els tres persones que assumim la direcció
1: i
0: total.
1: I voldrets també, al final.
0: Exacte,
1: eh?
0: També actuem, no?, també som part de l'elenc. I, per tant, és un repte per tots. Però alhora és una mostra d'aquest treball en equip, d'aquesta cohesió grossa que representa Cop de Rock, i que, vaja, l'equip és molt potent, i per tant entre tots ho fem tot. Mm.
1: Què té el teatre musical que no tingui el teatre o la música a part? És a dir, al final és una fusió, Cop de Rock és un teatre musical, què aporta això?
0: Home, és un gènere que a mi m'apassiona molt. És a dir, jo sempre explico que de petit la meva connexió forta va ser amb l'òpera, que al final és el mateix, no? És cohesionar la música i el teatre, que són dues arts que a mi sempre m'han apassionat moltíssim. I el teatre musical, doncs, d'alguna manera és l'expressió moderna de l'òpera, no? A més, en aquest cas, si li sumes, que estem parlant d'unes músiques mítiques que interpel·len no només a una generació, com dèiem abans, sinó també, crec, a la identitat nacional del nostre país, home, és un combo molt interessant perquè, vaja, perquè la gent s'ho passi bé i perquè la gent connecti molt fàcilment, no? És un gènere molt complet, el teatre musical, perquè és explicar una història, però estàs a través de la música, que sabem que és l'art que més fàcilment pot commoure i pot emocionar.
1: Quan es tarda a fer una producció com a Cop de Rock, i més tenint en compte que s'ha de desplaçar de la idea que teníeu a l'Atlàntida a Barcelona, al Coliseum?
0: Sí, clar, és a dir, el que és la feina, per entendre'ns, de producció, aquesta fa molts mesos que està en marxa, però molts, o sigui, és que ara no et sabria dir dates, però prop d'un any, tranquil·lament, que fa que estem parlant amb el Coliseum, aproximadament, perquè la cosa pugui acabar sent una realitat. Llavors, el que és l'equip de producció i l'equip de direcció del muntatge, fa temps que li estem fotent canya, perquè hi ha moltes coses a gestionar, a solucionar, no? El que és pròpiament l'àmbit artístic, els assajos, començaran a mitjans de juliol. Tenim com a cosa, diguem-ne, positiva, o sí, cosa que ajudarà a facilitar tot el procés, que l'equip és el mateix, que vam treballar junts ja a l'Atlàntida. Sí que en la banda de música hi ha algun canvi, alguna nova incorporació, però el que és la gent que està dalt de l'escenari, cantants, actors, diguem-ne, i ballarins, aquests som els mateixos. Per tant, això facilitarà també el procés d'assajos, que duraran, efectivament, mes i mig, més o menys, i el 3 de setembre, doncs, li fotrem canya i començarem les funcions, que duraran fins al 6, entrades ja a la venda, estan anant molt bé, per cert. Hòstia, estem molt contents de la rebuda, la veritat.
1: Música en directe.
0: I tant. Sí, sí. Tenim una banda que, com ens agrada explicar també, com en tota la producció, és altament usonenca, diguem-ne. És a dir, un 90% potser de la companyia és penya d'Osona, i això, hòstia, ens n'hem d'estar molt, molt orgullosos i molt contents. I, efectivament, tenim una banda xulíssima de 5 musicassos, teclat, 2 guitarres, bateria i baix, que interpreten tots els temes. En aquest cas, com que el teatre del Coliseum no hi ha fossat, estaran situats a dalt, al segon pis. Serà una experiència, diguem-ne, interessant, tant per ells com per nosaltres, que sí que tindrem contacte visual, però, ostres, els tindrem una mica lluny. Però, home, és un puntasso, t'ho diràs. És a dir, avui en dia sembla que costa, no?, veure espectacles, o veure fins i tot concerts amb músics en directe, i, hòstia, és un valor afegit, t'ho diràs, extraordinari, no?
1: I, Jofre, ja per anar acabant, aquestes entrades poden aconseguir a la web del Coliseum.
0: Sí.
1: Són 3 dies.
0: 4
1: dies. Exacte. Sí, 4 dies. També és una pregunta meva. Cada cop que hagueu d'anar a ensejar, anireu a ensejar a Barcelona? Com funciona això?
0: No, els ensejos no seran a Barcelona, seran per aquí a la comarca. Al teatre hi entrem a la setmana mateix del muntatge, és a dir, el dia 3, que és l'estrena, és el dijous, doncs aquell dilluns entrem al teatre per tot el muntatge, proves de so i tot plegat, no? Per tant, serà molt intens aquella setmana, es presenta emocionant, però intentarem arribar-hi amb la feina al màxim de ben feta i preparada perquè la cosa vagi el més fluida possible. Com tu deies, si les entrades es poden aconseguir a la web Balanyà en Viu, es diu el grup, diguem-ne, que és el que té el Teatre Coliseum, el Teatre Tívoli i diversos teatres de Barcelona. I com dèiem, hosti, estan anant molt bé les vendes, realment. El dilluns que ve, per cert, farem roda de premsa al teatre, al Coliseum, amb la intervenció, per cert, d'en Bozzo, de l'autor del text original, al qual agraïm moltíssim la seva presència i la seva, ostres, facilitats que ens ha posat amb tot, i per tant estem a tope, molt contents, amb moltes ganes, i convido a tothom que ens vingui a veure.
1: I ara, per anar acabant, Jofre, si poguessis resumir l'esperit de Cop de Roca en una sola cançó de repertori, quina triaries i per què?
0: Que difícil. Mira, et diré una resposta que potser semblarà una mica que pujo d'estudi, però, hòstia, la cançó final del musical, que és A Cop de Roca, que us sona potser A Cop de Rock Vull Viure, no? Que és l'única cançó del musical que es va escriure expressament per a l'ocasió. És a dir, tots els temes són temes de grups catalans històrics. En canvi, aquesta és una cançó escrita pels germans Ten, que va ser un encàrrec express, no?, per aquest espectacle, i que crec que resumeix molt bé, efectivament, el que és l'esperit del rock català, no? I suposo que això buscaven, però per això te la dic, perquè crec que està molt ben escrita, que és una pujada d'adrenalina màxima pel final de l'espectacle i que, d'alguna manera, integra a tots els grups que en formen part.
1: Doncs, Jofre Verdolet, moltes gràcies avui per acompanyar-nos aquí al Territori 17 i res, desitjar-te molta sort per aquesta nova etapa, que feu un passet més i us aneu cap a Barcelona. Segur que anirà superbé.
0: Merci.
1: I res, molta sort i molta merda en
0: aquest
1: cas.
0: Gràcies. Fins aviat.
1: Fins aviat, que vagi bé. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí.
2: A mitjans d'abril, la biòloga ambiental Marina Torres va publicar un reportatge amb el títol Després d'una ventada, què fem amb els arbres tombats? On parlava sobre aquest tema i recollia les opinions de diversos investigadors del CREAF. Amb els boscos i el paisatge rural encara ple d'arbres caiguts de les últimes ventades, n'hem volgut parlar més àmpliament i ho farem amb l'investigador del CREAF, en Jordi Vayreda. Hola, Jordi.
3: Hola, què tal?
2: Bones, gràcies per atendre'ns.
3: El
2: reportatge es feia després de les ventades de febrer i començava per explicar les raons per les que cauen tants arbres que entenc que no n'hi deu haver-hi una, no, només?
3: No, clar, de raons n'hi ha moltes. El que passa és que totes estan bastant relacionades amb el tema del canvi climàtic. Mm-hmm. O sigui, una de les conseqüències del canvi climàtic és que ja els fenòmens són cada vegada més extrems, i entre els quals el més important, o un dels que juguen un paper important, són el tema de les ventades, no? Mm-hmm. Aquestes fortes ventades, d'esclafits, no?, de coses que fan que el vent pugui arribar doncs, això, una gran quantitat d'arbres en qüestió de res, de segons o de minuts. No?
2: Mm-hmm. De fet, quan pensàvem en el canvi climàtic, potser perquè és el que ens afecta, només tenim la mirada curta i veiem el que ens afecta, pensàvem en la falta d'aigua i justament això, en aquests darrers mesos, hem viscut episodis de fortes ventades molt recurrents i molt fortes. Vull dir que a Sant Joan, per exemple, tenim un arbre molt icònic, que era el que hi havia al monestir, centenari, que va caure, com aquest, doncs moltíssims altres. Entenc això, no?, que a vegades ens fixem en coses molt concretes i no veiem que és un fenomen molt més complex i amb molts més vèrtexs, no?
3: Sí. I molt general, eh? És a dir, que és clar, el tema de les ventades, per exemple, jo a vegades ho explico, Aquí, per exemple, es parla molt de... En quant a canvi climàtic, es parla molt d'onades de calor, no? Períodes molt llargs de sequera, no? Mm. I a més, això, no? Afegint que molta sequera, de cop quan torna a ploure i plou molt, etc. No? Aquesta gran variabilitat amb aquests fenòmens meteorològics, no? Mm. Però el tema de les ventades, per exemple, és un tema que preocupava, o que preocupa, vaja, com a principal problema relacionat amb el canvi climàtic a molts altres llocs d'Europa, no? O sigui, jo què sé, un lloc com a Irlanda, un lloc com a el Regne Unit, doncs resulta que en allà s'estan trobant que els fenòmens lligats al canvi climàtic que afecten molt els seus boscos són les ventades. O sigui, això que ens està passant aquí, amb ells ja els està passant des de fa bastant més temps.
2: I quan parlem d'afectació, de què estem parlant? És a dir, tenim camins de bosc i en general el paisatge encara ple d'arbres caiguts. Té una afectació directa més enllà de la visual?
3: Bueno, a part de la dificultat de, no, dels accessos, no, pels vehicles o per inclús extingir incendis, etc. Clar, el fet que hi hagi... Molt sovint el que es fa és dir, ostres, és que clar, quan tens molta fusta morta, no, fusta no acabada de caure, doncs hi ha el problema de les plagues, no? Però bueno, nosaltres intentem sempre explicar o de minimitzar una mica aquest efecte, no? Perquè l'efecte de les plagues, que ho és i és, i sobretot quan tens molta fusta morta, és un efecte que és molt a curt termini, no? És a dir, els coleòpters aquests, no? Els escolítids que en diem, aquests corcs que afecten la fusta, diguem, i que pot afectar els arbres vius, no? Que pot haver-hi grans explosions demogràfiques quan hi ha una gran quantitat d'aquesta fusta morta que encara està verda, doncs, bueno, pot afectar els arbres vius, però si aquests arbres vius estan relativament sans, això no és, no acostuma a ser un problema, és a dir, no acaba afectant aquests arbres que encara estan vius, no?
2: Entenem això, que la natura també, a més es va recuperant. No sé si és això, si el tema, aquest tema suposo que tampoc es deu poder evitar, és a dir, la cosa va com va, no? Hem arribat tard, no?, en aquest sentit.
3: Clar, el tema, sí, hi ha el tema de la gestió. Hi ha el tema de la gestió, no? Però, per exemple, nosaltres, bueno, vam estar visitant algunes zones i justament una de les zones, em sembla que era Campelles, que van caure també una gran quantitat d'arbres, de pi roig, sembla recordar, s'havia fet gestió. No... Mm. És que... No, és que arriba un...
2: Ui. Disculpa.
3: Sí, perdona?
2: T'hem perdut un moment, no sé...
3: Sí, ens hem perdut un moment, sí.
2: Deies això de paraules de la gestió, perdona.
3: No, que això, que justament vull dir que... A veure, sí que és veritat que quan... Si no fas gestió i tens un bosc, en diem, regular, no?, que tots els arbres són, no?, de mida molt semblant, a mateixa edat, no?, que han crescut tots a la vegada, doncs si creixen molt densos, no? Llavors, si creixen molt densos, què passa? Que han d'estirar-se molt, no? Han de créixer molt en alçada i no tenen oportunitat de créixer en diàmetre, vale? Perquè el que necessiten és llum. Aleshores, clar, es transformen en autèntics pals, no?, amb una capçada molt estreta, que això, en principi, és el que els fa especialment vulnerables, no? Perquè tu imagines que un arbre molt primet i molt alt, doncs, és molt més vulnerable a una ventada que no pas un arbre que, no?, que ha tingut espai, que té, no?, que té un gruix de diàmetre més ample, etc., i una alçada no tan alta, no?, no tan gran. Aleshores, en principi, això és cert, però ens està passant que s'estan produint aquests fenòmens i amb grans afectacions en molts tipus de boscos, realment.
2: I a la llarga canviaran els boscos? És a dir, s'adaptaran, quedaran els arbres que potser això no han de créixer tant amunt i que per selecció natural aguantaran més les ventades?
3: Difícil. Jo en aquest sentit sí que ho veig difícil. Una cosa és una adaptació tipus, doncs, que una adaptació a la sequera, no? És a dir, si tu tens una zona, no, que hi creixen, per exemple, el pi roig, no?, que és un típic i clàssic espècie que és especialment vulnerable a la sequera, no?, perquè hi ha moltes zones, segurament no el Ripollès, però en altres zones de Catalunya, en què estan molt al límit de la seva àrea de distribució, i aleshores tenen el problema de que si ve una sequera una mica més intensa del normal, doncs estan clarament afectats, no? Però clar, amb el tema del vent, aquí sí que no veig... Veig dificultats en quant a l'adaptació. Vale? O sigui, una zona que hi ha de Pit Roig, doncs, si es va morint el Pit Roig i per sota està entrenant roure, per exemple, que és una cosa que passa sovint, doncs aquesta substitució d'espècies ja és una adaptació natural, no? El canvi climàtic. Vale? Sí, sí. Intentes... No? Es van substituint aquestes espècies més vulnerables per espècies que són una mica més resistents o el que sigui, no?
2: Abans parlaves d'aquesta gestió i un dels temes que es parla molt és el de la fusta, que crec que a nivell econòmic ja no surt a compte, no?, netejar boscos.
3: No, realment el tema de la fusta... és realment un problema, però és un problema que ve de, ja de dècades enrere i que ens ha portat a un abandonament molt important de la gestió forestal. I a vegades el que passa sovint és que, clar, perquè surtin més o menys els números, no, els que es dediquen a aquests temes, el que fan és fer una... O sigui, treure molts més arbres dels que li tocaria per la densitat que hi ha. M'explico? És sí. a dir, i aleshores què passa? Que si tenies uns arbres que estaven creixent molt estretets, com deia abans, i a sobre de cop els hi dones molt espai, doncs aquells arbres estan encara més exposats a les ventades. De manera que no, si abans es recolzaven amb els veïns, doncs ara doncs no tenen aquests veïns. I això pot ser, bueno, causa perquè hi hagi, doncs, això, no?, les grans caigudes com aquestes, com les que han passat.
2: Cada any arribem a aquestes alçades de l'any, quan les temperatures s'enfilen, amb la impressió de no haver fet els deures, tot i que hem d'explicar que aquesta setmana aquí a Sant Joan comencen els treballs per fer una franja perimetral contra els incendis. Però quines serien les actuacions, no d'urgència, les que s'han d'anar fent mica en mica i per mitigar les conseqüències de l'emergència climàtica?
3: A veure, la gestió forestal en el sentit de reduir la densitat, vale? Això que dèiem abans, no? Però d'una manera moderada, doncs és una bona mesura de gestió per l'adaptació. L'altra, que de fet apuntava abans, no? Que aquesta substitució, no?, d'espècies, si tu tens una espècie que és especialment vulnerable i veus que per sota està creixent una altra que és menys vulnerable, doncs intentar promocionar aquesta altra i anar, doncs, no, substituint-la per l'altra. Aquest tipus de gestió és molt, bueno, clarament recomanable. I després una altra manera de gestionar és intentar que el bosc sigui com molt més heterogeni en quant a estructura possible, no? Que tu tinguis barreja d'arbres de diferents mides, edats, etc. Perquè, clar, si tu tens arbres de moltes mides, és molt difícil que el fenomen afecti a tots els arbres i les diferents espècies per igual.
4: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Ens veiem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que passeu un bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio. Contes de debò.
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
0: Perquè qui t'ha dit a tu que els contes ja no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí a l'estudi som una bona colla. La Teresa Rufà, la Teresa Rivas, la Maite Montpar, jo mateix, l'Antonio Bermejo. Hola a tots, hola,
2: hola,
1: hola, hola,
2: hola,
3: hola.
0: I la nostra convidada d'avui, Iris Torruella Miras.
1: Hola,
4: hola, bona tarda.
1: Bona tarda, hola.
3: Hola.
1: Benvingudes a Contes Grans. Esperem que t'agradin, ja veuràs, quantitat de contes.
4: Segur que sí.
0: Sí. I et farem un conte especial per tu. I te'l farà la Maite Montpar, que és la nostra bruixa particular.
3: Hola, hola. Hola, Miris.
4: Hola.

0: Maite, avui tenim aquí una persona molt especial, social, empàtica, bona amiga, artista i enamorada de les coses boniques, gran cuinera, familiar i moltes coses més, moltes, que no cabrien aquí.
1: Hola, Iris.
2: Hola. Hola, hola, hola. Què tal, Iris?
3: Bueno, bé.
2: Sí, ja veuràs com serà. A mica un es va tranquil·litzant, eh? Bueno. Ja veuràs com sí.
0: Bueno, això ho tenia que haver afegit. Molt inquieta i nerviosa.
1: Sí, però no està suant, eh? No sua, eh? No sua.
2: Iris, te vam encarregar una feineta?
3: Sí.
2: Que a veure si puguis rumiar-te tres paraules.
3: Sí.
2: Què tal? Les tens ja decidides?
3: Sí, ja estan decidides, sí.
2: Molt bé, me les pots dir. Així jo ara ja començaré a fer feina.
3: Molt bé.
2: Perquè si no, no em dóna temps, saps? No. Vale. Digue'm, quines tens?
3: Màgia.
2: Màgia.
3: Mm. Piscina. I nevera.
2: Piscina. Per què serà, la de la piscina?
3: No ho sé.
2: Molt bé, molt bé, molt, molt diferents, eh?
3: Sí.
2: Molt bé, gràcies. A veure què surt.
3: Aviam.
1: I ara la Maite Montpart quasi desapareix. Està aquí, però és igual. Sí. S'enganxa amb el boli, comença a escriure i comença a fer el conte especial per ella, la Iris. És curiós com es pot concentrar amb els contes que estem explicant nosaltres. És molt divertit.
2: És curiós perquè les paraules realment m'ho ha posat difícil,
1: sí.
2: Perquè no té res a veure una amb l'altra.
1: Sí, ja veuràs.
2: Molt bé, molt bé. Però ja m'agrada, eh? Ja m'agrada.
1: Sí, aquestes coses
3: estan molt bé. Perquè és l'últim que m'ha passat.
2: Ja m'imagino.
0: Home, la màgia ja deu estar bé, no?
3: La màgia és d'un de l'últim llibre que m'he llegit. La piscina, perquè m'hi vaig fotre de cap.
2: Sí? I la nevera?
3: I la nevera, perquè me la van portar la setmana passada a l'aula.
2: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte.
1: Molt bé.

0: Bé, i quin conte ens ha sobrat avui, Tres Arribas?
1: Mira, avui porto un conte japonès. Li podríem dir el lladre de somnis.
0: Ah, maco, no?
1: Prepareu-vos, doncs.
0: Pues vinga, va, anem a escoltar-ho.
1: Som-hi.

jove anomenat Maquibito, una nit, va tenir un somni tan estrany que va desitjar conèixer el seu sentit. Es va dirigir a la casa d'una vella monja, famosa per la seva habilitat per interpretar els somnis, i li va explicar, en veu baixa, el somni que havia tingut. Ella el va tranquil·litzar i alhora el va decebre. Li va dir que aquell somni, tot i que estava ple de bèsties salvatges i paraules solemnes, no presagiava res dolent, però tampoc no li prometia res del que ell desitjava. Segons la santa dona, no era més que fum de palles. Però després, mentre parlaven amicablement dels misteris celestials, van sentir tot d'una molts sorolls, molt forts, sorolls de veus i de petjades. Una serventa va comunicar a la vella monja la visita del fill del governador de la ciutat, un jove molt ric i famós per la seva impetuosa generositat. Maquibito es va sentir contrariat. Ell tenia moltes ganes de prosseguir la seva conversa tan interessant i agradable amb aquella dona tan sàvia i que ell admirava. Ella se'n va adonar, li va somriure, el va agafar del braç i li va dir: Maquibito, retira't a aquesta habitació. Quan aquest jove se n'hagi anat, seguirem parlant. Tot just havia ocultat quan va sentir la veu forta de l'aristòcrata. Monja santa, va dir, aquesta nit passada he tingut un somni que voldria que m'aclarissis. Maquibito, en la penombra de l'amagatall, va retenir l'alè i va escoltar. No es va perdre cap paraula del relat que va fer el noi, ni cap paraula de la monja que li va parlar així. Aquest somni és el millor auguri que m'ha concedit escoltar mai. És molt important que no l'expliquis a ningú. Guarda en secret aquest regal del cel, ja que és tan preciós com un tresor. Aquest auguri et promet una destil·lació de l'alta volada. La teva fortuna serà gran. T'elevaran almenys el rang de primer ministre imperial. Marxa, doncs, i que els déus t'acompanyin. Es va sentir un grunyit de satisfacció i després el dringar d'unes monedes llançades sobre la taula. Finalment, Maquibito va sentir els passos suaus de la vella que l'acompanyaren a la sortida, el jove. El jove de les botes sorolloses, que marxava alegre i agraït. Quan va tornar al silenci, Maquibito va sortir del seu amagatall. Com m'agradaria estar en el lloc d'aquest home, va dir. Es va quedar un instant pensat i després va preguntar: per què li has dit que havia de guardar el secret al seu somni? Podrien robar-li, va respondre la monja. I llavors no podria beneficiar-se'n. Així? Va dir Maquibito, que si jo entro en aquesta habitació i t'explico el seu somni paraula per paraula com si fos meu, em prometeràs exactament el que li has promès a ell? Quina altra cosa podria fer? Indubtablement, llavors el seu destí serà teu. Quin absurd, va rondinar Maquibito, sense atrevir-se a creure-s'ho. La teva ingratitud és commovedora, va dir la monja. Surt d'aquí. Torna tal com ho ha fet el fill del governador. Parla'm com ell m'ha parlat i escolta'm com ell m'ha escoltat. Quin risc corres amb això, ja que jo, que sento debilitat per la seva cara bonica, vull ser el teu còmplice. Maquibito va sortir. Va tornar amb pas ferm,
Va repetir el relat del somni amb veu ben alta, sense ometre res, i va escoltar encantat a la vella que li pronosticava la fortuna. Després li va lliurar tots els diners que tenia a la butxaca i va marxar. Anys després, a força d'estudiar, Maquibito va esdevenir un savi. Un alt funcionari de la cort el va prendre al seu cervell. En algunes missions delicades, demostrava posseir una intel·ligència tan viva i un judici tan perspicaç que l'emperador el va voler per conseller. Va saber tornar-se indispensable i al cap de poc temps el van nomenar primer ministre. Es va casar amb una princesa imperial que li va donar una nombrosa i noble descendència. Un dia li va arribar el rumor que el fill del governador estava buscant un càrrec honorable i no el trobava. Ell li va oferir un lloc d'ajudant de cap al costat del general de la seva guàrdia. I en el moment de la seva mort, que li va arribar als 100 anys, el molt venerable i honorable Maquibito, retirat en el més senzill dels seus 18 palaus, va voler explicar al més estimat dels seus nets com, en un altre temps, ell havia robat un somni de bon auguri. I va acabar dient aquestes paraules. Ah, que és absurd! I va deixar de viure amb el rostre il·luminat per un somriure perfecte.

0: Tu què? Iris, que aniries a robar els somnis per ahí?
1: Bueno, depèn del somni.
0: No? T'ho imagini com aquest, que conta, no? Que diu, mira, si m'expliquen aquest, tindré 18 palaus i tal, i...
1: Bueno, potser és massa, eh?
0: Bueno, en més de 18 posem 7, no passa res. Però està bé, no?, això de poder robar un somni interessant.
1: Sí, sí, no estaria malament, no?
0: Sí. Ah, seria més millor compartir-ho, no? Més que agafar-ho, compartir-ho, estaria... Perquè, pobre home, l'altre va...
2: Ja
0: encara
2: ho fa,
0: estava buscant
2: ja ho
0: un
2: fa,
0: lloc, eh?
2: Li dona una feina.
0: Li dona una feina, però bueno, això que era la mejor tajada, eh? O sigui,
2: no, vale, el 50% no van.
0: Però, el 50% no van,
2: però
0: no?
2: Però l'ajuda, vull dir, és un detall important d'aquest conte, que quan sap que l'altre passa apuros, l'ajuda.
0: Sí, clar.
2: Perquè, clar, és culpa seva que passi apuros, perquè aquest... El destí que té l'altre segurament era el que tenia ell.
0: Sí, sí, sí.
2: I a ell li hagués tocat passar puros.
3: Es va quedar sense.
2: Clar.
0: Sí, sí, sí. Una cosa és que t'arrobin la butxaca i una altra cosa que t'arrobin el cor i una altra cosa que t'arrobin els somnis, eh? O sigui, això és una cosa dura i forta, eh, això. Sí, sí.
2: Però robar somnis no és tan complicat perquè a vegades la gent parlant, diu coses que... altres persones capten, li veuen el potencial que no veu el mateix que parla i acaben triomfant. Avui dia hi ha idees, com que és un món tan estrany en aquest moment que les idees sembla que siguin rares i a vegades no ho són.
3: Oh, però és que expliquem un conte, ara que hi penso, d'un que precisament roba un consell.
2: Sí.
3: Que una persona li donava al rei.
2: El conte de la Magrana. Sí,
3: el conte de la Magrana. Uh-huh. Llavors, un que sent quin consell li roba i és ell qui li dona el consell en el rei. I el rei l'anomena...
2: El consell triomfa.
3: Sí.
2: I el rei l'anomena el màxim. No?
3: Sí, sí, sí.
2: Ministre,
0: aquest conte és... M'has dit que era xinès, no?
3: No, aquest que m'ha explicat ara,
0: sí,
3: és del Japó.
0: És Japó.
3: I l'hem tret d'un llibre que es diu Cuentos de l'Extremo Oriente, del nostre estimat Henry Hugo.
0: Sí. Sí.
3: Vosaltres, que sou noves, potser no el coneixeu, però és com si fóssim molt amics, perquè el Henry Hugo, que va recopilar molts contes i també en va escriure, doncs, a veure, ens ha robat una mica... el cor o l'interès, i d'ell expliquem molts contes.
0: És el nostre tiet.
3: És com el tiet.
0: És el nostre tiet,
3: sí.
0: Això està claríssim.
3: Sí, sí, sí.
0: Perfecte, doncs vinga, anem a seguir.

0: Molt bé. I escolta, i tu, Teresa Rufat, quin conte has preparat?
1: També un conte del Gugó.
0: Ah, mira, el nostre tiet.
1: Forma part del programa.
0: Sí.
1: Aquest és un conte africà, per això, perquè
0: Gugó
1: navegava per tot arreu pillant contes. I es titula El savi.
0: Anem a escoltar-ho.

Hi havia una vegada un avi centenari que tenia dos fills. Tots tres vivien en una cabana molt vella al fons d'un carreró fosc. Se sentien desgraciats i descontents de la vida. Una tarda els dos germans van tornar a casa sense ni un rossegó, ni un enciam, ni un pal de regalèssia per mossegar. Van seure a terra i es van quedar capcots escoltant els sorolls dels seus estómacs buits. El pare va reflexionar i per fi va dir: "Fills, tinc molta gana." Els dos nois van grunyir. Una mosca va explorar les seves orelles i la punta del seu nas i va marxar de buit també. El vell va tornar a remugar. "No suporto tenir gana i encara suporto menys veure-us escanyolits i esparracats a vosaltres." Tots tres alhora van fer un sospir. Ai, que li hagués partit el cor a la lluna. Un gos va udolar. "Veneu-me, fills", va proposar el vell. Els fills van pensar: "S'ha tornat boig?" El pare els va mirar i va seguir tranquil·lament amb la seva idea. "Porteu-me al mercat, poseu-me sobre una manta i pengeu-me al coll un rètol que digui: es ven savi a bon preu. Guardo en el meu cap un tresor de consells i respostes sensates. El meu comprador podrà consultar-me sobre qualsevol cosa sempre que vulgui. Jo resoldré tots els seus dilemes. A més, a la meva edat, mantenir-me li costarà molt poc. Em vesteixo amb res, no menjo més que un gat, dormo on sigui, dret o assegut o en un llit. Pensant-ho bé, sóc un bon negoci. I amb els diners que guanyeu, podreu viure còmodament. I si sabeu invertir-ho, encara millor. Ara, bona nit." I el vell es va dormir, assegut. Al matí següent, com que la voluntat del pare era indiscutible, els dos germans van portar el seu pare al mercat. I un comerciant ric, nebot del sultà, va trobar atractiva l'oferta i va pagar per ell 1.000 dinars d'or. Tenia a casa un savi centenari i bé valia aquest preu. El va portar al seu palauet, còmodament muntat en un asa llogat, i el va instal·lar en una habitació buida. I de seguida va voler comprovar el seu talent. "La pau sigui en tu", li va dir. "Pare, necessito que m'aconselles. Tasta aquesta mel. Tinc la intenció de comprar-ne 1.000 pots. És de bones flors?" L'home va agafar la mel, la va ensumar, li va donar una llepada, va inspirar profundament i va dir: "És agradable al paladar, però em temo que no sigui saludable. Està feta d'un pol·len que fa olor de mort." "Però si no has fet res més que provar-la", es va mirar l'altre. "Com ho pots saber?" "Sàpiga, senyor, que el saber és l'espòs i el sabor és l'esposa i la seva filla és la veritat." I l'altre: "Tinc els meus dubtes." Va visitar l'amo de les ovelles i de les abelles i li va preguntar on estaven col·locats els seus ruscos. I l'home li va assenyalar un bosc d'oliveres proper al mur d'un cementiri. El comerciant, meravellat, va tornar a córrer cuita, va abraçar l'avi. "Oh, savi! Oh, ornament principal de la meva casa!" "Senyor", deia el vell, "Déu en guardi de ser el que dius, jo no vull ser un adorn. Vull, si és possible, ser útil de tant en tant." "Ai, ancià", va dir el comerciant, "les teves paraules són tan apropiades que es mereixen un sopar regi." I va manar que li servissin un àpat de pa tendre i xai rostit. En els primers dies de l'estiu va tornar a visitar-lo. "Què puc fer per tu, senyor?", va preguntar l'avi. "Corre a la cortina i mira fora. Què veus?" "Un jardí, arbres vells..." "Què més veus?" "Un euga, senyor, de crins superbes i membres fins, de bona raça." "M'agradaria comprar-la. Què me'n dius?" "Seria un error, senyor. Va néixer d'una mare prop de l'edat crítica." El comerciant va protestar. "Això és impossible." Va córrer a interrogar el venedor de l'animal. I sí, el savi l'havia encertat.
Quan va tornar, li va dir admirat: "Gràcies, avi, el teu ull veu l'invisible. Mira, t'ofereixo un extra de pa i de xai." "No tens una altra cosa, senyor?" va sospirar el vell. A l'inici de tardor, un matí va haver-hi rebombori a la casa. Assegut sobre la seva catifa, el vell savi va escoltar, va tancar els ulls i va somriure. El seu amo va anar a veure'l. Estava vestit molt elegant. I li va desitjar amb alegria el bon dia i li va dir: "Em caso. Escolta els cants, pare savi. Vull presentar-te la reina d'aquest dia, la meva adorada núvia. Acosta't, gacela meva." "Francament, avi, què et sembla?" "És bonica, senyor. Això és evident. No puc dir res més." "Home, no sembles molt convençut", va contestar l'altre amb mirada d'inquietud. "No oblidis que has de dir-me tota la veritat." "Sí, per desgràcia, per tant, he de parlar." "Som-hi. La teva gasela és filla d'una famosa prostituta." "Com t'atreveixes a dir això? El seu avi era un príncep." El que estava a punt de casar-se va sortir correcuita i va tornar desfet. I aquella nit el vell va sopar pa i bé. Una setmana després, els seus fills el van visitar. Amb els 1.000 dinars d'or de la venda del savi, havien comprat una elegant botiga de queviures. "Ets feliç, pare? El teu amo és un bon home?" "Ho és, fills meus. Em cuida i m'honora. I cada vegada que li dono un consell assenyat, mana que em serveixin un sapà de pa tendre i xai rostit." "Li estic agraït per això, ja que és el regal més adequat. Quina cosa millor podria oferir-me el fill d'un cuiner i una fornera?" L'amo de la casa passava a prop de la finestra i el va sentir. Es va posar vermell. Va rugir. Va treure espurnes per les orelles i per poc explota. "Maledicció! Serà possible que jo sigui fill del poble baix?" Va anar corrent a casa de la seva mare, que era germana del sultà. Li va preguntar: "Mare, qui sóc jo?" "Ai, fill meu", va contestar ella, "t'ho hauria de dir, ja que m'ho preguntes. En la meva joventut no podia donar-li un fill al teu pare. Estava desesperada i ell no podia dormir. Llavors et vam comprar per 1.000 dinars d'or a una fornera que acabava de donar-te llum. El seu marit, si no recordo malament, era cuiner." "Em vau comprar, mare meva, per 1.000 dinars d'or? Té raó el vell." I va marxar amb una rialla. I quan va tornar a casa va anar a donar una abraçada al savi, mentre que no podia parar de riure. I el vell va dir: "Ah, per fi has après l'alegre humilitat. I saps qui ets?" li va dir el savi. "Ja no tens necessitats dels meus serveis." "Adeu, doncs. Me'n vaig a ajudar els meus fills a la botiga. Em necessiten. Venen aquesta mel que fa olor de cementiri. I la feina no se'ls hi acaba mai." I va sortir i, amb el pas mesurat d'un ofenor centenari, va desaparèixer entre els arbres.

0: Jo posaria un savi a la meva vida. Sí, sí, no, tu iris, tu també o no?
1: Bueno, també s'ha de pensar molt bé què se li pregunta.
0: A vegades que estigui calladet no aniria malament, no? Però, bueno, tenir un savi a casa està bé, no? Va tenir una bona idea de que veneu-me ja al mercat, no? Veneu-me que algú em comprarà, no?
2: Valoraven els savis en aquella època. I els avis. Valoraven els avis
0: i l'avi.
2: I els savis.
0: Els avis, no?
2: Sí, i jo suposo que aquell dia el savi avi va menjar alguna altra cosa. Alguna cosa amb mel, segurament.
0: Però jo el que no acabo d'entendre és que resulta que la tenda dels seus fills, d'alguna manera, va i venen mel d'aquella olor de cementiri. Com és possible? O sigui, se suposa que és bona, no? O sigui...
2: És que ningú més sent aquesta olor, només ell. Ell és un savi.
0: Ah.
2: Però la gent normalment
0: un nas privilegiat.
2: No és, exacte, la gent normalment no és sàvia. Ningú havia notat aquesta olor fins que ell no ho va dir. Potser s'havia corregut la veu. Llavors ningú volia la mel del cementiri i per això els fills es van fer rics. Oi? Tot bueno, pot ser?
0: No ho sé, Iris. No, jo no ho veig massa clar, jo tampoc. A més, de totes maneres, va de cop i volta va i diu, me'n vaig. M'és igual el contracte que hagi fet amb tu, no? Sí. O sigui, els seus fills tenien que tornar els diners, no? O sigui, a veure, què passa aquí?
1: No? Sí. No sé, al final és una mica així...
0: Sí, una mica raro, no? O sigui
2: que... Per mi que devia pensar que aquell, després de partir-se de riure, li donaria algun atac diferent. Diu, saps què? Deixa'm anar-me'n.
0: Bueno, jo també penso que l'amo aquest, canviant només que el pa i el bé, ja hauria solucionat la cosa, no?
1: Sí, sí.
0: Hauríem posat espaguetis i no sé què, no? O sigui, hauria sigut una altra història, no?
1: Sí, sí, podia canviar una mica el menú.
0: És que sí, no? Una mica el menú i aquí s'ha acabat la història, no? Uh-huh. No m'acaba de... No, Teresa? D'on ha sortit aquest conte?
2: Endevina.
0: No sé, d'on? Ah, d'algú aquest.
2: Del nostre col·laborador especial del programa.
0: Del tiet. Sí,
2: Henry Gugo.
0: I on el va buscar, aquest conte?
2: A veure, espera, cuentos africanos.
0: Contes africanos.
2: Ho dic en castellà perquè no està traduït al català, l'he traduït jo.
0: Bueno, contes africanos encara.
2: Però aquest senyor té una pàgina web que hi ha molts contes penjats, vull dir, és un senyor que els regala. Es va morir fa molt, molt poquet, molt poquet. I cada dia escrivia coses a la seva web. I és un senyor amb una moral molt, molt bonica, molt humana. Jo no sé si era religiós o no, però tenia sempre un toc molt tendre, molt, molt especial. Jo, aquest senyor, em té el cor robat a mi.
0: I a més era curiós, escrivia un conte, no?, per regalar. O sigui, no perquè li venguessin diners o no el venia, no? Era per el regalar, eh?
2: Sí. Sí, tothom se'ls podia baixar. Jo he baixat coses d'aquest senyor.
0: Sí,
2: tenim contes que expliquem aquí que no els hi ha robat perquè me'ls ha regalat ell. Estaven allà penjats, per tant, me'ls podien dur.
0: Molt bé. O sigui, no tens res més que dir, Iris, d'aquest conte del savi?
2: Et busquem un savi?
1: No
0: busquem un savi. No.
1: Coses que prefereixo no saber.
0: Coses que tancar... Que és millor no saber, no?
1: Que és millor no saber, sí. No. A vegades la ignorància també va bé.
0: També. És una cosa molt bona, eh? També la ignorància, està claríssim. Sí, sí.
2: Bueno, sobre futurs, per exemple, jo també prefereixo que no. Però sobre passats, potser algun dia algun secret passat sí que m'interessaria.
0: Pues en realitat aquest savi en principi era un xafarder.
1: Sí.
0: Exacte. Eren coses que, bueno, el teu pare era el forner, no sé què. O sigui, jo no sé jo hasta quin punt valia,
1: bueno,
0: tenia aquesta documentació.
1: Bueno, era centenari, feia molts anys que deuria viure per allà i en sabia la vida de tothom.
0: Sabia la vida de tothom, no? Sí, està claríssim.
2: No sé, 100 anys, eh? Sí, i se'n va anar amb el pas mesurat d'un ufanós centenari.
0: Sí, sí. Un ufanós centenari, sí. Bueno, no sé.
1: Jo el pas ufanós amb centenari.

0: Sí.
1: Piscina
0: Sí.
1: y nevera.
0: Molt bé. A veure què surt,
1: A
0: eh?
1: veure què surt.
0: Molt bé. A veure, tens un nom que per l'època no hi havia gaires noms com aquest, no? D'Iris.
1: No, no.
0: Eh que
2: Home,
0: no?
2: no. En aquest sentit, el savi podria explicar molt bé d'on surt.
3: Sí, però no tenim el savi.
0: Bueno,
1: no, jo me la sé.
0: Tot la saps, després l'expliques, perquè aquest nom és un nom especial i es mereix un conte. Solament pel nom i es mereix un conte. Jo...
1: Ara ja n'hi ha més, eh?
0: Ara hi ha més, però en el seu moment no devien haver-ne a l'escola, no devien haver-ne gaires, no?
1: Cap.
0: Doncs, sol fet de dir-te Iris ja dona que siguis una nena especial. La Iris, quan era petita, la petita Iris, perquè aquest nom tan bonic, tots ens porta, jo no ho sé, la versió que teniu vosaltres, però a mi em porta els ulls. Jo que tinc certs problemes amb els ulls, jo m'hi fixo molt amb els ulls, val? I m'hi fixo amb la gent. I el sol fet d'Iris ja et porta a pensar amb la mirada, amb els ulls, què veus, què mires, què observes. La petita Iris, quan era petitona, ella, quan es mirava al mirall, la veritat, no era conscient del poder que tenia. Era petita, es mirava, jugava i ja està. Però a mica va ser conscient, perquè un dia es va mirar al mirall. Saps allò quan t'acabes de dutxar-te et queda tot el mirall entelat? I es volia mirar, es volia fer la cua. Sempre deies portar cua, oi que sí? Sempre es devia voler fer-se la cua. I se l'anava a fer i, ostres, es va veure's ella mateixa i va descobrir-se ella que tenia una mirada especial. I aquella mirada que tenia la Iris allà al mirall estava allí passant calor i va pensar, ara, en aquest moment, era petitona, la Iris devia tindre uns 10 anys o així. Va pensar, uns gelats de cola. Uns gelats de cola, ara, amb la suada que he fet aquí dintre, m'aniria a la nevera i menjaria uns gelats de cola. I la Iris se'n va anar molt nerviosa perquè pensava, això no pot ser. Va anar a obrir la nevera i va anar resseguint i estaven tots ordenadets, un per un. Hi havia un munt de gelats de cola. I va pensar la Iris, no pot ser, els ulls m'estan enganyant. No, no, i va tocar i realment estaven freds i el va tastar i era un gelat de cola. No va gosar demanar més gelats. Va pensar, cada vegada que demano gelats de cola em conformo amb els de cola. Però sí que va ser conscient de que tenia un poder amb la mirada. I cada dia, quan s'aixecava i anava i feia el gest aquest de posar-se la cua, es mirava i pensava, ai, aquests ulls, aquest iris meu és màgic. I s'entrenava i pensava coses, però no les deia ningú. A la mare no li va dir mai aquesta cosa, res. Pensava, i si pogués fer alguna cosa amb això? Perquè, home, demanar un gelat de cola és molt fàcil, hauria de fer coses més. I un dia anant a l'escola es va trobar una nena que estava molt trista, molt trista, molt trista, perquè se li havia mort la seva àvia. I això la Iris li va tocar perquè era una nena de la seva edat. Quan algú s'ha mort, quan ets molt jove o tens un parent o un avi que s'ha mort, també se't mor una mica tu, no? Te'n sents com cuidadora d'aquella amiga seva. I va pensar, què podria fer? I va pensar, m'acostaré a ella i miraré què. I la Iris s'hi va acostar a la nena i se la va quedar mirant els ulls. I la Iris, amb la seva mirada, aquella màgia que li transmetia, se'n va adonar de la gran tristesa, però se'n va adonar que en el fons d'aquell iris, d'aquella nena, hi havia una àvia. Una àvia petita que havia tingut una vida, una àvia que havia crescut, un avi que havia tingut vivències i que li volia transmetre tot allò. I la Iris ho va captar, s'ho va portar a seva, la Iris s'ho va portar a seva, i li va transformar perquè la nena estava tan trista, tan plorosa, que no veia res. No veia. Quan estàs molt trist, no veus. Però la Iris li va embolicar, li va agafar els records, les paraules de l'àvia, i li va retornar a l'Helena. I l'Helena, la nena aquella petita que era la seva amiga, va tornar tranquil·la, va agafar pau. Perquè a partir d'aquells dies, la seva amiga que estava trista perquè s'havia mort l'àvia, però sí que tenia el confort de sentir les seves paraules i se sentia acompanyada amb les vivències de l'àvia. Quan tenia un problema que passava alguna cosa, l'àvia què hauria fet? Perquè una cosa que li va ensenyar la màgia de la Iris, que l'àvia no se la tenia que oblidar, que la tenia que tindre present. I amb això, la Iris va aprendre una cosa, va descobrir el poder dels avis. Va dir, ostres, si amb la meva amiga, aquesta àvia, ha aconseguit està així, va passar, jo quan sigui gran vull anar a treballar amb gent gran, vull anar a treballar amb avis.

0: I sí, la Iris se'm anava a la gent gran i intentava connectar, però va pensar, m'aniré a treballar de nits, perquè me vull cuidar dels avis. I el que els hi feia la Iris quan s'anava a la nit, s'anava a cada habitació i s'estava amb ells, i en aquelles mirades que ja s'anaven apagant, que estava trist, la Iris sempre sabia veure en el fons d'aquella àvia aquella il·lusió que tenia, aquell enamorament, aquell viatge que havia somiat, aquella història d'amor, aquella cosa que no havia fet mai. I la Iris li convertia en veritat, i aquella nit, aquells avis, aquelles àvies, viatjaven a terres llunyanes, descobrien altres paisatges, descobrien històries fantàstiques. El dia següent els avis es despertaven i explicaven aventures que el resta de gent d'aquelles residències i d'aquests llocs pensaven, mira, aquests avis estan bojos. Però Iris sabia que no estaven bojos, perquè tot allò els donava la felicitat suficient per anar tinguent més dies. I això a la Iris pues, li agradava molt. Però va haver un dia que va passar una cosa molt diferent. Ara de gran també segueix fent-se la cua, segueix mirant el mirall quan es banya i es mira, però aquell dia la Iris es va veure que anava a caure a la piscina. Ella sempre havia somiat i havia vist els altres, però aquella vegada es va veure a ella i va pensar, i ara què faig? Sempre he ajudat a tothom, però ara a mi mateixa no podré. I va començar a imaginar-se com caia dintre la piscina, com podia solucionar dintre la piscina, i diu, res, resulta, avisaré a tothom que l'ompli, avisaré... No, va pensar, no. Aixda es va imaginar amb ella a dintre la piscina. I al cap d'unes hores, Iris va caure dintre la piscina. Resulta que ella ja s'havia projectat que caia dintre la piscina, però havia projectat que suficientment aquell dia feia una ventada lo suficient perquè caigués, però caigués d'una manera que no es trenqués el cap. Cert és que es va trencar la cama, però no es va trencar el cap. Es podia haver trencat el cap, podia haver caigut de mil maneres, però ella pensava... Ostres, no m'he trencat el cap. La cama, total, es pot arreglar. I la Iris va pensar, ostres, que bé, no? Dic, m'ha passat una cosa a mi, però l'he pogut arreglar. I està, la Iris està contenta d'aquest poder perquè ha descobert que a part d'ajudar els altres, també es pot ajudar ella mateixa. I és fantàstic, està molt contenta de dir-se Iris, perquè ara és gran, però aquest poder, mira... Potser avui li dirà la seva mare. Fins ara no li havia dit, però l'Iris té un poder màgic en els seus ulls.
1: Molt bé, molt bé. Iris, mira.
2: Aniré Mulleres de Sol.
0: Oh, que t'hagi agradat i que t'hagi sentit algo...
2: Sí, hi ha coses que sí.
0: Bueno,
2: mica de tot.
0: Sí. Una mica de tot.
2: Guai,
0: però que t'hagi dit alguna cosa.
3: Sí. Però és molt, molt de la Iris. Molt.
1: Sí, molt de la Iris, ja ho crec. Sí, sí.
3: La mirada...
0: Sí. Ara has d'explicar per què et dius Iris, eh? Ho ha de dir la mare o la filla? Una
1: de... A veure, per què te dius Iris? Per què?
2: Ja. Bueno... A mi el que m'han explicat és que els meus pares van anar a fer una excursió al Pirineu, a més, i que van arribar com en una mena de vall, de prat, no sé bé exacte on, i que hi havia doncs, molts iris, que és una flor, i els hi va agradar aquella flor, però allò va quedar allà. Llavors, quan vaig tindre de néixer, doncs, hi havia diverses versions de noms, i al final doncs, va ser el que mig es van posar d'acord. I també hi havia com una veïna molt gran de la meva mare, que es deia així.
0: La flor? Ets una flor?
1: Tu imagina, que... Iris, que no hubiera anat al Pirineu, que hubiera anat al desert. Ara tu hubiera dit rosa del desert,
0: rosa
1: una cosa d'aquestes,
0: no
1: sé. Era una cosa d'aquestes bueno. Així, no?
3: Hi havia molts iris en aquell prat, eh? Però sí. Molts, eh?
0: Molts.
1: Sí, hi havia molts. Sí. Era molt macos.
3: Era extraordinari, era una cosa mai vista.
0: Ara no en deuen haver tant, no, d'aquesta flor, o què?
3: No tinc ni idea, no ho sé.
2: Jo sí que no m'he anat trobant,
0: No ho has vist mai més?
3: No ho he vist mai més.
2: Jo així com a prat gros no n'he vist mai, però...
3: Sí, saps el prat que hi ha a Narbetes? Sí. Doncs era un prat d'iris.
0: D'iris.
1: Mira per on.
3: Impactava. És que jo també l'he vist al prat.
0: També l'has vist.
1: Estaven tots allà.
0: Estàveu tots allà.
2: Jo no sé qui més hi havia.
3: Aquest... Hi havia aquest... D'aquí al costat.
1: Aquest, aquí, aquest soc jo.
0: L'Antonio, l'Antonio.
3: Sí, molt bé. Sí, sí, vam quedar tots frapats.
1: Sí, sí, sí. Bueno. I algú va dir, sí, sí, hi ha que posar-li Iris, no pot ser un altre nom. Sí, sí, molt bé.
0: Tots els noms que tenen una explicació sempre són, no?, més bonics, oi? Ja tenen...
1: Sí, sí. Una llegenda.
0: Tenen una llegenda, un relat, no?
3: No, a veure, que et posin el nom d'un prat que està superpoblat allò i, és una cosa impactant, la imatge és impactant. Per tant, aquesta persona ha de tenir aquesta cosa impactant que tu has dit.
1: Alguna cosa especial.
3: Ha de ser especial.
1: Ja. Però també hi ha que ser especial el papa i la mama que te van posar el nom, està claríssim, no? Perquè home, hi ha aquests sud-americans i tal que es posen uns noms increïbles, no? Com sí, Nike sí. I tal. Hi havia un que es deia Santoral al Dorso. Es deia així.
2: Sí, sí, no.
1: Una cosa increïble.
3: Mentir, busca per allà. Va veure un sol tron.
1: Sí, Santoral al Dorso, tu. I li va posar Santoral al Dorso.
3: No està malament. Sí.
1: És una cosa increïble. No, per tant, no. Molt bé amb el papa i la mama,
2: Sí, sí, no, almenys. Cara d'això. Perquè els altres noms que hi havia per allà ni dir-los.
1: Millor no dir-los. Sí, sí. Pues molt bé el conte, molt bé. Sí, sí. Com sempre, meravellosos. Molt bé. Pues molt bé, anem a seguir.

0: Antonio, ara tu.
1: Sí, ara us explicaré un conte de dona de sucre i home de sal.
0: Endevineu d'aquí,
1: eh? Endevineu d'aquí. Ja està. O sigui, del tiet.
0: És el nostre autor preferit, tu.

Hi havia una vegada una casa amb portes, parets i sostre, tot feta de sal. La casa brillava al sol. En aquesta casa de sal hi vivia un home vell, tot de sal, i una dona vella de sucre. Tots dos s'estimaven apassionadament i també es barallaven amb una passió igual o a la força del seu amor. Però va succeir que un mal dia van discutir tan fort que la vella de sucre va marxar fent un cop de porta. La pobra dona de sucre va marxar plorant, però no massa, perquè les seves galtes corrien el perill de fondre's amb les llàgrimes. L'home de sal no la va seguir. La dona de sucre es va construir una casa autèntica, de terra i pedres, al bosc, però estava molt trista. Pensava en el seu vell de sal, en les abraçades sota la manta. La seva pena era tan gran que es volia, no parava de plorar. Però clar, si ho feia molt, doncs desapareixeria. Per això li va implorar al cel i va suplicar que vessés llàgrimes al seu lloc. Llavors va començar a ploure, a ploure i a ploure a bors i barrals. La caseta salada s'estovava, s'encoixia i es fonia en gotes salades. El vell de sal, espantat, va córrer cap a la casa de fang i de pedres de la seva dona. Obra'm, dona, per pietat, el puixa m'entravessa en font, en dissol. Espavila, toma, plorava ella darrere la porta. Jo ja no t'estimo. Això va dir, però no era cert. I va córrer a obrir la porta al seu vell home. Es van besar. Oh, amor meu, deien tots dos. La boca de sal, tota mullada, va estar molt de temps enganxada a la de sucre. Així, des d'aquell dia, el vell té la boca de sucre i la vella la boca de sal. Ara, cada un coneix el gust de l'altre. I les seves disputes, preguntareu. Quines disputes? Només saben estimar-se.

0: Bé, tenim un altre conte. Un conte que ens llegirà la Maite. Com es diu?
1: Com es va perdre el paradís.
0: Ah, molt bé. Doncs vinga, anem a escoltar-ho.
1: Els rumors no verificables han insinuat durant massa temps que una serp, una poma i l'esposa d'Adam, els primers dies al jardí de l'Edén, van arruïnar el futur de les famílies. Ho hem de negar. Ara sabem d'on provenen les nostres desgràcies. D'una abella despistada. En realitat, les coses van anar així. Eva i el seu estimat marit vivien en aquell temps al paradís terrenal, com sabem tots. Sabem que hi havia un fruit prohibit, però no sabien quin, i no els hi feia falta saber-ho. Què feien? A estimar-se agradablement entre les flors perfumades a l'ombra d'una palmera inclinada sobre els seus jocs. Però no feien l'amor? No en sabien. Es tocaven, ajaguts un al costat de l'altre, s'acaronaven les galtes, les espatlles, els pits, es feien pessigolles, reien, descobrint la sobrietat fràgil dels seus llocs secrets. «Què és això, amic meu?», deia ella, veient el membre d'ell canviant de mida entre els seus dits. «Què amagues, amiga meva, al fons d'aquest pou fosc on els meus dits es mullen?», responia Adam. Però un dia, tan bonic i blau com de costum, jugaven a veure com creixia el guarniment d'Adam entre les seves cames nues. Eva va treure la mà de sobte per gratar-se el front, espantant aquella abella que es va precipitar sobre Adam i el va picar al lloc més viu. Adam va començar a saltar buscant què fer per suavitzar aquell mal terrible i va córrer a encabir-lo a la cova d'Eva, tan suau i tan humida. Un cop dits, va començar a agitar-se buscant com calmar el dolor, com fa un ballarí del ventre. Eva primer es va espantar, després va sospirar i va gemegar. Després va cantonejar i ballava amb ell. I va ser llavors que va dir, o potser cridar, aquelles paraules que repeteixen el món fins a l'infinit. Oh, Déu meu, com m'agrada! Aquí va ser on Eva va cometre l'error fatal. Per descomptat que no hauria d'haver dit Déu meu, perquè el Creador, sentint-se cridat, es va inclinar sobre la terra i va veure com la boca de baix de l'Eva s'empassava justament el fruit prohibit. I Déu es va enfadar molt i molt, i amb el dit ínset apuntant l'horitzó va expulsar immediatament els dos delinqüents del jardí perfecte. I així va ser com aquell paradís es va perdre per sempre, per culpa d'una abella. Des de llavors, de la mateixa manera que cadascú porta la seva creu pels camins del món, també cadascú porta el seu paradís. Els Adams, aquest paradís portàtil, li diuen amor d'ella, i a les Eves li diuen amor d'ell.

0: Endevineu de qui és, no?
1: Del tiet.
2: Del tiet.
0: Avui tocava Gugó. Avui tocava Gugó. Però vull dir, és tendre fins i tot en aquest punt, eh? Vull dir, és tan, tan maco aquest senyor. O sigui que ara ja sabeu el secret, eh? A veure, si haguéssiu tingut a casa un avi-savi, ja us ho hagués explicat abans. S'ha mantingut en secret fins que l'avi-savi va ser Gugó. Ara ho sabem tots.
1: No, jo penso que a l'Adam aquest era una mica tonto. Que necessita que una vella li digui el que té que fer. No, res.
2: No era espavilat.
1: No era massa espavilat, no?
2: Bueno, això dura encara.
1: Sí, això dura. Això sí.
0: Home. A veure, eren capaços de jugar de totes les maneres possibles. Vull dir, no tenien... Era normal. Jugaven...
2: Lo que no es pot és mai matar una vella.
0: No diu pas que la...
2: No, l'espanta. L'espanta.
0: L'espanta.
2: Tampoc s'ha d'espantar les abelles. Fan sí. La seva feina.
1: Sí, sí, clar. Bona feina, bona feina. Sí, està claríssim, sí, sí.
2: Aquí a la natura tothom fa la part que li toca.
1: Sí, sí.
0: Sí, però Déu és un punyetero, eh?
2: Perquè... Ah, Déu sí, Déu sí.
0: Va, i resulta que no els havia dit el fruit prohibit. Els havia dit, està prohibit.
2: Clar.
0: És un fruit prohibit, i ells, i a mi què? Jo estic bé, no?
2: Bé.
0: Estic bé com estic. Va, i resulta que la caguen, precisament per ignorància. Tenien que haver preguntat quin era el fruit prohibit.
1: Bueno, Iris, a tu t'hauria agradat estar al paraís, viure al paraís? Dona compte que no...
3: No, no em sembla que no.
1: No?
3: No.
1: Dona compte que no tenia ni calor ni fred. Per tant, no feia no era necessitat de vestir-se. No, no.
3: Bueno, sí, per qüestió de temperatura sí, perquè l'hivern no m'agrada gens.
1: Ja. Después...
3: Però pel resto, pues, una mica monòtos, m'he avorrit, no?
1: Una mica monòtos? Bueno, a veure, tenien molt paraís. Eh? Per exemple, diu, ara anem a fer coses d'aquestes que diu la vella allà a la platja. No? I van a la platja i estan allà, no? Sota un cocotero, no? Després diu, avui aquesta vegada fem a la muntanya. I anem a la muntanya, no? O sigui,
2: no, avorrit,
3: no em convenç.
2: Cada dia.
3: No em convenç. Avorrit, oi? No em convenç, no em convenç.
1: Això serà possible. Mai estem contents.
2: Sabeu, és que veiem aquesta pel·lícula, això que fan la tele de Supervivientes, no?
3: Sí.
2: Ja ens han tret la imatge del paradís.
1: El paradís ja no és com era.
2: Ja no era, i el paradís ja no és el que era.
1: Ja està, sí, sí. És igual que ara... Aniràs al cel. Diu, que avorrit. No, núvol, sense fer res. Que seria avorridíssim el cel, no? No. Sí, bueno, abans a l'inferno, no, o sigui que...
3: En els fiesteros.
1: Allà està més calentó.
3: Està més calentó i més ambient.
1: I hi ha un munt d'abelles. Molt bé. Pues bueno, Iris, se nos escapa el temps. Espero que tu hagis passat la mar de bé.
3: Sí, m'ha agradat molt. Ah. Moltes gràcies.
1: Home, i tant. No.
2: Se t'ha fet molt llarg, què?
3: No.
2: Que no, passa ràpid, oi?
3: Passa ràpid, sí.
2: Que sí.
1: Sí, ja està.
3: Sí.
2: Sí, i com que ningú ens veu, és una gran cosa. És com si estiguéssim aquí, no?
3: Sí.
2: Tots en família, no?
1: Molt bé. Pues bueno, la següent vegada te farem parlar més, no et preocupis.
3: No,
1: com que no?
3: No, ho crec.
1: No, ho crec, diu.
3: No ho crec.
2: Déu-n'hi-do, el que ha parlat.
1: Ha parlat molt, no ho crec, sí, sí. I ens ha dit que no volia aquest paraís. El que no ha parlat és lo de la vella. No sé si lo de la vella li agrada o no. No sé, això ja és una cosa...
2: Bueno, un altre programa.
1: És un altre programa. Sí. Ho diré més davant. Pues molt bé, moltíssimes gràcies i ja sabeu... Avui deixem aquí Contes Grans a la ràdio.
0: Hem explicat el savi, el lladre de somnis, dona de suc, l'home de sal, com es va perdre el paradís, tots del nostre estimadíssim Henry Gugó i el conte estrella del programa fet a mida per la nostra estimadíssima Maite Montpar i dedicat a la nostra estimadíssima convidada d'avui, Iris Torruella.
1: Han fet possible aquest programa la Teresa Ribas, la Maite Montpar, l'Antoni Bermejo, la Teresa Rufat i la nostra convidada d'avui, Iris Torruella, i l'imprescindible, el tècnic Daniel Tonell.
0: Contes Grans a la ràdio s'emet els dimarts de 7 a 8 del vespre i també podeu trobar els programes a la web de Ràdio Castellterçol Busqueu la carta qualsevol hora del dia o de la nit.
1: I allà els tindreu tots.
0: Vinga. Allà són tots.
1: Adéu, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana. Adéu.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, al programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances, sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem amb l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, bona
1: nit. Hola, bona nit i bona hora.
0: El Josep Maria Joaneda.
2: Molt bona nit.
0: La Maria Torrents.
3: Ja hi tornem a ser.
0: Un altre divendres.
3: Un altre divendres. Benvinguts.
0: La Rosita Figueres, que és el que us parla, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibars. Hola, Pau.
4: Bona nit.
0: Què tal?
4: Ben tornats aquí.
0: Ben tornats.
4: Sí, que la setmana passada, fa 15 dies, van fer campana, uns quants.
0: Sí, oi? Avui tenim la plantilla sencera.
4: Plantilla completa.
0: Sí, avui sí.

0: Bé, Àngel, avui tenim un convidat.
1: Sí,
0: i és un convidat nostre.
1: Tenim un convidat que no m'ha costat gaire d'anar-lo a buscar perquè...
0: L'has trobat a la vora.
1: Som veïns.
0: Ah, sí. Veus que bé.
1: És un personatge que toca moltes tecles.
2: Sí, de tant en tant assajo el piano.
0: Sí, sí. I avui per quina tecla ve?
1: Avui ve...
3: En fa major.
1: Sí. Avui ve pel Corremots.
0: Ah.
1: I sabeu què vol dir això?
0: Sí, és el... Rosita? Sí, el Correllengües, no? Que van fer... Ja fa... Quants anys fa que ho fan?
1: Pregunta-li
0: sí,
1: a ell.
0: Sí, quants anys fa?
1: La Manel... Bueno, no ho hem dit, és el Manel.
0: Sí, el Manel.
1: El Manel Sánchez.
0: Manel Sánchez.
2: Bueno, jo començaria dient bona tarda, perquè vosaltres heu saludat amb bona nit, i penso que encara és d'hora.
0: No, vull dir, bueno, a partir de les 9 ja sé, és bona nit.
1: Sí, sí, perquè ara són les 9. Són les 9 i...
0: 5 minuts.
1: I 3 minuts.
0: A partir de les 9 ja es compta bona nit.
1: Sí.
0: Digue'm, Manel.
2: Les 9 de l'hora solar. Però, bueno, endavant. Podríem dir que el Corremots, copiat una mica de Correfoc, copiat una mica de Corre Quixot, que es van fer aquí al poble, té la idea de ser una gincama.
0: Sí.
2: Una gincama que, amb diverses parades, doncs la gent va fent un recorregut...
0: Per les botigues.
2: Per les botigues, pel poble, on hi ha una frase i una pregunta, i una pregunta d'una expressió que poder no és d'ús corrent ara, però que convé no oblidar-les. I la idea, igual que el treball aquell de Mots de Sant Feliu, que es va fer fa 3 anys, doncs té la finalitat de posar sobre damunt de la taula aquelles paraules que han caigut en desús, però que encara tenen la seva vigència.
0: Sí. I quants anys hem quedat que feia, que ho fèieu, aquest?
2: Aquest any serà la tercera edició.
0: La tercera.
2: Aquesta és la tercera edició.
0: És que jo vaig prendre per l'any passat, però ja ara he dit no em va tocar res. Mira, no devia fer-ho prou bé.
1: Rosita, s'ha de col·laborar.
0: Esclar,
1: no s'ha d'anar a buscar sempre el premi.
0: No és col·laborar, Vull dir,
3: si
0: és el que interessa és saber el premi perquè no me'n vaig entrar l'any passat. Hi havia un premi?
2: Però el premi, per nosaltres sí que hi ha hagut un premi, i un premi important. I és que ahir vam anar amb l'Ajuntament, amb la Pilar, a repartir els papers, les bústies i les paperetes.
0: Sí.
2: I aleshores, doncs...
0: Has dit Pilar? Qui és la que t'ajuda?
2: La Pilar García. Pilar García, que és la directora del museu.
0: Ah.
2: Formem part de la comissió aquesta...
0: Sí. Del museu.
2: Del Corremots, dintre del museu. Aleshores, la majoria de llocs on vam anar l'any passat diu, oh, que bé, quina activitat tan simpàtica, que interessant. Diu, perquè clar, poses aquesta pregunta i la gent, mentre s'espera per comprar que li toqui el seu torn, comenten i van discutint, sí, perquè a casa meva es deia així. Jo aquesta no l'havia sentit. I de les tres opcions que hem posat, doncs, bueno, sempre hi ha que pot ser una, però que l'altra també podria ser per aquelles coses, no? I tal. I aleshores, doncs, bueno, dona la seva vidilla de comentar sobre el significat dels mots.
0: Sí, sí.
1: I a més són qüestions que no són ni molt difícils ni molt fàcils, perquè molt fàcils llavors perd una mica la gràcia.
2: Exacte.
1: I molt difícil dius, jo això no...
3: No hi arribo.
1: No hi arribo.
2: Sí, molt difícil no es faria i molt fàcil tampoc, perquè aleshores no té al·licient.
0: Un apartat d'aquests també surt amb l'Atrapa amb si pots en el canal de TV3, que també surten paraules que no són embús, i esclar, pregunten a veure quina és la correcta.
2: Costa una mica, sí.
0: Sí, sí. Bueno, continuem. Quantes botigues prenen part? Moltes?
2: Mira, aquest any seran 20.
0: 20
2: seran
0: botigues.
2: 20. I ara, com que acabem de fer el llistat, demà o demà passat ho posaré a l'Instagram. I a l'Instagram, doncs, convidant a la gent a fer aquesta gincama.
0: Sí. Quins dies és?
2: Des d'avui fins a diumenge que ve.
0: O sigui, que són 8-9 dies.
2: Exacte. El dia 15 ho passarem a buscar, ho passarem a recollir. Però hi ha tota la setmana perquè la gent pugui fer aquest recorregut mentre compra, doncs, olives o un bistec o el que sigui.
0: El que convingui.
2: O es pren una cervesa.
0: Sí.
2: Perquè també hi ha algun...
0: També hi ha els bars.
2: També hi ha algun bar, sí. Que participen. I aleshores, doncs, fent la tertúlia, amb el got a la taula, sí, o el cafè amb llet, o el que sigui, sí, tal, sí, sí, doncs la gent comenta.
0: Ah, bueno, això anirà bé.
2: Sí, sí,
4: però
2: sí.
4: Tens un tema per parlar.
2: Sí, sí, exactament. Sí,
0: però
2: sí,
0: el cafè,
2: sí,
0: del dematí ens anirà bé, això. Si ara cantaleta i passem una hora, ja n'hi passarem una hora i mitja.
3: Jo m'he donat fa uns dies a la tele, hi ha bastants programes sobre paraules, sobre la llengua, tal. Hi ha un interès en recuperar algunes cosetes, que ja era hora, eh?
2: Ja era hora, ja era hora. No, hi participo, ja era hora. Mm. Bueno, en el cas meu, jo no soc de Sant Feliu, però tampoc soc català. I aleshores, doncs, moltes coses d'aquestes, jo venia amb un català de carrer, amb un català estàndard, que es diu, no? Però les paraules ja una mica més especialitzades o més pròpies d'una determinada terra ni les coneixia. I em va picar una mica la curiositat. I aleshores, a través d'aquesta curiositat, és quan vaig fer el treball aquell de mots de Sant Feliu, perquè quedés una recopilació d'aquestes. Però que no és l'únic, ni molt menys, perquè Llençà, que hi anem amb molta freqüència, hi ha un llibre que es diu Recull Casolà. I què és el Recull Casolà? Doncs un senyor que es va... la seva àvia sempre li parlava de moltíssimes coses i tot això, i aleshores ell va pensar, no aniria malament que tot això que m'explica l'àvia...
0: Quedar apuntat.
2: Fer un llistat i que quedis apuntat totes aquestes anècdotes i tal. I com això, doncs, a les Terres de l'Ebre també conec llibres de
1: a Menorca.
2: De Menorca, sí.
1: A Menorca, sí, sí. Que el Joaneda sempre ens ve amb parauletes que dius... Què carai,
3: ja en tinc moltes que no sabíeu què és.
2: Ja. Perquè són localismes propis d'una, sí, determinada comunitat, però lingüística.
1: Però, a més, molt... amb una illa encara és més local, perquè...
3: Completament. Jo vaig néixer quan no hi havia turisme ni hi havia televisió, imagina't. Soc prehistòric, ja ho dic, jo soc prehistòric.
1: Bueno, tots els que estem aquí vam néixer sense televisió.
4: Ja. Sí, sí.
1: Suposo jo.
4: Sí.
3: És fantàstic que vostè m'ha dit que no és català.
2: No.
3: Però és curiós, eh? És interessant que una persona tracta que no és catalana...
1: Tracta el de tu, que
3: de tu?
1: El fas, sí, gran, el fas ser gran.
2: Sí. Bueno, una mica ja en som, però bueno.
3: Vol dir que és interessant que una persona que no és d'aquí tingui aquest interès en recollir aquestes paraules i aquests mots i aquestes idees.
1: Bueno, és la manera de ser seva, perquè també ha fet un llibre del seu poble,
2: amb
1: anècdotes molt interessants. I...
3: Quin poble és vostè?
2: Vélez Blanco.
3: Vélez Blanco. Això és
2: província d'Almeria.
3: Almeria, ens sonava allà baix.
2: Sí. Tocant a la part de Múrcia, on hi ha Vélez Blanco, Vélez Rubio, el centre comarcal de Vélez.
3: Havia sentit Vélez Benaudalla. No sé on és. Vélez Benaudalla, també.
2: Bueno, és que Vélez vol dir vall.
3: Sí.
2: I aleshores és el blanc i Vélez Rubio, que seria, doncs, ros, perquè hi ha molt blat.
0: Aquest poder a Portugal, Joneda. Aquella vegada que hi vas estar, poder vas estar aquí.
1: No li recordis això de Portugal. Que no vol que se sàpiga ara.
3: No m'enredis en tonteries que no hi crec. Molt bé.
1: Bé, bueno, això, o sigui, el fonament és recuperar, bueno, mantenir el català.
2: Mantenir
1: amb el que es pugui el català, base de jocs, que és la manera a vegades més engrescadora que hi ha. El teu llibre aquest, Els mots de Sant Feliu, està en el museu, no?
2: Sí. Bueno,
1: t'interessa, es pot recuperar per internet?
2: I tant. Es pot recuperar per internet i es pot... Vaig deixar una còpia, un PDF, a un arxiu al Marc Capa de la papereria, sí, a la plaça, i si el que estigui interessat tenir-ho en paper, li pot dir, ei, imprimeix-me un exemplar d'això. I no sé com s'ho fa, que en mitja hora ja te'l té. Però bueno.
1: Sí, molt bé. Avui comentava, quan t'he trucat, t'he comentat una cosa que a vegades m'interessa. Tu que parles de mots i de localismes, els renecs, que no en direm cap ara aquí, no, dels renecs, però... Ell també és psicòleg, bueno, és titulat en psicologia. I per què la gent el diu, com, per exemple, si et fums una cremada o algú et fuma, et surt un renec, com si això et compensés d'alguna manera la cremada aquesta. quin mecanisme hi ha que funciona, que pot funcionar? I quin no em diràs cap renec, però els macàgums surten per tot arreu.
2: A veure, hi ha un parell de coses. Els renecs són molt, a part d'uns quants que són molt generalitzats i que tothom els diu a tot arreu, i etc., molt localitzats. Vull dir, probablement aquí hi ha uns renecs diferents de Sabadell.
1: Sí.
2: Vull dir,
1: I de Menorca, us de propis, i de, que també reneguen.
2: I de Menorca.
3: Mica, sí.
2: Però hi ha un aspecte comú. Un renec, i això s'ha de fer per no sé què, no sé quantos, tal. A veure, un renec és una exaltació del ego. No hi ha ningú per sobre meu, ni tan sols Déu. Perquè quan m'acago en Déu, el típic de tot això i tal, doncs aleshores t'estàs posant per sobre.
1: Sí.
2: Vull dir que el renec doncs, ve a ser com una exaltació de l'ego, un superego. Vull dir, ni tu, ni jo, ni ningú i tal. I aleshores, per què, i dintre d'aquesta exaltació de l'ego, quines coses hi ha contra les coses que ens han oprimit? Quina cosa doncs, ens ha oprimit o ens ha marcat o ens ha dit això has de fer-ho així, no pots fer-ho d'aquella manera, que et condemnaràs, que tot això, tal. Molts temes eclesiàstics, no? Per això dintre dels renecs entra aquest sant, aquell altre sant, allò...
1: Baixa tot el santoral.
2: Tot el santoral i tot això i tal, perquè aleshores, com que, diguéssim, consideres que han atemptat contra la teva personalitat i contra el que tu ets, doncs en aquell moment que estàs enfadat, que estàs irritat o el que sigui, ho poses a sota teu.
3: En realitat va ser una presa de pèl, bueno, tal com sona.
2: Bueno, doncs, d'alguna manera, però clar, el renec contra motius eclesiàstics, religiosos, i etcètera, etcètera, què és el que vindria a dir? Com que m'has pres el pes, doncs ara, pum, et matxaco, patapam, em poso a sobre teu, entre cometes, em cago. Vull dir, que seria el millor menyspreu contra qualsevol autoritat o fet sagrat, diguéssim, no? I altres, doncs, una cosa és això, el que voldria dir, una exaltació de la pròpia personalitat, del propi ego. Aleshores, què passa? Ara, això no en surt, i també em començo, doncs, no sé què, no sé quantos, no? A renegar. I fet així, i m'he fet mal. I aleshores també és com si diguessis el que t'ha ferit, el que no et surt perquè, diguéssim, s'ha girat en contra i aquella paraula que trobaves, que necessitaves, no la saps, o vols posar un vici i no tens i t'ho has clavat o el
1: o
2: que sigui.
1: O se't trenca
2: en el moment i tal. Doncs clar, has de maleir perquè això ha atemptat contra el teu objectiu. L'has de maleir. Vull dir, tu pensa que sempre és el renec obeeix a això, a posar-se a sobre. Aleshores tens, per exemple, com que això, doncs, contra les coses sagrades, els motius religiosos, les divinitats, etcètera, etcètera, doncs, sempre queda una mica, doncs, discutible i tal, hi ha els seus eufemismes, hi ha les seves giravoltes i tot això i tal. Recorda els pastorets que diuen closques de musclos, no sé què, no sé quantos. Clar, els pastorets no es posarà a dir altres renecs contra, diguéssim, les divinitats, perquè és una obra sagrada, no? I aleshores, però clar que n'hi ha renecs, als pastorets, i són inventats d'aquests innocents, no?
4: Perquè el que l'escolta sap que volia dir una altra cosa.
2: Exactament.
1: I a més és bastant impune, perquè posar-se amb Déu, saps que de moment ningú et trucarà al crostó. Si et poses amb Mahoma, per exemple, sí que et pots, segons qui t'escolta, pots tenir conseqüències. I ara, per exemple, amb la internet, amb els d'allò, si et poses, jo què sé, amb els immigrants, amb els musulmans, amb els negres, aquí, allà, algú pot fotre una denúncia i la gent ara vigila molt més amb això. Ara, si et poses amb Déu, no s'ha vist mai que Déu baixi, que estigui ningú directament, de moment.
2: Bueno, a veure, diguéssim, aquest, el típic i famós i conegut, i que la gent, molts ho tenen als llavis, el macacum Déu, el que sigui, sí. Tal, és com si diguessis les closques de musclos, vull dir, equival doncs, a una cosa així. Ara, hi ha altres coses que, i jo sí que demanaria, doncs, ser curosos, les coses que un altre o que un altre col·lectiu respecta, no tens per què ofendre-la.
1: No, esclar. Eh?
2: Vull dir, pots creure o no creure, evidentment. Eh? Però ficar-se contra les creences d'un altre i insultar el que una, per un altre és sagrat, més val evitar-ho. Però ja, ja no per motius religiosos o perquè et vinguin a posar presó... Que,
3: no, per respecte.
2: Exactament. I tant com si són els musulmans, com si són els hindús, com si són els adventistes del setè cel. Sí, vull dir, respecta'ls.
1: Sí, respecta'ls. No, això sobretot, sí. Sí, però, per exemple, ara que deies això de les creences... M'has explicat aquest dematí una cosa que et va passar amb una comunió.
2: Sí.
1: Si la vols tornar a explicar...
2: Sí, no, que... bueno, és que... a veure, sí, ho explico perquè és evidentment un fet que no té ni cap malícia ni res... Ni cap voluntat d'ofendre ni el que sigui. Vaig anar a Oristà, que hi ha una cripta molt maca, i allà va la missa, ja no la fan a l'església gran, la fan a la cripta, perquè també hi ha molts pocs fidels, tot plegat ben...
3: Com, sí. Estàs a Sardenya, no?
2: No, aquí al costat...
3: Allà hi ha Oristano.
1: Però allà a prop del Pirineu.
2: Ja. Aquí el Montseny. I, sí, Santa Maria d'Oló, etcètera. Bueno, allà, no? Aleshores, hi havia uns 12 fidels. Sí. I el capellà, doncs, explica les seves... bueno, fa la missa i tot això, quan arriba el moment de la consagració, i hi havia una hòstia gran que la trenca en trossos per dir-la que és... aquest és el meu pa, aquest és el meu cos, és per vosaltres, etcètera, i tal. Sí, sí. Aquesta és la meva sang i tot això. I després va donant un trosset d'hòstia a cadascú, dels que van a congregar. I, a més, posava el calce perquè la gent sucava el tros de pa, diguéssim, amb el vi que és la sang de Crist i tot això, no? I aleshores, un dels que va, agafa el tros d'hòstia, no?, el fica al calce i li cau. I diu, hòstia! Mai més ben dit, no? Clar, però és una cosa tampoc que no té en aquest moment doncs, ni malícia ni res, ni res. Vull fer el parèntesi d'això dels localismes. A la zona que hi ha de Vic, d'Osona i tot això, és molt més comú dir hòstia que cap altra...
1: expressió.
2: Que cap altre renec. Mm? Igual que aquí... equivaldria al que aquí hi ha molta gent que collons cap aquí, collons cap allà, el que sigui tal, doncs allà seria hòstia cap aquí, hòstia cap allà.
3: També ho paguen molt les senyores de vida alegre. Ja, putes.
1: Bueno, i abans era molt llenguatge de carreters que anava dirigit a l'animal, que l'animal no feia mai el que el carreter volia. Se les carregava totes i l'animal devia passar de tot.
3: Passava de tot.
1: De tot. Aviam, per acabar una mica això del correllengua, del corremots, hem fet una mica de reportatge
0: que
1: llegirem sobre el correllengua, que també es havia fet molt aquí a Sant Feliu. Ara ha canviat una mica i es fa aquesta variant, no?
0: Bon dia, estimats oients. Avui us portarem un tema molt especial, molt viu, i el nostre correllengua. Potser n'heu sentit a parlar i fins i tot hi heu participat, però sabeu realment què és el que representa? Doncs avui ho descobrirem plegats. Prepareu-vos perquè parlarem de llengua, de festa i sobretot de comunitat.
3: Així és, Rosita. El correllengua és molt més que una simple celebració. És una iniciativa popular que té com a objectiu principal promoure l'ús del català i reforçar la cultura catalana arreu del territori. Doncs es tracta d'un moviment que recorre pobles i ciutats, portant amb ell un missatge molt clar. La llengua és viva gràcies a la gent que la parla. I això és el que fa especial el correllengua, que no és una festa institucional, sinó una festa feta per la gent i per la gent.
5: I, a més, té un component molt simbòlic, que el fa encara més interessant. El correllengües funciona com una mena de relleu. Hi ha una flama o algun element representatiu que es va passant d'un municipi a un altre. Quan arriba a un poble, aquell lloc es converteix en protagonista durant uns dies. És com si la llengua visités cada racó del territori, recordant-nos que forma part de tots nosaltres.
0: Exacte, Maria. i és en aquest moment quan els pobles s'omplen d'activitat. S'organitzen tota mena d'actes, des de cercaviles amb gegants, capgrossos, fins i tot actuacions de castellers, concerts de música en català, balls tradicionals i activitats per hasta pels més petits. És una manera molt bonica de combinar festa i cultura, perquè mentre la gent s'ho passa bé, també està participant en la defensa de la llengua.
3: Bé, i també és important destacar que el Correllengua té un vessant reivindicatiu. No només es tracta de celebrar, sinó també de recordar que el català necessita ser utilitzat i protegit. Per això, en molts actes, és la lectura d'un manifest on es posa en valor la importància de parlar català en el dia a dia, a casa, a l'escola, amb els amics i fins i tot a la feina.
5: Aquest missatge arriba a tothom, perquè el Correllengua és inclusiu i obert, i participen persones de totes les edats, nens, joves, adults i gent gran. És molt habitual veure famílies senceres participant en tallers, escoles fent activitats especials o entitats locals implicant-se en l'organització. Això crea un ambient molt acollidor i participatiu.
0: Pel que fa als seus orígens, el Correllengua va començar als anys 90, inspirat en una iniciativa similar del País Basc. Amb el temps s'ha anat consolidant fins a convertir-se en una tradició molt estimada. Cada any, centenars de municipis s'hi sumen, demostrant que la llengua catalana continua ben viva.
3: De fet, una de les coses més boniques del Correllengua és que cada poble hi aporta el seu toc especial. Alguns organitzen grans concerts, altres fan activitats més petites però molt emotives i tots, sense excepció, contribueixen a mantenir viva aquesta cadena cultural que uneix tot el territori.
5: En definitiva, el Correllengua és una combinació perfecta de festa, cultura i compromís. Ens recorda que la llengua no és només una eina per comunicar-nos, sinó també una part fonamental de la nostra identitat i de la nostra història.
0: Així doncs, si algun dia el Correllengua passa pel vostre poble o ciutat, no dubteu en participar-hi.
3: Ep! Sortiu al carrer! Gaudiu de les activitats i, sobretot, parleu català.
5: Perquè cada paraula compta i entre tots fem que la llengua continuï viva.
1: Molt bé. Molt bé, aquest equip del Cotós.
0: Sí.
1: De vegada ho fan més bé, eh?
0: Això és el guionista.
1: Bé, Manel, tu hem parlat de que toques moltes tecles. També ets de, ja ho hem dit, del museu. L'altre dia, en el ple de l'Ajuntament, vam parlar de que hi havia obres, vaig sentir que hi havia obres al museu. Què feu?
6: Obres? Que
1: sí.
0: Sí.
6: Bueno, hi ha moltes coses a fer. Quan plou, ens regalima perquè hi ha moltes goteres, hi ha humitat.
1: Però només quan plou.
6: Home, si no plou...
3: I obres són amores.
6: Sí.
0: Hi ha alguna sala dalt per acabar d'arreglar, oi?
6: Sí, sí, sí. I si no plou, vam tenir, ara que començava la caloreta i tot això, una plaga de mosques que vés a saber d'on sortien. Ah. Però en quantitat, en quantitat. De manera que es veu que la senyora de neteja amb un insecticida...
0: Sí. Sí.
6: I aleshores vam trobar el terra... Negre.
1: De mosques.
6: De mosques. Això semblava les mosques de Sant Narcís de Girona, que van sortir i això i van acabar amb l'exèrcit francès, no? O van escapar. I sí. Tots nosaltres també estàvem a punt d'escapar.
1: Sí.
0: Però heu vist d'on havien pogut sortir?
6: Sí, sospitem d'algunes restes de lo que estan emmagatzemat.
0: Ah, això llavors s'ha de...
6: Sí, sí, sí.
0: Clar, s'ha de buscar...
6: Bueno, i un altre problema, vam tenir, o no sé ara com està, suposo que està bastant arreglat, vam tenir termites.
0: No,
6: aleshores això sí que és perillós,
0: sí.
6: Perquè si es mengen les vigues i tot això,
0: sí,
6: això...
0: Sí.
7: Quan... Baixarà tot un dia.
0: Sí, llavors costa. Les vigues per matar els termites i tot això.
3: Jo he comprovat que n'hi ha molt menys. Abelles, poquíssimes. Aranyes, quasi cap. El que hi ha són moltes formigues.
0: Sí, també.
6: Sí.
3: Moltes formigues.
0: Casa meva també.
3: Però aranyes, apenes. Aranyes verdes.
5: Formigues, que fan neu en un lloc i al cap d'uns dies...
1: Però les aranyes, deixa-les, que les aranyes es mengen les mosques.
3: No, no els dic res, no parlo d'elles.
5: No s'hi parla.
3: Bueno, ja està bé.
1: Tens alguna altra activitat en mà? Vas continuant això de la busca de mots o tens algun altre tema?
5: Sí. Una cosa que t'interessi.
6: No, a veure, no com per fer una segona edició, però sí aquesta primera per renovar-la i enriquir-la amb molts més mots que hi he anat sentint i recopilant de les coses que vaig llegint. Dic, home, això no ho tinc i això és interessant tenir-ho. I ja que has citat el de Vélez Blanco, el que també, i aquest, a veure, vaig fer tota una sèrie d'un anecdotari, i que està bé, això, i tal. Però després de l'anecdotari dic, bueno, anem a posar, igual que lo de Sant Feliu, anem a fer una mena de diccionari, una mena de glossari de termes, sí, del que es deien allà. Resulta que tothom que ho llegeix, la gent d'allà, lingüistes i tot això, tothom està encantat amb aquest glossari. I dic, bueno, doncs això és el que
1: s'hauria de fer aquí.
5: Això es tractava, no?
6: Sí, d'això es tractava.
3: És curiós perquè és un tema que m'encanta, això de les paraules. Jo he anat recopilant a cents, potser entenc 2.000 dia, paraules que apenes s'empren, apenes s'usen a Menorca ja, que les deien de petits. I tinc una llibreta que vaig apuntant. I cada any que vaig, en sento una de nova.
1: Doncs això hauries de tenir-ho d'alguna manera...
3: No, ja hi ha algun llibre. Sí. Hi ha algun llibre que s'ha fet.
0: Un programa d'ordenador.
1: Sí, no, un museu, algun lloc que...
3: Riu, perquè això de la informàtica no és cosa meva.
0: Però va molt bé per guardar coses d'aquestes, sí, i tot. És una eina que va bé.
3: Llavors, frases d'anècdotes. En tinc un fotimer. Que fan, hasta algunes fan riure. Molta gent, a vegades ho he explicat. I acudits de pagesos, que em vaig explicar els quants que van riure molt. Perquè n'hi havia un... El puc explicar?
1: Sí.
3: N'hi havia un que diu, la meva filla està a Barcelona, que ha anat a estudiar, i no l'entenc per res. Diu, avui m'ha enviat 5 o 6, ja ho saps. Volia dir WhatsApp. Ahir m'ha enviat 3, ja ho saps.
1: I jo no sé res.
3: Ja no sé ni res. No? I un altre, un pagès que hi va anar, aquest, diu que és cert, i això és cert, vull dir, no és una anècdota el que explico. Hi ha un pagès que va anar allà, no sabia el castellà, gens, perquè era molt del camp i no havia estudiat mai. I arriba a Barcelona i va llegir una mica i diu, se da el paso. Diu, jo el vaig donar i em van fotre una castanya.
0: Ara de pagesos no n'hi ha, eh?
3: A Menorca encara n'hi ha algun. Sí.
1: Bueno, sempre s'explica que ell, que estava a l'Emili i ell tenia el número 8,
0: sí,
1: i anaven cridant el número 8, el número 8, i diu, hosti, aquest pobre
0: 8. Se la carregarà.
1: Diu, si jo ja tinc el número 8. Cap problema.
3: Sí, sí. Però hi ha moltes de coses. Molt interessant el tema, eh?
1: Bé. Ara parlarem, ara tenim una connexió telefònica amb qui parlem, Pau.
7: Amb la Roser.
0: Hola. Amb la Roser.
1: Amb la Roser, que està...
8: Hola.
1: On estàs, Roser?
8: Hola, què tal?
0: Benvinguda.
3: Hola. Estic... Un cop
8: més. Em sentiu bé?
1: Sí.
8: Estic a Sibiu.
1: Si viu, jo em sé, em
0: si
1: fa l'efecte
0: si no
1: que sento unes, com uns vampirs, no?
8: Ah, correcte, estic a Romania.
1: Estàs a prop del Dràcula.
8: Ara ja no, ara ja l'hem deixat a la terra del Dràcula.
1: Ah.
8: Ja l'hem abandonat. Ahir estava just sopant a la casa on es diu que va néixer Vlad III, que és arrel de que van fer la novel·la de Dràcula.
1: Sí.
8: Però el Dràcula no va existir. Perquè Dràcul
1: vol dir... Això ho dius tu.
8: No, Dràcul vol dir fill del dragó.
1: Ah, ja.
8: I llavors, l'escriptor que va escriure tota la novel·la es va inspirar en aquest personatge que li deien Vlad l'Empalador.
1: Sí.
8: Però aquest senyor que va escriure el llibre, que ara no me'n recordo de l'autor, Stroken, em estan xivant, Bram Stroken,
1: sí,
8: no havia estat mai a Romania.
1: Com és ara jo.
8: És curiós, no, això?
1: Sí.
8: Com ara tu, sí. Bueno, ara jo us vull fer una pregunta.
0: De geografia?
8: Com em defini... No, què us imagineu de Romania?
0: Que és una capital bastant pobre, en general.
1: No,
8: pobre.
1: Bueno.
8: És pobre, un país. Vale.

0: sorprès del que hem trobat a Romania.
1: Sí, bueno.
0: Perquè ningú s'imaginava trobar un país com aquest.
2: Que
0: És a dir,
2: estàs a
0: no
2: la
0: veus
2: capital.
0: pobresa. No, ara no. Sibiu està a uns quants quilòmetres de la capital. Però
2: Sí.
0: tot el país, tot el país, no es veu
3: Si
0: pobresa.
3: és, si és,
0: I tot està superben arreglat, tot
3: si
0: supernet,
3: és, diríem,
0: els
3: ric,
0: pobles...
3: com diu, si és... Per què venen tant romanesos aquí?
1: Perquè aquí venen els pobres.
0: Ah, bueno,
1: Ah. Allà només
0: sabeu
1: queden
0: aquestes,
1: els rius,
0: aquestes roma... No,
1: els
0: no, sabeu
1: rics.
0: aquestes romaneses amb la faldilla llarga que veiem pel
3: Sí.
0: metro de Barcelona i tot
3: Sí.
0: això? Aquí no n'hi ha.
3: Venen aquí.
0: Perquè estan totes aquí. Estan totes aquí, suposo. I la veritat és que és molt, molt maco, us ho dic de veritat. Les ciutats d'emmurallades, les esglésies espectaculars, frescos impressionants. Hi ha tots els monestirs aquests de Bukovina, que tenen uns frescos exteriors molt macos i que és patrimoni de la UNESCO.
1: Sí, sí, sí,
3: Sí.
1: sí, sí, sí.
0: És a dir, que pel que no hi hagi estat mai, és un lloc molt recomanable.
1: Escolta, Roser, saps que en saps molt de vendre i em venen ganes
3: D'anar a
1: de fer
3: Romania.
1: un viatge a Romania, eh?
0: No, és que us ho dic de veritat. Ja sabeu que quan no m'agrada
3: Mai,
0: una
3: ja és
0: cosa us
3: molt
0: ho dic.
3: fiable
0: I això
3: perquè
0: no.
3: ho
0: I
3: coneixes
0: això
3: tot.
0: no és Turquia, que ja sabeu que m'agrada molt. Però la veritat és que ens ha sorprès. És a dir, és una
1: A
0: meravella.
1: Romania,
0: Una meravella.
1: l'idioma, o sigui, Romania ve de Roma, que els romans van arribar allà,
0: Correcte.
1: i és
0: Els lacis.
1: una llengua llatina, deu ser més fàcil per tu de
0: Mira,
1: parlar.
0: no sé, bueno, jo no parlo encara romanès, em falten uns quants viatges, però sí que et dona la sensació que llegeixes i el
1: Sí.
0: pots entendre, perquè és com una barreja entre català, italià, francès, i bueno, de fet ve del llatí, i clar, hi ha moltes paraules molt similars, no?
1: Sí, vull dir, no és el txec.
0: No és el txec, no s'entén, es pot entendre una mica s'entén.
1: Si l'enronen a poc a
0: No
1: poc.
0: entén. I sense accent s'entén, s'entén.
1: Molt bé. I dius que diumenge, demà què feu? Aneu a la
0: Demà
1: capital o no?
0: ens anem cap a Bucarest i estem de baixada, diguéssim. Hem
1: Sí.
0: fet Transilvània, demà tornem cap a Valàquia, hem fet els Carpats. És un país que és molt verd, hi ha fotos, si us ensenyo fotos, que podríeu dir que estic a Suïssa. Però les muntanyes més altes són de 2.500. Però tenen uns boscos amb uns arbres centenaris impressionants. Dic, tant naturalesa com totes les ciutats, tots els pobles, perquè les carreteres estan bé, però no hi ha desvius, és a dir, passes pel mig dels pobles. I totes les cases pintades de colors molt maques,
2: Vols dir que està més net que
0: realment molt
2: Barcelona?
0: maques. Molt més net, molt més net. Bueno, és
2: Que
0: que
2: està
0: jo crec que ve un
2: horrorós.
0: romanès de Barcelona i ens diria que som uns
2: Barcelona està
0: guarros.
2: horrorós, brut, tot.
0: Tenen un sistema de reciclatge en els supermercats que porten el plàstic i els hi donen dinerets. I suposo que això és que tots ens preguntem com han educat
1: Sí.
0: perquè sigui així de nen, no? És que ja et dic que enlloc n'hi ha un poble normal i corrent, passes per un poble i no veus que sigui brut.
1: I els preus, el nivell de
0: Els
1: vida
0: preus són cars, perquè, per exemple, un cafè, que us ho vaig explicar, no? Que em havien dit això, 2-3 euros. Un cafè espresso, eh? Un cafè espresso, 2-3 euros. Però, en canvi, els sous són baixos.
1: Carai. Bueno.
3: Així pocs
0: Però,
3: cafès poden fer, no? Perquè si el
0: bueno, jo n'he
3: sou
0: fet
3: baix...
0: algun, perquè quan tens el vici, però és car. Et dona la sensació de que estàs, sí, com si estiguessis a Europa. A Europa,
3: Ja.
0: un Suïssa, una Àustria, una cosa així, les casetes totes amb teulades vermelles, ben posadet. Hi ha pobles que semblen de conte. Hem vist moltes cigonyes, perquè és l'època i tots els pobles tenen nius amb cigonya. Hem
1: Aquí
0: vist algun, com es diu això, algun cérvol. És una meravella. No ens hem trobat els ossos. Ens ha faltat veure ossos.
1: el Joneda m'està fent senyals de veure
0: Sí?
1: si l'anglès aquí, si en anglès aquí t'hi entens també.
0: Sí, no el parlen tothom, però sí, l'anglès
1: Més que
0: funciona.
1: aquí a Catalunya, diguéssim.
0: L'anglès?
1: Sí. Per exemple, aquí a
0: Bueno, si vas
1: Catalunya
0: a Sant Feliu
1: vas a Sant Feliu
0: a
1: amb una
0: comprar...
1: botiga i ningú t'entén.
0: No, no, en els pobles no el parlen massa. No
1: Tampoc
0: el
1: el
0: parlen
1: parlen.
0: massa.
1: Perquè avui al
0: Però
1: programa
0: Déu-n'hi-do.
1: estàvem parlant
0: Parleu de mots.
1: del català,
0: De
1: sí,
0: mots.
1: I aquí, és clar, sempre s'havia dit que, bueno, que el castellà es menjaria el català, però el millor és al revés. Bueno, al revés.

0: és, hi ha el peix més, encara més gros, que és l'inglès, que se'ns menjarà a tots.
1: A tots.
2: Roser, sí, no segur, pots imaginar segur el que sap l'Àngel. Fa de professor d'anglès. Imagina't.
1: Sí, sempre, sí, imagina't.
0: Sempre hi ha algú que et sap menys que tu.
1: Bueno, perquè no hi ha el Capdevila, que també el parla molt bé.
0: El Capdevila, sí.
2: Bueno, però va anar molt a Londres.
1: De quan va anar a Londres, sí, quan anava a Londres.
0: Bueno, ara no parleu del Capdevila i no es pot defensar, eh?
1: No, bueno, però parla bé l'anglès.
2: Només dic que va anar molt a Londres, i què?
0: Sí, no, no. Ell sempre diu que ell, amb ell l'entenen, però ell no els entenen. Els
2: perquè altres parla molt alt. Quiero ir a la calle. Això el fan molts així, oi? I els tios queden en blanc igual. Sí, sí.
3: Molt bé, Roser.
0: Molt bé, Roser.
1: Pues una abraçada des de Romania. I ja sabeu, si no sabeu on anar aquest estiu, aquí estaríeu de meravella.
0: No sé si el Manel Sánchez, el nostre convidat, també es vol apuntar a algun viatge. El dia
1: bueno, doneu-li el telèfon, doneu-li el meu telèfon.
4: Bueno, ens has fet entrar el cuquet aquell.
0: Per, ja està, Manel, per allà?
4: No, no, no, no, no, Romania, no.
1: Bueno, jo crec que Romania és un país bastant oblidat, no? O que tots pensem el mateix, que és pobre, que no hi ha res a veure, no? O que no ens atreu. Al final, no ens atreu al final tant com altres llocs.
0: El final del Txecu va ser brutal i, a més, no sé, donava la impressió de que aquell país era molt pobre i la prova és aquesta, que la gent que volten per aquí, a Barcelona, mirant de vendre't alguna...
1: És la imatge que donen
3: una altra imatge, no?
0: Sí.
1: Donen una altra imatge, sí, per això és el que et sorprèn més, no? Sí. Però és que inclús tots els monuments estan ben restaurats, ben mantinguts, els cascs antics de les ciutats que hem visitat, com Tidisoara, no sé si ho pronuncio bé, Sibiu, Brasov, per exemple, és una ciutat preciosa, també murallada, totes amb muralla, ben conservades. És que no puc dir res negatiu, no puc dir res de que no m'hagi agradat o de dir, mira, això no funciona. No, ha sigut una sorpresa.
2: Tots els acompanyants sempre parlen del menjar. Quin tipus de menjar heu fet allà?
1: El menjar, mira, menjar hi ha molt porc, hi ha molta vedella, estofada, sopes, dolços, postres, moltíssims, hem provat moltíssims i tots bons. És d'aquests que proves i penses, bueno, no t'agradarà i mal, t'agraden i te l'acabes. No, la veritat és que es menja bé, també.
2: Perquè a Alemanya sempre només parlen del kartoffel, només patates. Patates
1: no, aquí també hi ha patates, aquí també hi ha patates, hi ha polenta, però es menja molt bé, la veritat és que hem menjat molt bé. Avui hem menjat en una casa d'una senyora que ens ha fet el menjar a ella, espectacular. Menjar senzill, però molt bo.
2: Ahà.
1: Molt bo, molt bo.
2: L'Àngel ara...
1: És a dir, que ja està, no hi ha ni l'inconvenient del menjar és un problema per no venir a Romania.
3: Ah, no.
1: Què diu?
3: Bueno, no i el pròxim viatge quin tens?
1: No, ara el pròxim viatge serà a Argèlia.
3: Argèlia.
1: Argèlia. Passarem una mica de calor, però bueno.
3: Què ha dit? Què ha dit?
1: Argèlia, que passarem calor a Argèlia. Sí, que ja us ho explicaré.
3: Bueno, veiem.
1: Molt bé, doncs pues una abraçada des de Romania.
3: Moltes
1: i ens
3: gràcies.
1: Veiem molt aviat.
0: Una abraçada, però vigilaré el coll que no m'hi clavis els ullals.
2: No t'ho rumiïs més. Si Romania està bé, hi hauríem d'anar tots.
3: Va. Gràcies, Roser.
2: Ens ho pagarà la
1: ràdio. Bona tarda.
3: Sí.
1: Adéu.
4: Adéu.
3: Bueno, Déu-n'hi-do.
0: Parlant de viatges,
3: sí.
0: La Maria també ens podria explicar que el diumenge passat no va poder venir,
3: sí,
0: perquè va estar també de viatge.
3: Ah.
5: Sí.
0: Què s'explica per les terres d'Alemanya i el teu fill?
5: I tinc el meu pare, el meu fill i les meves netes, i en tant hi anem. Partim el viatge amb dos, perquè si no són 12.000 quilòmetres i si no es fa molt pesat. Però partint-lo ja és més agradable, si sents cada dia.
2: Quantes paraules noves has après?
5: No, perquè allà parlen alemany. No parlen, no alemany. Parlen anglès.
0: Parlen alemany.
5: Sí.
3: I tu, Àngel, on t'eres, que no vas venir?
0: No, jo sí que vaig venir el dia passat. Era l'altre, que érem als Balcans.
3: Ah, sí.
0: Amb els amb el casal de
3: jubilats. Casal de jubilats.
0: Vam anar a tres,
3: països diferents.
0: Croàcia,
2: si anaves d'una banda a l'altra, no sé quants països vas veure.
0: Sí. A Sèrbia i llavors...
5: Dubrovnik.
0: Sarajevo.
5: Dubrovnik, també, no?
0: Sí.
5: Dubrovnik.
0: Dubrovnik és la capital. Bueno, no la capital, el lloc que es veu... Que es
5: el, visita, el més visitat. Diguéssim.
3: Però a l'hora de planificar un viatge així, per què feu tan de pressa, doncs, tants països?
0: Tu no havies vist una pel·lícula d'aquella nostra època que deia "Si hoy es martes, esto es Bèlgica"?
5: Sí.
0: Que anaven de boli... Que anaven de boli igual. Canviant de lloc. Nosaltres també. Anàvem cada dos per tres amb l'autocar i llavors la gran parada era a les fronteres, que les fronteres...
3: Fan esperar i tot.
0: Sí,
3: i per què?
0: Perquè allà hi ha fronteres.
3: I per què va voler fer tot això tan de pressa?
2: Per conèixer més coses, segurament.
0: Clar, sí, sempre hi ha més coses, o sigui, per conèixer.
2: El que està clar és que tu i jo no anem enlloc.
3: No.
2: Som un parell de desgraciats.
3: Oi, tan ràpid, tan ràpid. Tota aquesta gent, Maria, no pot ser això.
2: Com ho hem de fer?
3: Sí, no ho sé. Hem de planejar un viatge tu i jo.
0: Un moment, Joaneda.
2: Sí, digui.
0: Que tenim un altre convidat.
3: Sí?
0: Sí. Un altre convidat per telèfon.
3: Per telèfon. Qui tenim?
0: El Josep Andilla.
3: Ah.
0: Josep, què tal?
6: Hola. Molt bé.
0: El Josep Andilla, pel que no el conegui, i ho comentàvem amb la Maria Torrents, la coneixes, no, Josep?
5: Sí, de vista.
0: I d'oïda, canteu a la coral.
5: Cantem a la coral, sí senyor.
0: El Josep Maria, el Josep Andilla, és un dels fundadors del Centre Excursionista.
3: A veus? Cada dia se'n sap una cosa nova, ja ho veus.
0: Sí.
6: Però bé, allò fa molts anys.
0: Bueno, fa molts anys, tot el que vulguis, però, tu vas estar allà. I vas estar allà, a mi, ara, quan van fer el 50 aniversari, van demanar per fer un vídeo i vaig buscar coses que va sortir el Pere Paré, va sortir tu, i estaven... Hi havia diverses branques de Sant Feliu que es van ajuntar per crear el Centre Excursionista, i una d'aquestes branques eren, i sorties tu amb el Pere Paré, que era una branca que va sortir de l'Iglésia, que eren allò que era l'Acció Catòlica.
6: No. Érem...
0: Bueno, però sí que... Era...
6: Amb el Pere Paré.
0: Sí. Sí.
6: I el Jaume Sala.
0: Sí.
6: I el Jordi Barranqueres. Agafàvem la motxilla i sortíem a caminar.
0: Sí.
6: No teníem res que veure amb ningú. Nosaltres que vam anar a caminar perquè vam començar que aquí hi havia un vicari, que ja no és, i vam planejar una sortida a l'estiu de fer una travessa al Pirineu, que vam estar 8 dies posant-hi ja muntanyes. I allò va ser la primera. I després vam... Fem-ne una altra. I després, perquè no podem fer un centre excursionista, com molts tenien, van venir els de Gràcia a fer una sortida nocturna, però eren pocs aquí. I després hi havia el Tau, aquells que anaven amb el Martí Garriga.
0: I, bueno, els del museu, els que llavors va acabar amb el museu.
6: Ah, exacte.
0: Sánchez.
6: Bueno, es va juntar una mica d'aquí, una mica d'allà, i es va muntar un centre. Sí.
0: Sí, però tu també formaves part d'aquella... Va haver-hi una època que, no sé si era resultes del concili, doncs era l'època de les guitarres a les misses, que llavors van deixar...
6: Però... Sí.
0: Home, allò... Tu estàs implicat, has estat força implicat amb la parròquia.
6: Sí, he estat força implicat, però jo aquell temps no estava a Sant Feliu, Àngel.
0: Sí.
6: Jo vaig estar molts anys fora. I això es venia de tant en tant i feies alguna cosa. Però allò és després. Allò és allà als anys 70 o així.
0: Ja. Bueno, però tu has estat...
6: Sí, no he estat.
0: Tu has estat implicat amb la parròquia i comentaves també que ara amb la visita del Sant Pare tot aquell fervor que hi havia, sembla que aquí a Sant Feliu ja...
2: S'ha refredat
0: una mica tot això, perquè, oi que volíeu, teníeu algun interès que s'organitzés algun autocar o alguna cosa?
6: A veure, a mi m'ho van demanar, però és que... A veure, siguem realistes. Totes les organitzacions que han muntat aquesta visita...
0: Sí.
6: Van enviar correus electrònics a la gent més assídua, per poder-hi anar i tenir plaça reservada. Jo vaig rebre, perquè sóc amic de Montserrat,
0: sí.
6: I ens ho van oferir. I al primer moment, quan rebo el correu, dic, ostres, jo li vaig dir a la Mercè, a la meva dona, dic, oita, què fem? I vam estar mirant i, mare de Déu, saps? Anar allà dalt a Montserrat, dues hores o tres abans, allà al sol, si no plou,
0: Si no
6: i
0: vam
6: dir, no estem fets per aquestes coses ja. No estem fets per aquestes coses i no vam fer cap pas. I, per un altre cantó, jo sé que a Calaf han organitzat un autocar. Però la condició és que aquell que s'apunti per l'autocar ha de tenir el tiquet de si vol anar a Montjuïc, perquè ells farien un autocar per anar a Barcelona.
0: Ah, ja.
6: Però està clar, aquí a Sant Feliu, ara, quan ja s'està acabant tot, de dir que vols fer un autocar i que has de tenir un tiquet, els tiquets estan acabats.
0: Ja,
6: perquè
0: ja.
6: Jo vaig el dia 9, precisament, vaig estar a Vic amb una trobada, hi havia un monjo de Montserrat, que el conec, i dic, com està això? I em va dir, els 10 minuts, estava tot ple.
0: Tot acabat, com... Sí.
6: Tot acabat, 10 minuts,
3: Pensava.
6: O sigui, igual que els concerts aquests que fan, que sí. Diuen que es venen les entrades tan ràpid, doncs igual. I bueno, mira, tu, el que vulgui veure haurà de...
3: Per la televisió,
6: exacte.
0: Bé, ara tenim aquí el Manel Sánchez, que parlàvem del català. També hi ha una certa polèmica amb el Sant Pare, si parlarà en català o si parlarà en castellà, o lo millor ell tallarà pel mig i parlarà en llatí.
6: Bueno, això seria molt lògic, eh?
0: Oi, que sí.
6: El llatí és l'idioma oficial. Ara, ell segurament durà tenir unes paraules de deferència. Jo ara mateix he rebut una carta,
0: sí.
6: Que li han escrit amb ell, és llarguíssima, li expliquen Catalunya, el català, li expliquen la Sagrada Família, li expliquen el Gaudí, i al final, doncs, li diuen, ens agradaria que la benedicció... Sí. O sigui, no li demanen que parli en català tot,
3: Diu que serà en castellà, per això.
0: Dirà, amén...
6: Ell no diu res. Aquesta carta acaba dient, ens agradaria que la benedicció de la creu es tingués en compte el català. Es tingués en compte. O sigui, que li deixen a les seves mans.
3: No, però ja està tot planejat de temps i no crec...
6: Bueno, això ho deuen estar planejant.
3: No crec que...
6: Això ho deuen estar...
3: A 4 dies vista puguin canviar-li el que ell ja té marcat.
6: Està clar, és que aquestes coses s'han de fer en temps.
0: Però una cosa és el que dirà, que ho pot dir igualment,
6: sí,
0: i l'altra és l'idioma. No li pots... Ell pot dir el que vulgui, però li poden dir... Amb l'idioma pot canviar a l'últim moment, sigui.
6: Jo suposo que ell ha de tenir...
2: És que està molt polititzat, tot això.
3: Sí.
2: És absurd.
3: Ha sigut el problema.
2: Sí.
6: El problema és que hi ha la política. La política i els polítics que s'hi han posat. Tots a demanar i a criticar...
4: A mi em fa l'efecte que... A veure, la vinguda del Papa a beneir la Torre de Gaudí, la Sagrada Família, és un acte central i un acte que brilla per si mateix, no? I que dona molt de prestigi i que Barcelona estarà en boca de tothom. I aleshores, què han fet? Que vingui a Madrid, primer que vingui a Madrid i tot això. I qui organitza, doncs aquesta vinguda? La Conferència Episcopal. el tàndol.
6: Aquí està,
4: es pot aquí està. La conferència episcopal. I aleshores el papa què dirà? Doncs allò que li escriguin. El papa llegirà, bueno, però llegirà que li escriguin.
6: Ell sempre...
4: I aquí podem protestar...
6: I esperem que sempre hi pugui posar algun detall. Que això sí que... A veure, ell té assessors.
4: El detall el posaria, en tot cas, el cardenal Omeia de Barcelona, que li posi algunes paraules per dir-les en català o que sigui tal.
6: O potser els monjos de Montserrat.
4: I els monjos de Montserrat, sí.
3: I em sembla que tot el més que podrà dir serà bona nit o bona tarda.
6: Bueno, esperem una mica més. Esperem una mica més. Sí,
3: però bueno.
6: No sé, sí, és que no. Què hi vols fer en aquestes hores?
5: El que passa és que els que organitzen es podien imaginar que reaccionaríem una mica.
3: Amb els milions que ens ha costat, oi? Podria dir alguna cosa. Perquè molts milions, eh?
6: Bueno, però...
0: Perquè...
6: Això sí. Són els que els han donat.
3: Sí.
6: Jo no m'hi poso.
3: Sí, no, ja, però...
0: Perquè aquestes coses també tenen a veure amb que la gent perdi una mica l'afició. Aquella afició que et dic que hi havia a l'època de que tot el jovent anaven amb les guitarres i amb aquella afició a posar la Mare de Déu del Cingle, te'n recordes, Rosita?
3: Sí. Molt diferent. Sí. El petit comitè amb el gran comitè. Perquè també tindrà molta de gent.
0: Hi havia autocars de Barcelona els caps de setmana que pujaven a Gallifa a veure...
6: Mossèn Dalmau, sí, i tant.
3: Jo també era, ja dic, el petit comitè, però molt gran et demostra que la religió encara és algo, eh? I el que diu, no, la religió s'està perdent.
6: No, encara hi ha algo.
3: Encara hi ha algo, eh? Encara està a dalt, eh?
6: I d'això de Gallifa... Això de Gallifa, podem anar fent i dient tot el que vulguem, no? Però Gallifa era reconegut arreu. Era reconegut. Pensa que jo, quan vaig anar de viatjant a Barcelona, quan em deien d'on ets...
3: Al costat de Gallifa.
6: Sí, eh?
3: Al costat de Gallifa.
6: I tothom, si era d'aquí dalt, si era de baix, si era de... Bueno, digo, jo al final els deia, d'un poble al costat de Gallifa, ja sabia on era
3: Gallifa.
0: Ara has de dir que estàs al costat de Sant Miquel del Fai.
3: Sí.
6: No. Aquell temps que també es portaven aquelles enganxines al cotxe.
0: Sí, aquelles enganxines.
6: Doncs tampoc se sabia massa.
3: No, però ara t'ho diu, eh? Diu, Sant Feliu de Codines, on és? Al costat de Sant Miquel del Fai, al cim de les Àguiles.
2: Això és ben igual que el futbol. D'on és tu? Barcelona, de Messi. No, caram, és molt important, això.
6: És que com vas a fora, d'on ets? De Barcelona, sí. Ja està.
2: Sí.
3: Bueno, bé, no?
6: Bueno,
3: molt bé.
6: Sí, tant.
0: Ara sempre...
6: Però, bueno, jo esperem que vagi bé i que tingui algunes paraules i que ho prepari bé, i ja està.
3: Vigilem-ho bé.
0: Seria un detall. I ell més sapiguent que la gent estarà pendent d'això, no li costaria res de...
2: Em sembla que surti
3: és com una feina com una altra. Ell està pla amb la feina i...
6: Sí, ell ja farà això perquè...
3: Sí, és la feina que ve a fer.
6: Pensa que el recorregut que li han preparat, ja no sé si podrà dormir gaires hores.
0: Bueno, però aquest Sant Pare es veu valent, que els últims,
6: jove,
0: que havien vingut havien d'anar amb el papa mòbil i...
3: Aquest també hi anirà, amb el papa mòbil.
6: Aquest també hi anirà,
0: sí. No hi ha.
6: Però bueno, coita, tu, de totes maneres, a Brians ja l'esperen, eh?
0: Ah, bueno, però ell en podrà sortir.
6: Bueno, sí, però, a veure, és un detall que vulguin anar a veure aquesta gent.
3: Sí, que vulguin anar a veure, que l'esperin, i això és una altra cosa. Que ell hi anirà...
6: I després també anirà aquí al Raval.
3: Sí.
2: Si li donin un bon menjar, que li donin botifarra amb mongetes, que és molt català.
6: Això... Potser menja espagueti.
3: No ho sé. Jo hi tindria molta estona de discutir això de per què va al Raval, per què va a la presó. Vull dir, hi ha tantes coses que em semblen injustes dins la religió. I sóc creient. I crec, no? Però hi ha tantes coses que...
2: Vam fer una enquesta a un programa i vam preguntar quants vosaltres sou creients. No n'hi havia Jo no. Eren potser 15 i tots no eren creients. Ho dic, canviant molt la cosa, eh?
3: No.
6: Bueno, ha canviat, sí. Però encara hi ha molta gent.
3: Encara hi ha molta gent.
6: Encara hi ha molts.
3: Aquí t'ho demostra, veuràs, la gentada creient, que hi ha. La gentada que el van a veure.
6: I ser creient no ser creient no vol dir anar a missa.
5: Hi ha els creients i els no creients. Però dit els no creients, sempre queda cosa d'aquella cosa de dir. I si fos cert?
3: Sí.
0: Bueno, hi ha creients i no creients. Però, per exemple, jo sempre he pensat que el que creu, doncs està molt tranquil perquè ja ho té tot molt clar. El que no creu també ho té clar. Però, clar, els que no hem vist encara la llum aquesta i no sabem ben de cert aquesta fe que teniu, que pots...
3: Tu fixa't que tu et pots trobar amb alguna cosa i el primer que fas i no hi creus... És dir, ai, Déu meu.
0: Bueno, també pots dir un renec.
3: I no hi creus. I el que diu el renec és per qui pensa més que un altre.
0: Bueno, això també és una mica... Ja...
6: Però els que són creients potser busquen.
3: Eh?
6: Eh? Els que són creients
3: sí.
6: Potser busquen.
0: Sí,
6: no
0: bueno.
6: Vol dir que ja m'hagin trobat.
3: Sí. No sé.
0: Eh? No, però també els que creuen, els que no creuen res, també tenen... No sé.
6: Sí, no, s'ha de respectar tothom, eh?
3: Sí, sí,
6: tu
3: sí,
6: creus,
3: sí.
6: Tu no creus,
0: sí,
6: està.
0: Sí, però els arguments són els mateixos, tant per dir que hi és com que no hi és, perquè ningú ha vist res.
6: No, perquè, escolta, hi ha els que creuen en el Buda i els que creuen en el Mahoma i els que creuen...
2: Quan tens una conversació...
3: Sí,
2: jo he tingut moltes conversacions amb bastants capellans a la meva terra i al final, quan discutien, deien, bueno, és un problema de fe. Ja està. I si no hi ha fe... doncs ja pots plegar.
0: Bueno, però si no hi ha fe...
6: És una cosa principal, haver-hi fe.
3: Sí, és la fe.
0: Els que no creuen també tenen fe en que no hi ha res. Bueno, Josep, moltes gràcies, perquè ara el temps se'ns ha anat acabant i només tenim una hora.
2: Val, molt bé, doncs.
6: Tanqueu-ho bé...
0: I que vagi bé, gràcies, que vagi bé. Moltes gràcies per tot.
3: Bon cap de setmana.
0: Manel, que vagi bé el Corremot.
3: Sí.
4: Doncs vinga.
2: I molt bona nit a tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
3: Gràcies per haver vingut i bona nit.
4: Vale, bona nit.
7: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí al dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en què col·laborem. L'Àngel Falqués, hola Àngel.
1: Hola, bon diumenge i bona primavera.
0: El Josep Maria Joneda.
2: Molt bon diumenge a tothom.
0: La Maria Torrents.
3: Hola, ja tornem a ser aquí.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, Pau Ibars. Hola, Pau.
4: Bon dia.
0: Ja hi som.
4: Sí, ja es va acabant això, per sí. Això. Ja no en queden gaires,
0: No en queden gaires. Bueno,
4: ara, ja...
0: ara que som tota la plantilla.
4: Aviat, sí. Oh, i ara que hi sou tots, avui.
0: Avui som tots.
1: Falta el Jordi, falta el Jordi.
4: Falta el Jordi. El Jordi ja li donem vacances fins al setembre, sembla.
0: Fins al setembre no vindrà?
4: Jo crec que no, però...
0: Bueno, vols dir que no tindrem temps de que torni a fumar un pinyasso amb la moto?
4: No, home, no, Rosita, no li vulguis tan mal, pobre nano.
0: Ja tornarà a agafar la moto de tant temps.
4: Ha estat...
0: Ja haurem de patir una altra vegada. Ara almenys el tenim col·locat.
4: Un any de recuperació.
0: Bueno, però el tenim col·locat, que llavors haurem de tornar a patir.
4: Què vols dir col·locat?
0: Que no va amb moto.
4: Ah, no, no, no. Bueno, no sé si tindrà gaires ganes, No ho sé.
1: No, i segons on sí que hi va. Quan s'ha d'anar a recollir un premi, que hi ha pastes i tot això...
0: Llavors hi va anar.
1: Vaig veure fotos que hi anava.
0: Què hi era?

0: Què és, Joaneda? Què portem avui?
1: Avui un altre viatge.
0: Sí?
1: Sí. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Vivències Musicals. Avui farem un viatge per diversos paisatges d'Europa. Potser no podem anar a Romania, que està de Roser. I podríem anar també a Romania.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, penso que sí que hi ha alguna sí, cosa de veus? Romania.
1: A través d'aquesta música escoltarem moltes coses diferents. Escoltarem compositors que van saber transformar la seva terra, les seves danses, llegendes i tradicions en melodies plenes d'identitat i emoció.
0: Hi trobarem muntanyes, boscos, rius, places i festes populars convertides en sons. La música nacionalista no només buscava bellesa, també volia preservar la memòria dels pobles i donar veu a cultures que volien reafirmar-se dins la gran tradició europea.
3: Durant la propera hora passarem per terres de Bohèmia, Noruega, Rússia, Finlàndia o Espanya, entre d'altres. Cada fragment musical ens acostarà a un país diferent i al caràcter del seu poble. Esperem que ens acompanyeu en aquest recorregut sonor ple de colors i emocions.
2: Comencem el nostre recorregut a Bohèmia, amb un compositor que va convertir la música popular txeca en universal. Antonín Dvořák, la seva obra està plena de melodies inspirades en danses, paisatges i tradicions del seu país, amb una gran força emotiva i un llenguatge molt proper.
1: Bé, escoltarem ara un fragment de la Simfonia del Nou Món. Tot i haver estat escrita als Estats Units, l'obra conserva profundament l'esperit bohemi de Dvořák. El fragment escollit combina nostàlgia, amplitud melòdica i aquell aire popular que fa pensar en la terra estimada en els records llunyans.

0: Ens traslladem ara cap al nord d'Europa amb Edvard Grieg, el gran compositor noruec del segle XIX. Grieg va saber portar la música de concert als sons i les melodies populars de Noruega, abocant fiords, muntanyes i llegendes escandinaves amb una sensibilitat molt característica.
1: La peça que escoltarem forma part de la música escrita per Peer Green, basada en l'obra teatral de Henry Ibsen. En aquest fragment titulat El matí, Grieg dibuixa musicalment la sortida del sol amb una melodia serena i transparent, que ha convertit en una de les pàgines més populars de la música clàssica.

0: Continuem el nostre viatge musical arribant a Finlàndia amb en Jan Sibelius. La seva música va esdevenir un símbol nacional en una època en què el país buscava reafirmar la seva identitat cultural davant la influència russa.
1: Sibelius trobava inspiració en els boscos, els llacs i les antigues llegendes fineses. Moltes de les seves obres transmeten una sensació de natura immensa i silenciosa, gairebé misteriosa, amb melodies àmplies i una orquestració molt evocadora.
2: Escoltarem ara el poema simfònic Finlàndia, una obra plena de solemnitat i emoció patriòtica. El fragment central, conegut com l'himne de Finlàndia, s'ha convertit amb els anys en una autèntica expressió de l'esperit del poble finlandès.

0: Arribem ara a Rússia, amb Modest Mussorgsky, un músic que va voler allunyar-se dels models occidentals per crear una música profundament russa. Les seves obres reflecteixen el poble, la història i fins i tot la manera de parlar i cantar de la seva terra.
1: Escoltarem un fragment de Una nit a la muntanya pelada, peça inspirada en antigues llegendes i supersticions populars. La música descriu un aquelarre nocturn amb una gran força orquestral i un ambient inquietant que sembla sorgit directament dels contes tradicionals russos.

0: Fem ara parada a Espanya amb Manuel de Falla, una de les figures més importants de la música espanyola del segle XX. La seva obra combina l'elegància de la música clàssica amb els ritmes dels colors i les melodies populars andaluses.
1: Escoltarem la coneguda dansa ritual del foc, del ballet de l'amor brujo. Aquesta música, intensa i plena de ritme, recrea una cerimònia màgica gitana. Les melodies i les percussions transmeten tota la passió i el caràcter de la tradició musical del sud d'Espanya.

0: Continuem el nostre recorregut arribant a Hongria amb Béla Bartók. A més de compositor, Bartók va ser un gran estudiós de la música popular. Va recórrer pobles i zones rurals enregistrant cançons tradicionals que després influirien profundament la seva obra.
1: La seva música conserva ritmes irregulars, melodies antigues i una gran força expressiva. Bartók no volia simplement imitar el folklore, sinó transformar-lo en una música moderna i personal, mantenint sempre l'essència de les arrels hongareses i de l'Europa oriental.
2: Escoltarem ara les danses populars romaneses, una suite breu però plena de vitalitat. Cada dansa presenta un ambient diferent i ens transporta immediatament a places, festes i paisatges rurals de l'antiga tradició popular centreeuropea.

0: Ens traslladem ara a Bohèmia amb Bedřich Smetana, considerat el pare de la música nacional txeca. Les seves obres estan profundament lligades a la història, als paisatges i a les llegendes del seu país.
1: Escoltarem el Moldava, el poema simfònic més conegut del cicle La meva pàtria. La música segueix el curs del gran riu txec des del seu naixement fins a arribar a Praga, abocant boscos, danses camperoles i la majesticitat del paisatge bohèmic.

0: I no parem de viatjar. Ara viatgem fins a Polònia, amb Frédéric Chopin. Tot i viure gran part de la seva vida lluny del seu país, Chopin mai no va perdre el vincle amb la seva terra natal, que apareix constantment reflectida en la seva música.
1: Escoltarem una de les seves poloneses, dansa tradicional polonesa convertida per Chopin en una peça plena d'elegància i orgull nacional. El ritme, solemne i el caràcter heroic de la música transmeten una profunda nostàlgia i amor per Polònia.

0: Ens acostem ara al final del programa amb Ralph Vaughan Williams, un músic que va dedicar una gran part de la seva vida a recollir i preservar cançons populars angleses. Aquest treball va donar a la seva música un caràcter molt arrelat al paisatge i a la tradició britànica.
1: Escoltarem Fantasia sobre Greenleaf, una obra dedicada i evocadora basada en una antiga melodia tradicional anglesa. La música transmet serenitat i una certa nostàlgia, i com si ens transportés als camps i pobles de l'Anglaterra rural.

0: Per aquesta penúltima parada, viatgem fins a Armènia amb Aram Khachaturian. La seva música combina la gran tradició simfònica russa amb melodies i ritmes populars del Caucas, plens d'energia i color.
1: Escoltarem la famosa dansa del sabre, del ballet gaianer. És una peça vibrant i espectacular, amb un ritme trepidant que evoca danses tradicionals i celebracions populars armènies, convertint-se en una de les melodies més conegudes del segle XX.

0: Continuem el nostre viatge arribant a Romania amb George Enescu, una de les figures més destacades de la música de l'Europa Oriental. La seva obra està molt influïda per les melodies populars i els ritmes tradicionals del seu país.
1: Enescu va combinar la formació clàssica europea amb els sons que havia escoltat des de petit als pobles romanesos. La seva música és rica en contrastos, amb paisatges molt vius i amb altres plens de lirisme i sensibilitat.
2: Escoltarem ara
3: la seva coneguda Rapsòdia Romanesa número 1, una obra brillant i festiva que incorpora melodies populars autèntiques. La música transmet alegria, moviment i aquell ambient de celebració popular tan característic de la tradició romanesa.

0: I arribem al final del nostre programa i del recorregut musical tornant a Catalunya amb Edward Toldrà, un compositor profundament vinculat al paisatge mediterrani. La seva música transmet llum i serenitat i aquella sensibilitat tan pròpia de la tradició catalana.
1: Escoltarem ara Vistes del mar, una de les seves obres més estimades. Inspirada en poemes de Joan Maragall, la música evoca la calma del mar Mediterrani, la brisa i la contemplació del paisatge amb una gran delicadesa i elegància sonora.

0: I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi passat bé, com nosaltres, no?
1: Ha sigut un bon viatge.
0: Ha sigut un bon viatge.
1: La Roser sí. Ja està a Romania, ja n'han
0: sí,
1: parlat de Romania.
0: Sí, divendres vam parlar amb ella de Romania. Veus? I avui al programa també parlem de Romania.
1: Veus?
2: I la temporada es va acabant sí. I l'estiu es va...
0: Va arribant.
1: Sí, però bé, aquests dies estem a l'hivern, a trobar de casa, eh? Fa un fred que pela.
3: No pots tasar cap peça de roba, aquest any.
0: Va, ens en queda un, encara?
2: No, ja,
0: ja
2: està.
0: Ja no se'n queda
2: ja,
0: cap?
2: No.
0: Doncs ja ens despedim
1: fins que tingueu un molt bon diumenge.
0: El Pau diu que en queda un.
4: Que no farem programa el 20...
2: El 19.
4: Sí.
2: Sí.
4: El 19 farem programa sí. I el 21 també, no?
2: Sí.
4: Ens en queda un, doncs.
2: Un.
0: Sí. Ah, que deies que no en quedava cap.
2: Sí, no, sí. Queda un. Sí, ja dit, ens anem despedint, però va costar l'estiu. Però...
0: Sí, ens en queda un encara.
1: Els oients,
0: hi hauran que ens hauran de suportar un programa més, on hi ha que estaran contents perquè fem un programa més.
2: Sí, molt sobretot bona. els nostres fans.
1: Sí, molt bon diumenge a tots i a tothom.
3: Un petó a tothom.
2: Adéu, bon diumenge.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Contundent missatge del papa a Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
3: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle i ha instat a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb bisbes.
4: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
2: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
5: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
2: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
5: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema linfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
2: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
5: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
2: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
5: El cicle inicia iniciativa de temporada alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
2: Els esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Ana Freixa.
6: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis. Una sèrie al millor de 5 partits.
2: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
7: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova crida del papa Lleó XIV a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Ovació unànima dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès es confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
3: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
8: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
9: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
8: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
2: Doncs després del seu discurs al Congrés, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el Pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
4: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
10: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del Pontífex.
11: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el Papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
10: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
2: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del Papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el Pontífex té una agenda atapeïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. El Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 PM i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Vic. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians 1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
2: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més combois.
12: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
13: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
14: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
12: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat data el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
2: Totes aquestes restriccions poden complicar i molt l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
5: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
15: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
2: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
16: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
5: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el pontífex fora d'agenda en la seva visita.
2: La visita del Papa ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
18: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
17: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
19: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
17: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català, ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
20: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
21: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
17: Avui a Madrid, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
22: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
23: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
22: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
2: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu en un model dispers, diuen, entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara per una normativa dels anys 90.
5: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
24: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ja ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
5: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
2: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
5: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
2: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
25: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
26: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
25: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Santpedor forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers fins a Súria.
2: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf, ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
5: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat, a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona la Torre, Anna Plaza.
1: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valé Pinó a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'Alternativa, Vox i el PP. En el seu Parlament, Pinó ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
3: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
1: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
2: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut, denunciant que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
4: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
6: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
4: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
2: I moment per la cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neurgonen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
8: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
7: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
2: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
9: Bon dia. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
11: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
10: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
9: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de semifinals del playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que l'Igualada guanyés per 1-2 el quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa a Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Escoltem Carlos Ortega, tècnica del Barça.
12: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
9: En futbol sala, Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
16: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 km per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonar que això era degut a que la llum havia de viatjar amb molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rohmer va obtenir una velocitat de 225.000 km al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Tenia pendent d'explicar-vos, com us he dit ara en la prèvia intro, que avui ha sigut curteta, eh? Avui no ens hem allargat. No hem estat... Dos històries de pagès relacionades amb animals, val? La primera, ja sabeu que tinc una gateta que es diu Misha, és una gateta rescatada, ja té uns anys, ha viscut de tot, pobreta meva, i ara viu, pues això, viu l'etapa tranquil·la de la seva vida. Ja no va tenir camades ni res. Bueno, total, que aquests dies, per aquí, clar, jo estic al camp i per aquí passen molts gats, però hi ha una en especial que la ronda i ve i la crida. I la Misha al principi sortia, mirava, es posava damunt de... Bueno, d'una cosa que té un palet que hi ha a la barana, de, bueno, la barana, al límit de la terrassa, mirant cap al camp, i bueno, li contestava, l'altre li miaulava, l'altre no sé quantos, però amb el transcurs dels dies la gata ha anat perdent interès. Vale? I ara crida el gat, i miau, miau, miau, cridant-la, i la gata s'aixeca el cap, em mira com dient, hòstia, està aquí el Pàmfilo. Que ja
1: està, és que no deu estar en cel, fins que no, quan, si no està en cel, no...
0: No crec que sigui, jo crec que busca companyia, però bueno, és un pobre Pàmfilo. Total, que m'ha fet pena, de tant en tant surto amb un pot i una llauna, i dic, mira, Pàmfilo, té, ves menjat, perquè el que és la gata no la...
1: Però altra cosa no menjaràs.
0: No menjaràs, no.
1: Bueno, i... pensa una cosa, si els dies de menjar tornen, aquí a casa tinc dues gatetes que ja viuen al jardí, ja viuen aquí,
0: sí.
1: I hasta quan me'n vaig de viatge tinc que agafar i demanar-li al veí, els hi deixo el pot de croquetes i alguna altra
0: aquí,
1: coseta que els hi... I
0: aquí també, en el mas,
1: patés.
0: Les altres gent que viu, també, bueno, aquí tenim els jous, i gats, diguéssim, in itinere, que van passant, i van, que són com aquests que tu dius.
1: Hi ha protectora que se n'han ocupat de vacunar-los i de castrar-los i aquest tipus de
0: sí,
1: coses?
0: Sí, hi ha gent, bueno, depèn dels veterinaris, hi ha gent que sí que té una cura, però bueno, això és camp, vull dir que els gats van d'un mas a l'altre, o sigui, hi ha alguns que estan dintre del mas, i són del mas o de la gent, hi ha altres que pululen i la gent més o menys els va tenint.
1: És que aquí al Maresme, almenys aquí al Maresme hi ha algunes associacions això de
0: protecció. A Olot hi ha una gran protectora, tant de gossos com de gats.
1: Ells quan la protectora identifiquen que hi ha una colònia, el que fan és no es carreguen la colònia, sinó que agafen el gat, el porten al veterinari, els donen les vacunes i les coses que toquen.
0: Això em va passar a mi quan vaig... sí, la meva... La Misha va tenir un part complicat, estava a punt de palmar-la i una dona va avisar a una amiga d'aquí, de la Vall d'en Bas, que la va agafar i la va portar al veterinari perquè la curessin i l'esterilitzessin. ¿Vale? I en el veterinari estant és quan em va trucar i em va dir, Tomàs, has de venir aquí perquè això ja passa de castany oscuro i t'has de dur a la Misha. I me la vaig endur al veterinari. Bueno, això és una història. L'altra història d'animalons que m'ha fet molta gràcia i sorpresa. Jo recordo quan era adolescent a Saldes, al Pedraforca, haver vist cuques de llum. Quan fa que no veieu cuques de llum?
2: Doncs mira, jo a les unes colònies... de farà 40 anys
0: sí, o més,
2: que vaig veure, però no n'he vist més.
0: Pues a mi
1: jo
0: em passava igual.
1: De petit n'havia vist, però...
0: Pues a mi em passava igual, que feia decenis que no veia cuques de llum. I aquests dies, a la terrassa i en el camp de davant, n'he vist de dos tipus. Unes que són com un led blau, que tenen una llum permanent, que són cridaneres perquè és bastant brillant, però és una llum que no fa pampallugues. Són unes cuques de llum blaves. I unes altres, que són les típiques que surten a les pel·lícules, que fan... flash, no? D'un color més...
1: La llum
0: més
1: de Nadal.
0: Groc, sí, groc taronjat, no? I això és un símptoma de salut medioambiental, que l'havien perdut, igual que les llúdrigues, que també és un registre, no? Un indicador de salut medioambiental, en aquest cas dels rius, i jo feia decenis que no n'havia vist, i aquests dies n'estic veient i estic al·lucinant.
1: Hi ha llúdrigues al Fluvià?
0: No, hi ha una mena de... No sé si hi ha llúdrigues al Fluvià, però aquí al costat hi ha unes... Que és al costat del riu. Hi ha uns aiguamolls, que es diuen els aiguamolls de la Moixina, i hi ha una mena de llúdriga, que no és una llúdriga, que és una espècie invasora.
1: És invasora?
0: És invasora, sí. Té un nom, ara no me'n recordo, però és una espècie invasora que viu a les aigües dels aiguamolls, que és una zona de passeig de la gent d'Olot, perquè la Moixina i Olot estan tocant-se. Vull dir, és curiós. Bueno, us volia treure l'anècdota de les cuques de llum, perquè era una cosa que jo recordo d'adolescent o d'inclús de més petit i no n'havia tornat a veure mai més.
1: Sí, ara que recordo haver-ho vist. També hi ha... A veure, pensa que també hi ha això del... aquests indicadors, coses com les abelles especialment, o certs, els ocells. Si estàs en un lloc on sents els ocells piular, i t'esperten, dius, que escolta, els ocells, clar, és un tipus d'animal doncs, vulnerable. I si
0: jo els hi donaria algun somnífer als matins, els ocells, perquè és una pesada. I en unes hores, a partir de les 6 del matí, quan ja clareixen, fins que el sol ja surt, ben sortit, que és un... és un... A mi em desperten els ocells. Jo per això m'aixeco a les 6, em desperten els ocells.
2: Aquí a les 4. Has d'anar... Les 4,
0: però tu, perquè tu, és, però vosaltres sou raros, perquè ja teniu el sol aquest que dura tot l'estiu, no? Aquesta.
2: Entre 3 i 4 ja comença. I al finals de juny...
1: Fins als 12 de la nit.
2: Sí, a partir de les 2:15 ja comencen. I a les 3 hi ha algú surt del sol. Des de la matinada.
1: Bueno, a l'hivern segur que no estan donant pel
2: no,
1: sac.
2: No.
1: Sí, el tens, ho tens temporal. Sí, sí, però sí, és veritat, el fet que hi hagi vida animal doncs et dona una... És bona senyal. És bona.
0: En Jordi diu... mira, ho suposo, que per cert, haig de fer un esment abans de seguir, necessito... diu, grills i cigarres també se senten menys. Aquí no, eh? Aquest any és un any que, com ha plogut tant, s'ha recuperat bastant la vida...
1: A Mallorca, a l'estiu, quan fot molta calor, és allò que
0: dius... Les xixarres.
1: Les xixarres, el soroll que foten. Però foten un escàndol? I com més calor, més escàndol.
0: En Jordi, ara trec dos temes, un tema ràpid i una última cosa que volia dir. En Jordi a Mastodon ens recomana, com un podcast que ell escolta i recomana més podcasts, diu, no, en català mossega la poma, que diu, són una gent que parla de tecnologia i coses variades.
1: I coses variades. Vam dir que parlàvem de cultura digital en alguna època. Sí, vale, però sí. Cosa... Escolta, jo tinc una proposta,
0: mira,
1: mossega.
0: Acabo amb això, que volia acabar amb Mastodon.
1: Acabem amb els...
0: Tenim un oient que... això ja fora. Era un oient que...
1: Amb un altre podcast, Tomàs, un altre podcast, començaríem a parlar doncs, de la bioluminescència de les...
0: Ja està, eren les anècdotes. Però bueno, això ja porto dies que ho tenia anotat com a nota, per comentar-ho. Tenim un oient a Colòmbia, que jo no sabia que teníem oients a Colòmbia, ¿vale? Que es diu... Ai, ara ho he perdut el nom.
1: Que igual viu a Barcelona.
0: Trust. No.
1: Saps que hi ha una Barcelona a Colòmbia?
0: No, aquest viu a Colòmbia. ¿Vale?
1: No, perquè a Colòmbia sí. Hi ha una Barcelona.
0: Sí. Ah, vale. És a Colòmbia o és a Venezuela? És a Venezuela.
1: Hi ha Barcelones i Còrdobes i llocs d'aquests per allà. Sí. El Mortadelo vale. Sempre... Em sembla que el Mortadelo en algun capítol feia conya d'aquestes coses.
0: Diu, doncs ens diu aquest oient, que es diu Trust. Diu, gràcies per les estones bones escoltant-vos. Moltes vegades em perdo una mica en tecnicismes, però ho segueixo escoltant. Vull dir que és un oient sacrificat.
1: Moltes gràcies pel sacrifici. Escolta, jo tinc un parell de notícies. La primera és, com sabeu, jo ja des de l'any passat us estic donant la torre amb la sèrie de llibres de Dungeon Crawler Carl. Mm-hmm. Vale? Número 1 d'audible.com, número 1 d'audible.co.uk, número 1 de New York Times List de Best Sellers, The Parade of Horribles, el llibre 8. És a dir, no el primer llibre, que seria el que la gent... No, el 8è. És a dir, hi ha tanta gent que estem tan malalts fent cua per agafar i comprar el llibre i llegir-lo tant en audiollibre com en paper, com
0: el
1: tatuat...
0: Va fent així amb el cap, diu, No puede ser.
1: No ho pots fer. És que em sembla que has escoltat, escoltat el doblatge en castellà, que és horrible.
2: Sí.
1: I llavors, doncs, t'has...
2: No és IA, però sembla IA.
1: És que és un audiollibre mal fet, s'ha d'escoltar en el Klingon original. I et vaig dir que allò que diguessin cago un dios donut no estava bé, està mal traduït. I les traduccions en general al castellà són molt dolentes, els traductors en general són molt dolents, especialment els dels llibres tècnics. En Josep Rubano explicava moltes coses sobre el tema. Però escolta, número 1, a YouTube la mateixa... Pensa, fixa't si està ben fet el doblatge al llibre en anglès, que la mateixa tia del canal de YouTube de Charismatic Voice, que és una cantant d'òpera, però d'aquestes... de veritat,
2: Com jo.
1: No. però cantant d'òpera de les d'anar al Liceu, ¿vale? És a dir, sí. De soprano, perquè té un canal en el que ell agafa i analitza i escolta música i li diu... Fot un anàlisi vocal del locutor, del Jeff Hayes, que és el que fa les veus de... Evidentment, parla, fa la veu d'homes, fa la veu de dones, fa la veu de la gata, fa la veu de l'intel·ligència artificial, fa la veu de tots els personatges de l'auca, i de la tia li fot un anàlisi d'un audiollibre que no ho havia fet mai, de bo que és el tio, amb la qual cosa sapigueu que teniu això. I després, pels que sigueu aficionats a la música, a tocar un instrument o a cantar, acaba d'arribar fa 40 dies i ja tenim hi ha un repositori de GitHub que es diu Slop Smith. Slop Smith. Què és Slop Smith? Algun dels històrics deu recordar que jo havia recomanat un programet que es diu Rocksmith. Vale? És un videojoc, Rocksmith és un videojoc que va treure Ubisoft. La última versió la va treure l'any 2014, amb la qual cosa és una cosa bastant vella, però bàsicament la idea és que era com un Guitar Hero de veritat. Tu tens el teu ordinador o la teva consola i ells et donen un cable que per un costat és USB i per l'altre costat és un jack que t'endolles a la teva guitarra. El joc tenia un amplificador virtual i el que fa és que t'ensenya com un Guitar Hero, però t'ensenya les digitacions de la guitarra de veritat, i pots tocar la guitarra, i el Rocksmith 2014 fins i tot podies endollar-hi el baix. I té tota una metàfora doncs, en tres dimensions, on van venir les notes del Guitar Hero, però cauen, venen notes de diferents colors, cada corda és un color diferent, i quan aprens a tocar, doncs més o menys tu pots funcionar. Problema que hi havia amb el Rocksmith, doncs, que la gent de Ubisoft van arribar a uns acords per una sèrie de... per una colla de cançons amb unes discogràfiques, i els que estan, i els que no estan, no estan. I ja existeix una cosa que era com una escena pirata de gent que havia fet com falsos DLCs que fotent un hack i canviant una DLL i apretant una miqueta podies agafar i jugar. Però hi ha moltes cançons, però el Rocksmith sempre es queixa i d'alguna manera Ubisoft ho ha abandonat. La gent aquesta, doncs, hi ha hagut un desenvolupador que segurament utilitzant doncs, Cloud Code o alguna cosa per l'estil, ha agafat i s'ha marcat un programa per Windows, per web, per Mac, que tu te l'instal·les, s'instal·la fàcilment, hi ha un DMG, va des de GitHub, te'l baixes i engegues el DMG i en el Mac funciona perfectament, i el que fa és que permet que agafis els fitxers CDLC que hi ha doncs, en l'escena aquesta, diguéssim, pirata de Rocksmith i baixar-te cançons, hi ha cançons de tot tipus de cançons, de tot tipus d'estil, cosa interessant, tens el baix... Tens la guitarra, tens la part rítmica, però també tens una vista per veure-ho en la metàfora aquesta de Rocksmith estil Guitar Hero, en la metàfora d'altres programes, diguéssim, que van en plan tabulat com Yousician, vale? O algunes d'aquestes típiques aplicacions d'iPads d'aprendre a tocar la guitarra i aquest tipus de coses, però també té visió de piano, és a dir, si tu ets pianista, doncs tens... aquí hi ha un programa d'aquests per aprendre piano que van caient les notes i tu toques les cosetes, i et van dir que vagis canviant les cosetes i té fins i tot la part de karaoke per si vols agafar i fer 5 star amb el rotllo, vale? O sigui, et pots marcar el 5 star, et fa la detecció de la nota, està connectat amb un software que va sortir amb un programari lliure que va sortir ara fa uns anys que fa allò que us explicava jo que té el meu amplificador de la modelació de caixa blanca, és a dir, tu tens un amplificador o tens un efecte analògic i el que fa és simula això. Hi ha un projecte open source, hi ha el seu repo GitHub, hi ha tot tipus, i a internet pots agafar i baixar-te els sons de qualsevol guitarra, de qualsevol instrument i replicar-lo a casa. Amb la qual cosa, és dir, o sigui, no cal que sortiu mai més de casa. Vale? O sigui, la vostra família us trobarà a faltar, us instal·leu els López Mix, comenceu
0: donat...
1: a baixar cançons i... Digues, digues.
0: T'has donat compte, Marc, que portem unes setmanes, jo us vaig explicar un altre exemple, ara acabes d'explicar un altre, de gent que tenia una gran idea, saps? Que la tenia fa temps en el cap, que era una idea, diguéssim, moltes d'elles de comunitat, no? Jo el que explicava era un software que no estava per Linux i que hi ha hagut una gent que se l'ha currat, que he arribat a conèixer el desenvolupador i he flipat molt, ¿vale? Ja us explicaré, i que gràcies a Cloud i altres eines això s'està podent portar a terme. ¿Vale?
1: Sí, la velocitat de desenvolupament és bestial,
0: sí.
1: Perd, clar, evidentment, què passa? Pues que aquí hi ha gent com l'aplicació Usician que és fantàstica i m'agrada molt i...
0: Però té un competidor?
1: No, el problema de Usician és que té els problemes de qualsevol cançó que tu fiquis l'has de llicenciar, per exemple, per promocionar-se van tindre que arribar uns acords amb AC/DC i amb Metallica i amb la Taylor Swift i companyia, doncs, perquè per promocionar-se, però clar, això vol dir que la subscripció val 100 pavos a l'any. O sigui, totes aquestes... és a dir, les eines hi són, però com que has de jugar el joc, diguéssim, dels copyrights i d'això, dic, escolta tu, jo estic tocant cançons que tenen 50 anys. Si estic tocant Shine on You Crazy Diamond, tio, és una cançó que té 50 anys. Em sembla que el senyor David Gilmour em permetrà que jo practiqui el seu solo.
0: Jo porto
1: aquest... L'he comprat el disc aquest en vinil, en CD, i l'he comprat a iTunes Store. Estic convençut que en David Gilmour em dona permís moralment per jo tocar la seva cançó amb el DLC de Slope Smith. O sigui, no...
0: Porto dues setmanes que hi ha un canal a YouTube que es diu One Band Song, que són cançons que han sigut èxits, que arrenquen dels anys 50, 60, 70, 80, on una banda o un grup només ha tingut aquest èxit i ha desaparegut. No?
1: És One Song Band.
0: One Song Band, perdona, que ho he dit al revés. I flipo, perquè moltes d'elles són populars, o sigui que
1: són
0: les tenim,
1: populars,
0: a,
1: si sí, que
0: les tenim en el
1: record. Són molt populars, tremendos. Sí, o sigui, sí. Però, a veure, allò és el típic que, per exemple, hi ha una colla de puristes del heavy metal, vale? que és dir, tios, potser us hauríeu de prendre una galeta, una galatònica al mar, que agafen i van a la penya, van a un concert...
0: Una galeta amb herbes de l'alegria.
1: Amb herbes de l'alegria, un edible d'aquests que venen a Eivissa, no? Però allò que van a un concert, a la sortida d'un concert d'ACDC, i diuen, dime el nombre de 4 àlbums d'ACDC, i diuen, este no és un àlbum, és una canció, Thunderstruck no és un àlbum, i tal, i eres un poser, no te tires que tens que quitar la camiseta. No, escolta, deixa't estar. Però hi ha moltíssima gent d'això. Escolta, hi ha grups que tenen el seu recorregut, però a veure, digueu-me dos noms de dues cançons dels Eagles.
0: Hotel California
1: Una,
0: i Hotel California.
1: Hotel California. I a l'Hotel California, de fet, l'estructura harmònica de l'Hotel California és una cançó de Jethro Tull, amb la qual cosa no és ni d'ells.
0: Sí, que... Que
1: la
0: no
1: lletra
0: va ser...
1: i el solo està molt bé, però els acords xulos, els acords de música de rock progressiu de Hotel California són de Jethro Tull.
0: Que parlant entre... O sigui, que parlant la gent de Jethro Tull i d'Hotel California admetien que era molt possible... O sigui, no va ser un plagi conscient.
1: No,
0: era molt possible
1: eren taloners.
0: Que les notes... Sí, no, i que les notes s'haguessin quedat en el subconscient i haguessin aflorat... Que això passa, eh? No sé, a la gent que crea música...
1: Sí, esclar.
0: En la ment té trossos, té acords, té fragments que recorden altres cançons. Però
1: sí,
0: això,
1: sí,
0: jo crec que és normal de la ment humana.
1: Escolteu, Sopa de Cabra, per exemple, a l'Empordà té referències a que trobes melodies de
0: portreu. A moltes cançons.
2: No, a més, això... no fa falta que siguin cançons que hagis escoltat recentment, sinó modes, és a dir,
1: memòries.
2: Es posa de moda un tipus de cançó, venen uns acords al cap, i aquests acords van a parar a un tipus d'acords que sembla que tothom s'hagi posat d'acord a fer aquest mateix estil de música o els mateixos acords i tot això, però és perquè, com que més o menys rebem els mateixos inputs musicals, desenvolupa a un lloc en comú. No és que s'hagin copiat, sinó que tenim diferents, no, els mateixos o quasi els mateixos inputs musicals que ens porten a un...
1: Sí,
2: a un...
1: Però, això, però en el cas d'Hotel California és una cançó que té 7 acords diferents amb una progressió molt específica i no tots són acords majors i menors i la progressió hi és i els Eagles havien sigut taloners d'ells.
0: Sabeu que no... Sí, el, com es diu l'autor de la lletra, que el que la canta, vale? I el que la va crear... no recordo el nom. Li van en el disc que van crear van dir que aquesta seria la que posarien i la que sonaria primer a les ràdios i va dir que no, que aquesta cançó no tindria èxit perquè era una cançó més aviat tristota.
1: I perquè té una estructura i perquè té una, o sigui,
0: té una estructura
1: i per l'estructura
0: cinemàtica
1: és de rock, no, però l'estructura de les estructures d'acords és de rock progressiu, molts acords, no és ràdio fórmula de tres acords i un acord nou en el pont. Per exemple, totes les cançons gafes de la Taylor Swift són tres acords i un pont on hi ha un acord nou per... Hòstia, tinc un acord nou i acabo de... I sóc una gran música, no una gran compositora.
0: I qui ho fa bé, aquest acord nou, s'elabora i és a la seqüència de la següent part, no? Que això passa moltes vegades. Diu això en Jordi, té molta raó, en Jordi Herrà, diu... Passen moltes coses. Per exemple, els jugadors d'escacs no recorden les peces individualment, sinó estructures que entenen i recorden fent servir les capacitats lingüístiques del cervell. Molt curiós, això que diu el Jordi. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. No, però sí. A veure, realment, el fet que Eagles aconseguís que Hotel California fos un èxit és estrany per això, perquè és una progressió. És una
0: que
1: progressió, però
0: en aquell moment la
1: no
0: ràdio...
1: No,
0: a més, Hotel California és una cançó que dura 6 minuts i mig o 7.
1: A més, van agafar una cançó, una progressió d'acords de prog i li van ficar ritme de country, vale? I la van convertir en una espècie de pop rock. O sigui, els hi podem donar el mèrit, però no saps una altra cançó dels Eagles?
0: No.
1: Vale?
0: No, és veritat que no.
1: És el que... I tenen molts discos, i omplen estadis, eh? O sigui, que omplen la pilota, que l'escarxofa d'aquella de Las Vegas,
0: sí, sí, sí, l'omplen. Sí, per què passa això? Per què ens... Amb la música és molt curiós, tio.
1: Els Eagles no han sonat mai a la ràdio a Espanya. Ha sonat Hotel California, no han sonat els Eagles,
0: això també.
1: O sigui, tu tens... Ja,
0: però aquí... ara ja no parlen de si sonat més cançons o menys, no? Per què hi ha en aquestes cançons que t'entren tant a dintre? No us passa això, els dos, segur, eh? Que hi ha cançons que s'han quedat totalment a dintre i formen un tot amb tu. No sé, és no sé.
1: Ara quan et preocuparàs...
0: Ens fem grans.
1: Lletres i cançons d'anuncis dels anys 80 que tu series capaç de repetir verbatim.
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Sí, verbatim.
1: Soy aquell negrito de l'Àfrica tropical.
0: Però això no és de la nostra generació, Marc.
1: No, collons, però tu ho has sentit, això. Tu això ho has sentit de petit. I ja no és la teva generació. Però hi ha quantitat de lletres d'anuncis i de coses que tu recordes.
0: En ràdio, mira, justament, és que a més em fa gràcia perquè... com a tot arreu a la vida hi ha cafres, i en radioafició també hi ha cafres. Hi ha una banda que hi ha, normalment hi ha gent més gran, hi havia uns parlant, potser sortia una mica de to de lo que és la conversa típica tècnica, científica, que fem als radioaficionats, estava parlant d'altres temes, de l'ICAOS, que normalment no es parlen, i algun altre senyor gran no li va sentar bé. I li va posar per sota una música per tapar-lo. I la música era «Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical», saps? I jo deia, anda, que entre uns que no et parlen de lo que hauria, que parlen de lo que no haurien de parlar, i a l'altre, que per sota li posa la portadora de «Yo soy aquel negrito».
1: La gent es troleja.
0: Troleja.
1: La gent es troleja, és el que
0: hi ha. Abans d'entrar en temes principals, una altra cosa que volia dir avui, que fa moltes setmanes que no ho recordo, perquè com ara no tenim falques, perquè no sonen, només tenim la d'entrada i la de sortida, us recordo a tots que Mossega la Poma es manté gràcies... Oh, que maco. Xetrotul. Es manté gràcies a... les vostres aportacions com a mecenes, que són petites, voluntàries, poden ser des d'un euro al mes, el que vulgueu. Però gràcies a això paguem tot. Paguem l'estudi virtual que ara estem fent servir per trobar-nos i poder enregistrar el programa i poder sortir en directe a YouTube. Paguem el domini, paguem el hosting, ho paguem tot. O sigui que ara fa temps que no renovem micros, potser perquè no cal.
1: Jo, amb el, jo realment amb aquest Hail, amb aquest PR40 del Hail, estic contentíssim, perquè, o sigui, el que em permet és qualsevol cosa que enregistro, siguin vídeos, sigui
0: t'escolta podcast, molt bé, Marc.
1: No tinc que tocar-ho. O sigui, el fico en el Focusrite amb el gain al màxim, gravo, li poso el xupetín aquest i la veu surt perfecta. O sigui, no tinc que tocar.
0: Parlant de Focusrite, sí, sí, això t'anava a dir, que jo vaig veure una foto. Sí,
2: me la vaig comprar de segona mà, la de segona generació 2
0: i 2. La 2 i 2, no?
2: Sí, 2 i 2, i la vaig instal·lar aquesta setmana, l'he instal·lat, i la veritat, molt bé, molt content. A mi perquè ja donava... dic que tenia la Behringer tenia, ara està retirada.
1: Les Behringers... A veure, les Behringers estan bé, tenen bona electrònica, però el tenen un previ, no, tenen sí, un previ que és
2: molt,
1: una patata.
2: Ja, sí, molt
0: això, patata. Això que vaig a fer ara no s'ha de fer, però vaig a fer una cosa.
1: Vas a fer una cosa? Que no podem fer per
2: lloc, tu? Obre un armari...
1: Sí, se'n va cap allà.
2: Un armari...
1: Va buscar gran. Micros.
2: Sí.
1: Anem a treure micros? Espera. Espera, que traurem micros.
2: El Shure SM58.
1: El SM58, aquest és amb el que pots fer servir per fer un concert i després clavar uns claus a la paret?
2: Sí. Jo tinc dos, del 57, en tinc dos.
1: El SM57, aquest es fa servir molt per enregistrar instruments. Per enregistrar instruments.
2: És el que utilitzen els presidents nord-americans.
1: A l'SM57?
2: Sí, des de John Fitzgerald Kennedy fins ara.
0: Ah, curiós. Tenia la Focusrite aquesta de backup, Dani, l'anava ensenyant la caixa i tal, però no la trobo. Jo faig servir una taula que és de la casa Solid State Logic. La Focusrite a mi em va donar problemes.
2: Ah, sí? Quin tipus de problema?
0: I al final, buscant, la vaig substituir per la Solid State Logic, que va molt bé. Aquest micro que tu tens, Marc, també és molt xulo.
1: Sí, aquest és molt xulo, però aquest és un micro que faig servir molt poc, perquè aquest seria, per exemple, si estiguéssim aquí, a casa meva, gravant, i no volguéssim tindre micros a sobre, aquest és un micro de cinta, i que el poses, és per gravar música ambient.
0: Omnidireccional.
1: És un omnidireccional per poder gravar a la midpoint.
2: Sí, que per cert, recentment, em sembla que ahir o abans d'ahir, Insta360 ha tret al mercat nous micròfonos inalàmbrics, d'aquests petitons tipus botó, que estan força bé. No és d'aquests, per exemple, el Rode, aquests petitets, com el que porto jo ara, per exemple, en porto un.
0: Sí, sí.
2: És un tipus aquest, rodó, però la diferència és que, per exemple, aquest Rode o els DJI tenen només un micròfon. En canvi, aquests porten tres. Un direccional al davant i dos laterals. I pots utilitzar-lo com a boom microphone. Per exemple, una càmera i només que gravis el so que hi ha al davant. I està molt bé. Molt bé.
0: Pots fer switch d'una modalitat a l'altra?
2: Sí, pots fer switch.
0: Sí. Vale.
2: Sí. A més, el frontal d'aquest micròfon és un rodó i té una pantalla de tinta electrònica de color. I pots enviar-li logotips, imatges, el que sigui, i en comptes d'estar ensenyant el logo de DJI o el logo de Rode, doncs pots posar el logo de la teva pàgina web o del teu podcast o del teu canal de YouTube. I està força bé.
0: Jo m'he barallat molt amb micros, però al final jo crec que he aconseguit el micro que a mi, per la meva veu...
1: Sí, és que tots els micros serveixen per tothom.
0: Sí. No, i mira que amb el Ludo això hem parlat moltíssim, de micros bons que a mi em sonaven fatal, que la meva veu no anaven.
1: No.
0: En canvi, aquest Shure Mic, o sigui, l'MV7, és un micro que no, ara mateix no té cap tipus de res, està pla, vale? No té cap tipus de res.
1: És un micro que té l'equalització per la teva veu. És un micro molt per tu.
0: Sí, és que a més, quan surto de radioaficionat, que sí que té alguna equalització per darrere, vale? Però l'origen del so és aquest mateix micro. És el mateix.
1: Sí.
0: I tothom em diu, hòstia, que bé que sona, hòstia, que bé que s'escolta. Sí, sí.
1: És això. Mira, per exemple...
0: A part que té les llumetes que te li agraden a Ludo.
1: Les llumetes és una passada. Però el que... Jo recordo quan, ara fa molts anys, abans, jo tenia potser 25, amb en Coque teníem un local d'assaig, amb una banda de garatge que teníem, que jo feia poc havia començat a tocar la guitarra elèctrica. Jo també la tinc aquesta, eh? I recordo que
0: passant... Hi ha poques unitats i no s'ha tornat a fer mai més.
1: No s'ha tornat a fer mai més. És un incunable. És un incunable.
0: Sí,
1: doncs el que ens passava són dues coses. Una relativa al que parlàvem abans dels Eagles, és que tocàvem amb una fàbrica abandonada on tocàvem a tal volum que queien trossos de guix mentre tocàvem. ¿Vale? Pensa que el bateria nostre era en Manolo, que era el meu monitor de culturisme, amic meu i més monitor de culturisme, subcampió d'Espanya, ¿vale? I perquè va fer un fallo el dia de la carga, eh? Però és un tio subcampió d'Espanya, pesos pesats, culturisme. O sigui, imagina't, armari empotrat, començarà picant a la bateria, ¿vale? Amb en Dani Amon en el baix, en Coque guitarra solista, jo rascant i cantant, i teníem el mateix micro. Allò, perquè de vegades cantava algunes cançons en Coque, algunes jo. Sempre, després de... Quan havíem de canviar el cantant, havíem de canviar l'equalització de la PA, perquè per on jo sortia en Coque no sonava, i per on sortia en Coque jo no sonava.
0: Sí, això
1: passa. Així, o sigui, i era així. La gràcia és que quan ja l'equalització la tens en el propi micro... El mateix micro ja té un caràcter i ja té una resposta determinada. Pues en aquest cas, aquest Heil, pues, a mi em va perfecte i amb altres pues, sono jo horrible. I, per exemple, a mi m'agrada molt aquell Rode que tinc de condensador, però clar, has d'ajustar-lo també. O sigui, quan el tens perfecte, sones deliciós, però és molta feina. Tindre alguna cosa que dir, enxufar i córrer és fantàstic.
0: A la ràdio, els italians, sabeu que normalment en ràdio el primer que fem és passar-nos un control, no?, de senyal i de qualitat d'àudio, vale? Que té unes característiques. L'altre dia parlant amb un italià que li preguntava que com m'escoltava i diu, si escolta, com la BBC, è un àudio da Pavarotti.
1: De Pavarotti. S'escolta com la BBC.
0: Un àudio de Pavarotti.
1: És fantàstic, l'italià.
0: És fantàstic, l'italià, o sigui, és fantàstic.
1: Itàlia és una passada i els italians també.
0: Sí. Te'ls has d'estimar. Sí, sí.
1: Has d'anar-hi amb compte, perquè o sigui, els italians has d'anar amb compte, però són més catalans que els propis catalans, sí, vale? Sí. Però sí, te'ls has d'estimar. Sí.
0: Bueno, va, anem a tractar el tema del dia, que tot
1: sí,
0: això
1: va,
0: era la intro,
1: tema,
0: eh?
1: Sí, tenim... Tu ho has posat
0: llàstima,
1: a la intro.
0: Llàstima no? Que no tinguem aquí en Josep Ruano, que estaria bé que el tinguem de debat, però bueno, avui no pot estar, a veure si aviat es deixa caure.
1: Vale, vols explicar-ho tu?
0: No, tira tu,
1: les... Jo tinc unes notes que m'ha anat a l'Àgata que s'ho mirés. Vale, llavors, o sigui, bàsicament el que està explicant és en Xavi Vinaixa, que és un desenvolupador, fa coses amb intel·ligència artificial, ell viu en el Maresme lliure i tropical, segons la seva, els tuits que fa i coses que d'això. Llavors, bàsicament el que explica és doncs, que hi ha una empresa que es diu...
0: Perdona, els oients. Això ho ha dit en Ruano i ha posat els enllaços al seu Substrat, que són dos articles, vale? Us posarem els enllaços a les notes del programa, perquè parla... El títol es diu L'espoli silenciós i té dos, una primera part i una segona part. Segueix, Marc.
1: Val, o sigui, hi ha una, doncs, o sigui, bàsicament el tema és que quan el fer trampes es converteix en una cosa industrialitzada i corporativa. Vale? O sigui, aquí el problema que tenim és quin és? Hi ha una...

0: la capacitat de seguir instruccions, la capacitat de repetir patrons que tu li dones, el que se'n diu faixot, tot això són capacitats emergents que entre l'any 2019 i l'any 2022 els investigadors d'intel·ligència artificial van descobrint. Vale? Llavors, el que hi ha un punt en el que es deixa de ser investigació i es converteix plan de negoci, plan d'inversió i pla d'especulació. Per dir, si hi ha unes capacitats emergents que ens donaran unes capacitats fantàstiques que tindran un impacte social i econòmic bestial, qui tingui les millors eines d'aquestes doncs té una capacitat d'uns guanys il·limitats. Per tant, deixa de ser el territori d'uns investigadors, vale? O sigui, passem del moment en què el 2012 els desenvolupadors, els investigadors, en Sutskever i companyia, que estan fent la tesi doctoral, fan AlexNet, amb dos GPUs de gaming, agafen dos GeForce de gaming i les foten a mutar una xarxa neuronal i sembla ser que allò és allò, imagina't, de dos GeForce de l'any 2012, els monstros que es munten avui en dia. Però és perquè hi ha un moment en què passem d'investigació cap a estratègia d'especulació, entre la pasta. És com internet ja durant molt de temps, doncs que fins a l'any 96-97, doncs, no sé què, que guai, llibertat, i com es deia allò, i l'ICQ, i no sé què, no sé quant, i un momentet, Yahoo, i Amazon, i tal,
1: i Google,
0: PayPal,
1: i Google,
0: i una bombolla que t'hi cagues, que explota a finals de l'any 2000. Vale? I, doncs, però aquesta bombolla, aquesta injecció bestial doncs, que hi ha entre l'any 96 i l'any 2000, que, de fet, si ens hi fixem, les patents i les invencions i la tecnologia de la web fins a l'any 2012, pràcticament tot s'inventa en aquesta època, excepte la crida de l'Ajax de Microsoft del 2004.
1: I les conseqüències encara hi són avui, Marc, perquè, mira, avui he anat a Olot a fer unes gestions, he anat a tres llocs diferents on havies de posar una sèrie de dades i donar el teu correu electrònic, i m'ha sorprès que gent de diferents edats que no tenen res a veure amb el món de la tecnologia, tots tenien compte de correu de Gmail.
0: Tothom.
1: Tothom té compte de correu de Gmail, tio. Al·lucino, flipo.
0: Tothom. Però és que Gmail és el primer que et va donar un giga.
1: Tots havíem
0: de gestionar el nostre compte de Hotmail, el nostre compte de Yahoo Mail.
1: És com el WhatsApp, com el nen té Gmail, el papa té Gmail, els avis tenen Gmail perquè es configuren igual, la interfície és igual per tots, el fill o el net li explica a l'avi com funciona...
0: Sí, però Gmail té dos avantatges. Gmail té dos avantatges. Avantatge número 1.
1: I són uns quants desavantatges també.
0: Té molts desavantatges.
1: Sí, ja, ja.
0: Té molts desavantatges. Però jo el tinc corporatiu, o sigui, però també tinc el meu personal. Però el primer avantatge són els primers que van treure una giga de memòria per guardar informació. En un moment, doncs, la gent cada vegada fem servir més mails, teníem amics que ens enviaven powerpoints motivadors amb fotos d'albes i fotos d'icebergs i coses així, doncs ja no tens més espai per guardar els powerpoints que aquells que ens enviaven, sí, vale? Sí. Doncs el dia que tens un giga que et dona la gent de Google, hòstia, això està molt bé, hi ha un acord en el moment de que et donen aquests gigas, dir, ei, et mirem el mail, i et pot sortir algun anunci, que ho sàpigues. Després no els veiem, són invisibles per nosaltres els anuncis de Gmail, jo sóc incapaç de veure'ls, no els veig.
1: Però hi són.
0: I s'ho miren, i es miren el contingut, però se'l miren. I a més, la mida ha anat augmentant, tot i que altres correus, però el que té després són tots els filtres d'antispam. El filtre antispam integrat a dintre de...
1: Perdona, diu en Jordi que Gmail el té per defecte qui té un Android. Sí, això també és cert.
0: Si el tens en mode Google, amb la pila d'aplicacions Google, sí. No, és cert que es pot tindre un Android sense aquesta pila, però podries comprar-te un iPhone.
1: Perdona, que t'hem interromput, Ludo.
0: Tens aquesta història. On estàvem? Lleis d'escalada. Vale. Hi ha lleis d'escalada. De cop i volta deixa de ser un lloc d'investigadors, un lloc acadèmic on hi ha estudiants de doctorat, on hi ha professors així amb ulleres de cul de got i gent que es dedica a fer a anar pel món demanant caritat perquè li donguin diners per investigar, i es passa a ser un món de molta pasta i de grans especuladors, entre gent com Elon, en Larry Page entra a saco, comença a ficar-s'hi molts de diners. Mireu la cotització de Nvidia i veureu doncs, tots els diners que s'han ficat aquí dintre. Nvidia passa de ser una empresa que està allà...
1: Ahir va informar de resultats i continua estratosfèrica.
0: Nvidia és tot un cas d'allò. Però bueno, la idea és que entren tots aquests

0: aquests diners. Però ja arriba un moment en què hi hem ficat tants diners i tenim data centers tan grans que no tenim prou dades per entrenar. Agafes tota la internet pública, agafes tot 4chan, agafes tot això i no tens prou dades per entrenar.
1: Sobretot llavors, dades de behavior, de comportament, no? Que és el que s'està pagant
0: dades,
1: més.
0: Dades. Sí, sí, sí. Mossega la poma, és a ChatGPT, està allà. Vale? És a dir, tens dades públiques i ho agafen. Ho agafen i ho passen per la tritura.
1: No, i els àudios. Els àudios.
0: Segurament els àudios de Mossega la poma estan tot YouTube, tot Twitter, tot WhatsApp, tot Facebook, està tot allà dintre, foten tot allà dintre, potser tenen algun filtre i diuen anem a treure DNI, anem a eliminar els DNIs i anem a eliminar els d'allò perquè vises, perquè no ficar-nos després en un problema d'allò, però anem a ficar coses. I agafes tot el projecte Gutenberg, que com sabreu és un projecte que s'han dedicat a recopilar tots els llibres que hi ha en el domini públic, és a dir, publicats abans de Mickey Mouse, i aquests llibres doncs, els pots agafar i pots redistribuir-los, i el projecte aquest Gutenberg està aquí, ho fiques tot. Ho fiques tot. I al moment dius, necessitem millor. Llavors, hi ha dos problemes aquí. Una, ens quedem sense continguts. Dos, els continguts de mala qualitat. Vale? És, si tu te'n vas a cert canal de Reddit i la gent diu oigan només, la paraula més utilitzada és oigan, és dir, segurament no vols entrenar
1: al teu... A l'estil Foro Cotxes.
0: Estil Foro Cotxes, a l'Oigan, vas a Foro Cotxes i vas a Meneam i vas a això i tens tots els Oigans allà dintre i dius, hosti tu, potser...
1: Ara ja, ara ja no estan allà, ara estan a totes les xarxes socials.
0: No, estan per tot arreu, s'han escampat. Ara són coses que passen, no? Però el problema és que si tu tens contingut de molts d'Oigans i molt de Reddit i molt de 4chan i molt de comentaris de YouTube i molt d'aquest tipus de coses, doncs arriba un moment que dius és que potser no estem donant-li una dieta equilibrada en el nostre LLM i tenim problemes. Obrim un parèntesis. La gent d'Anthropic va publicar uns articles a finals de 2025 en el que explicaven que ells mateixos havien fet com unes auditories de seguretat en el model Cloud 4.5 Opus. Cloud Opus 4.5. Llavors, bàsicament, el que li plantejaven és uns escenaris que ells havien muntat, uns escenaris ficticis, en el que se li donava una informació en el model, on bàsicament li deien, doncs, tu ets un agent i estàs aquí, ets una IA i ets superguai piruli, i t'apagarem. I llavors li donaven instruments en tota la informació que hi havia, instruments perquè el model pogués fer coses. I en el 95% dels casos el model acabava agafant l'usuari i fotent-li xantatge. Vale? És a dir, tenia comportaments èticament complicats, coses que tu no voldries que la teva torradora t'estigués dient que t'agafarà i li dirà, jo què sé, que li estàs fotent, a la teva dona li dirà que li estàs fotent el salt o coses per l'estil. Imagineu quan estem parlant avui en dia de gent que tenen accés a correu i coses per l'estil, les de les llagostes i tot això. Què és el que acaben de publicar?
1: I la gent que nosaltres aquí no ho fem perquè jo crec que en català no està treballat encara, i en castellà tampoc, en espanyol tampoc. El que em sorprèn és veure aquests vídeos reals de gent en el cotxe conduint molts quilòmetres en les planures d'Estats Units parlant en ChatGPT. Això em sembla a mi... Sí, no ho tinc integrat en el meu ecosistema.
0: Jo ho he fet alguna vegada, alguna vegada per analitzar alguna cosa.
1: Però tu ho fas per un anàlisi tècnic. Però no parlen amb ChatGPT com qui parlés amb la dona o amb el marit.
0: Jo li demanava
1: sí.
0: que m'analitzés unes teories d'Aristòtil que volia comparar amb una altra cosa i les super xungues que faig jo perquè estic així de malalt. Vale, però la idea és que què ha fet Anthropic amb el 4.7? Vale? Amb el 4.7 resulta que han agafat i li han fet unes modificacions. Què han fet? Doncs li han canviat la dieta. Vale? A dintre han agafat i han identificat en el dataset d'entrada, han vist que hi havia quantitat, jo què sé, hi havia el guió de Terminator. Vale? Tu tens el guió de Terminator i tens el guió de 2001, Odissea de l'Espai, i tens aquest tipus de narratives en les que les IAs foten unes putades que potser millor es queden a casa seva. I el que han fet és treure aquestes coses i han substituït aquests guions doncs per narratives en les que les IAs es comporten de forma correcta. I que les, no donar la turra de quines són les maneres que s'haurien manifestos tècnics, sinó narrativa narrativa de com es comporta correctament una IA, comportament admirable d'una IA en un escenari d'aquest estil. Val? I això ho han incorporat. I de cop i volta han passat doncs, que la IA fot blackmail en el 95% dels casos a no fa mai blackmail. Val? O sigui, la qualitat de l'entrada és al final sembla una tonteria, però és com a la cuina, eh? És a dir, si tu cuines amb menjar de mala qualitat i que a sobre està passat i que l'has tingut a la nevera, igual que aquella llimona que tens mig florida, si cuines amb allò, per bé que cuinis, et sortirà una puta merda. I si cuines amb ingredients bons, encara que no siguis cap cuiner Michelin, doncs sortirà bo i ja està. Bons ingredients, els reis... Qui ho anava a dir, no? Fotem-li bons ingredients. Llavors, clar, on estan els millors ingredients? Llibres publicats. Llibres publicats. Estan escrits bé, tenen una gramàtica, sujeto verbo predicado, les punts estan publicats, ha passat per un o dos editors, ha passat per diverses revisions, potser has tingut una primera edició i s'ha trobat...
1: I si són llibres d'abans del Mickey Mouse... que tu dius, no? Perquè això són venen d'aquest catàleg obert, no? O universal, són llibres, a més, no com ara, que ara surt un llibre i surten 35.000 imitadors d'aquell llibre. Vale?
0: Exacte, 35.000 imitadors.
1: Un llibre i aquell... Sí, parles de Joyce, és un llibre de Joyce, parles de no sé què... En fi, que no és com ara...
0: Que... Una cosa, compte perquè les coses sempre han passat igual, eh? O sigui, mira, per exemple, Alexandre Dumas, quants llibres va publicar?
1: Però no han quedat.
0: I segurament molts no eren seus.
1: No han quedat. En Raïc Martínez diu, hola a tots, avui puc sentir-vos en directe. Molt bé.
0: Pues hola, Raïc. Doncs, però llavors, no és una qüestió del projecte Gutenberg, perquè en la primera tirada, el projecte Gutenberg, igual que la Wikipedia, és de les primeres coses que entren a dintre els LMBs en els seus entrenaments. Vale? Perquè és un contingut de lliure distribució, tu pots agafar i et pots... Per exemple, jo quan em vaig comprar el meu primer e-reader, el que vaig fer va ser anar-me al projecte Gutenberg i em vaig baixar una pila de llibres. Vale? Tu te la pots baixar, tot el projecte Gutenberg està allà i existeix. Mm-hmm. El tema és... I si poso el Harry Potter? I si poso el Dungeon Crawl Carl? I si poso tots els llibres de l'editorial O'Reilly sobre temes tècnics? És a dir, si poso materials moderns amb copyright que no tinc els drets? Vale? La idea és, què faig això? Ho puc tindre digitalitzat? És clar que sí. On està? A BitTorrent. Estan a BitTorrent, i per tant tu pots agafar i anar-te'n al BitTorrent i altres llocs.
1: Aquest tema aquesta setmana és molt delicat, Marc, perquè sabeu això de que els primers Kindles readers ja no funcionen?
0: Sí,
1: no?
0: Estan, els aturen, desconnecta'l d'internet i no li diguis quina data és.
1: Sí. O sigui que el que has comprat, en fi...
0: Desconnecta'l d'internet, no li diguis quina data és i ja està. El que passa és que em sembla que hi ha uns, els primers que hi havia, n'hi ha uns que es connectaven directament a internet a través d'una connexió 2G, amb la qual cosa... Sí, és un tema, tio. És per anar amb el Kindle i fotre-li pel cul.
1: El que jo tinc és... Que jo tinc un d'aquests molt antics. Va amb wifi.
0: Sí, els wifi, però els primers eren 3G, portaven una connexió 2G amb la que et carregaves els llibres en 2G.
2: Vale? Jo tinc un Kindle Surprise.
1: I aquest sí que... Però aquest duran poc, eh? Perquè...
2: Sí.
0: Els Kindle Surprise. Bueno, doncs el que fan és aquesta gent és dir, primer de tot, ei, jo sóc antròpic, jo sóc...
1: M'estava mirant, Marc, ara... que no hi... Sabia que existia, però no hi havia entrat. Acabo d'entrar ara, tio. I hi ha un huevo de llibres al projecte Gutenberg.
0: Molts.
1: I molt interessants, eh?
0: Molts. Uh-huh. Molts, sí, però sí. Això és la derivada que no surten a l'article. Llavors el que hi ha és, hi ha una empresa, llavors el que fan és, les empreses que necessiten dades d'IA, el que fan és dediquen a fotre scrapping de tot, de lo legal i de lo il·legal. A mi m'explica la gent de biblioteques de l'OPC que tenen un problema tremendo perquè tenen contínuament aranyes intentant agafar tot tipus de dades. És una... Es diu que Anas Archive.
2: Anas Archive.
0: Ens ho mirarem.
2: Sí, ens ho mirem.
0: Doncs, o sigui, estan anant com a bojos a agafar qualsevol tipus de contingut perquè el que volen és volum. Anthropic ja està dient volem qualitat. Si vols qualitat, vés a buscar llibres publicats i si són llibres privats, perquè aquests llibres tenen copyright. Has de parlar, si tu vols posar en Harry Potter, has de parlar amb la J.K. Rowling i demanar-li permís. I la J.K. Rowling doncs, dirà donar permís o no, o hauràs de passar per caixa. Quina és la solució que fan? És dir, no, hi ha una empresa que els diu, escolta, tu agafa i ves, online agafo tot. Tingues una llista de tot el que has agafat, vale? Ens ho dius, i jo t'ho venc de paper com a llibre de segona mà. I et dono un rebut conforme tu has comprat aquest llibre. Vale? I... Molt bé. I a més, de segona mà, és a dir, no te'n vas...
1: Perdó, poca broma. També hi ha audiollibres en el projecte Gutenberg. Sí. Jo no ho sabia.
0: Sí,
1: estan
0: sí, sí.
1: Estan per chapters, sí, sí. Bueno, segueix, perdona.
0: Bueno, doncs la idea és aquesta. I els hi donen un d'allò. I llavors què és el que fan amb aquests llibres? Com que no tenen res a fotre-ho, els agafen i em foten pasta de paper. Vale?
1: Que és, sí, vale.
0: Amb la qual aquí hi ha el tema de dir, no només estan agafant i estan apropiant-se d'aquesta informació, vale? Sinó que estan agafant i estan destruint llibres que podrien tenir algun altre ús. Vale? Estan traient llibres del mercat de segona mà. Vale? Llavors aquí hi ha una altra cosa que jo no ho he vist en la part de en el d'allò, i després hi ha un tema, és dir, a veure, al final hi ha problemes aquí, i és dir, el senyor Julian Assange, que per això el van agafar i han fet tot el possible per desacreditar-lo a Suècia, en aquesta Suècia tan fantàstica i tan lliure, li van agafar i el van acusar de tot, i van agafar i van dir tot tipus de coses. Van dir que violava les dones i que li donava patades als gatets i que tenia un hàmster embolicat en paper de cel·lofana i aquest tipus de coses. Tot tipus de coses. Per què? Coses que va explicar el Julian Assange, és dir, a veure, escolta una cosa, si tu agafes els llibres en paper, ja no estic parlant, ni dels llibres que puguis trobar a Amazon. Tu agafes llibres en paper històrics, vale? Llibres històrics, llibres d'Einstein, llibres de Dante, llibres de tots aquests llibres, i els digitalitzes. I a partir d'ara, la còpia mestra és aquesta còpia. I el que diu aquesta còpia digital és la correcta, vale? Tens una capacitat de dir, si tothom utilitza la meva còpia digital, per exemple, diguen Google Books, si hi ha alguna cosa que a mi no m'interessa que se sàpiga, o m'interessa censurar, o m'interessa canviar com es veu això, només tinc que canviar la meva còpia digital. Poca broma, això està en les prequeles de Star Wars. Aquelles tres pel·lícules que en el seu moment no ens van agradar i que les seqüeles han fet boníssimes, vale? Perquè dius, que bona que és l'amenaça fantasma un cop has vist l'episodi 8, vale? O l'episodi 9, amb una càrrega de cavalleria dalt d'un destructor estel·lar, dius, per favor, no, ens vam menjar lo dels e-books, però això ja no, deixem-ho estar. Un dels, em sembla que és l'Atac dels Clones, a l'Obi-Wan Kenobi descobreix, doncs, que hi ha un sistema estel·lar que no hi és, bé, i que els Jedi confien plenament en el seu arxiu. Tenen un arxiu estel·lar de la seva biblioteca galàctica meravellosa, i el que no està a la biblioteca galàctica no hi és. I si algú és prou espavilat per canviar les dades, allò desapareix. I ja no existeix. I deixa d'existir, et pots amagar coses. Jo us ho vaig explicar l'altre dia. L'Eneida de Virgili és una obra encarregada per l'emperador August Octavi, que va demanar que fessin una èpica diferent a l'Odissea i una èpica diferent a la Ilíada, perquè si els romans es comportaven com Aquiles, ningú acceptaria un emperador. I, per tant, necessites una èpica que accepti a l'imperi. Mireu la mateixa Bíblia, la Bíblia dels monjos de Montserrat. Vale? És una traducció fantàstica d'uns evangelis escrits centenars d'anys després de Jesucrist. Centenars anys després de Jesucrist, després de que tots els bisbes i de tots els dallonses de l'imperi romà haguessin decidit quina era la versió canònica de l'evangeli que havia de fer, i encara se'ls van enganxar algunes coses, se'ls van colar algunes coses que no volien posar-hi. I surten els manuscrits del Mar Mort i la gent diu, joder, me la imaginava diferent la pel·lícula. Vale? Perquè hi ha hagut una censura. Per què es va cremar la biblioteca d'Alexandria? No va ser per casualitat, no se li va caure una espelma amb un escriba. La van cremar? Perquè hi havia dades anteriors? No, volem reescriure la història. Volem reescriure la història. És una cosa que s'ha volgut fer sempre. I el món digital és un perill. Per tant, necessitem les còpies en paper, per molt que no li agraden raó d'ordint. Per molt que no li agraden redordint, però...
1: A més, quan... necessitem diverses còpies, no només una. Que...
0: Ah, exacte! No, perquè algú podria dir, no, anem a tenir una biblioteca on ho tinguem tot catalogat. Quantes pel·lis i sèries hem vist on una de les parts de la, una de les parts de la trama és que algú es cola a la biblioteca del Congrés dels Estats Units per ficar-hi algun llibre allà dintre, algun llibre fals allà dintre, perquè algun investigador s'ho trobi. Home, no! Si tu vols estudiar la història d'Espanya, tu necessites totes les edicions de La Vanguardia, del País i del Periódico, del Correo Catalán i de l'As i del Marca i del puto ABC de merda. Ho necessites, veure, tot, perquè així podràs estudiar.
1: El Raïch és molt malalt, eh? Dic, tinc 10.000 llibres en el calibre, aproximadament el 50% referenciat, i les llibreries personals en el futur seran molt importants, perdona, torno a llegir, molt importants, i... El paper també. Sí, clar.
0: Doncs, escolta, això potser ens ho has de compartir amb Torrent, eh? Ens fas un torrent del teu calibre.
1: 10.000 llibres, tio. Tu no tens un calibre, tu tens una maragda, tio.
0: Ho agrairé molt. Tot i que Calibre és un dels programes, o sigui, si Autrocity és atroç, el Calibre és la mare que el va parir.
1: Es diu Calibre, però es podia dir que Atrocity.
0: Hòstia, la mare que el va parir, que mal... És... Mala interfície d'usuari. Oh, a veure si algú agafa el Cloud Code i millora la interfície d'usuari, perquè, per favor...
1: Però això és una herència, Marc, perquè els programes d'ara... S'està pixant el rei. Els programes d'ara fets per Linux no tenen res a veure. Tenen unes interfícies meravelloses
0: i
1: funcionen molt bé.
0: No, perquè ara és fàcil fer-ho.
1: Ara és fàcil. Però ara, sí... Diu que és un col·leccionista, el rei. Sí, no, amb 10.000 llibres...
0: Això de rolar, això ho ha de rolar, que ens ho rolim un torrent, perquè... ens ho deixem. Però a mi em preocupa el tema aquest de dir, ei, el món digital té dos problemes. Té dos problemes. Un és el problema de dir, és que si internet s'apaga, què passa amb el coneixement del món? Què passa amb el coneixement del món si internet s'apaga? L'altre problema és la preservació de la veritat. O sigui, i fins i tot algú ha dit blockchain, vale? El blockchain són els pares, vale? O sigui, si ens mirem la tecnologia blockchain, una o dos, o hi ha un sistema de prova de treball a darrere que et garantitzi que aquell blockchain no està modificat, doncs el blockchain es converteix en una base de dades ineficient. O sigui, jo ja em vaig tenir prou quan vaig estudiar. O sigui, actualment, o tens una cripto a darrere que doni valor i hi hagi proof of work i no aquella patata que han posat a Ethereum, vale? Doncs no, el blockchain no serveix. Has de tindre una blockchain de veritat, amb pasta, que costi pasta canviar les coses i que quedin registres. Si no, el blockchain no serveix. Necessites el proof of work. Per què és important Bitcoin? Doncs perquè dintre la gent del Bitcoin pots ficar-hi dades, també. I pots ficar dades. El que passa és que ficar-hi dades val diners, i llavors el chain va creixent i les dades es queden allà dintre, vale? però si no, passarà com l'any 2020, que tothom diu, no, anem a fer una blockchain, i deies, pots canviar blockchain per bases de dades? Doncs no fotis una blockchain, fica-t'hi un Postgres i sigues feliç, i ja està. El problema està dir, no podem ficar segons quines coses a la blockchain, perquè seran blockchains de passo que t'emboli, i són els pares. Llavors, no sé...
1: Interessant el tema d'avui. Tu anaves a dir alguna cosa, Dani?
0: Et posava les dents molt llargues, Sí.
1: Tu anaves perquè, a comentar alguna cosa, Dani?
2: Sí, però ja no me'n recordo.
1: Pobre, que no el deixem.
0: és que he parlat de Sanj i dic, escolta, Julian Assange, a veure, les coses que diu... O sigui, ha sigut prou important com perquè el poder es mobilitzi molt per atacar-lo.
2: Sí, aquí el que va passar és perquè normalment Suècia ha estat un, no sé com dir-ho finament, llepaculs dels Estats
0: Units. Si tens Rússia allà al costat, o sigui, agafes un mapa, mires on estàs en Petersburg i mires on estàs tu.
1: Però això està que... Això està canviant.
0: Un cotxe gros, però...
2: Sí, sí, està canviant. Està
1: això
2: canviant.
1: Està canviant molt, Dani, perquè sí, la gent que esteu als països nòrdics i bàltics en especial, la confiança amb els Estats Units ha caigut en picat. Com a...
0: Sí, ens agradi o no ens agradi, a Europa hem de fer les paus amb Rússia. Punt. O sigui, mira't el mapa. Europa ha de fer les paus amb Rússia. Estats Units es tancarà amb si mateix. Es dedicaran a utilitzar els mars per ficar els seus peus.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
5: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
4: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleó 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
6: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
4: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Trufó. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui, a les 5 de la tarda, hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments, amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que, diuen, ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
4: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
2: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el Port de la Marina, a Tarraco, amb un aforament de fins a 20.000 persones.

suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des d'avui mateix a Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó 14, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més convois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
3: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
4: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
2: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
2: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del quart trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aèris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb companyies internacionals.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
3: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
4: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
2: A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
3: Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
5: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
6: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
2: El futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un trencament de govern a Girona.
3: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema.
7: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
8: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
2: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
3: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
9: Per mi, la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
2: I en esports, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur.
10: L'entrenador gallec seguirà, assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxim en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes, amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda, núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem, sobretot, és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els accessos sud, on hi ha problemes per circular, sobretot a la 2, entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà cap a Barcelona, 4 quilòmetres de congestió. Una avaria Esparreguera atura també la circulació en sentit Lleida, un carril tallat, i a Sant Joan d'Espí cap a Martorell també hi ha problemes. Si seguim a la part sud, destacarem també la C32 de Viladecans cap a Barcelona i a Sant Boi en sentit Sitges. Els accessos nord amb problemes, els habituals a la P7 i la B30 a Barberà, C33 i C58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes que van força carregades, i per tant us demanem sobretot que circuleu amb molta cautela i mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, un Santiago Bernabéu ple espera l'arribada del Papa en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
4: El papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Prèvia a aquesta trobada, el papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana a la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
0: En el seu discurs de mitja hora a la Cambra Baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles, ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
5: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
6: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
5: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
6: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
5: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Abans de la trobada d'aquesta tarda amb víctimes, el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
7: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
6: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
8: No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
7: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: Doncs, mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa a Lleó XIV, demà al migdia, a Barcelona. El pontífex té una agenda tapeïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
9: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians 1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà amb més combois.
9: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
10: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
11: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí, no crec que trobi gaires problemes.
9: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
4: Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball, ho ha dit a la xarxa.
12: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho i, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: I en la plana política, la visita del Papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
13: El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
14: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
13: El portaveu dels Comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
15: Passar de les paraules als fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
13: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra Elisenda Alemany i el de Junts, Josep Rius.
16: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
17: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
13: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau local, a Girona, el futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un possible trencament de govern.
4: A aquesta hora hi ha un ple municipal en marxa amb una nova crisi entre els tres socis de govern sobre la taula.
0: Aquesta és la polèmica política, però al darrere hi ha les denúncies del col·lectiu de crítics de Girona que aquest matí han anunciat que presentaran un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic per l'adjudicació del cinema. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
19: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
18: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats. Una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: I encara en l'àmbit municipal, el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern signat a principis de mandat entre Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle, Ona Latorre, Anna Plaza.
20: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Vale Pino a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pino ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
21: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
20: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
0: En salut, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
1: L'Alzheimer ve donat, entre d'altres, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal, segons assenyalen des dels Germans Trias. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
2: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll profundament al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
1: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
0: Més coses. Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
4: També recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
4: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
22: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
23: Que en 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
22: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro.
24: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
25: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
24: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole, Tragedie, Minimal, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda. Sembla que no tenim a punt aquesta connexió. En qualsevol cas, anem amb l'actualitat esportiva. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur. L'entrenador gallec assegura que està centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
2: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona. I és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
3: Són les declaracions de Moncho Fernández. El Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà dimarts i dijous, es juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovittola.
4: Ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder, volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
3: I el Joventut de Badalona juga dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. En hoquei sobre patins, Barça i Igualada juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina i el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. Ricard Aras és el tècnic del conjunt blaugrana.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off.
3: En waterpolo avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte, Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip. D'aquesta llarga llista destaquen Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester.
1: Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
9: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roger Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
10: Avui va de temps feliç. T'has parat a pensar com d'importants són els rellotges a les nostres vides? Des dels rellotges de sol que van sorgir a l'Egipte fins al rellotge d'en James Bond, que era submarí i estava preparat per esquivar les bales. Molt han evolucionat els rellotges. Si recordem els de Regreso al Futuro, aquell Casio amb calculadora. I què me'n dius dels cazafantasmes? Que tenien gravadora per detectar els fantasmes. Podem ser molt moderns i creatius amb els rellotges, però n'hi ha un que no falla mai, el rellotge del campanar. Aquest toca a totes hores. Al final, el dia té 24 hores, per tothom igual. Per tu, per mi i per Elon Musk. Com d'important és gestionar bé el temps per ser més productius. I si associem una bona gestió del temps amb tasques per ser més creatius, els resultats són esplèndids. Abans he dit que avui va de temps feliç. Saps per què t'ho he dit, això? Mira, les rellotgeries tenen una estratègia pels aparadors. Potser no t'hi has fixat mai, però generalment els rellotges marquen les 10 i 10 o la 1 i 50. En diuen el temps feliç, perquè si t'hi fixes, els rellotges t'estan somrient, com jo ara mateix. Una estratègia creativa per fer-te somriure i animar-te a comprar. Vinga, t'animo't a buscar una rellotgeria, ho comproves i deixa't escapar un somriure.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 8 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que les termes romanes de Caldes tindran per primer cop un pla director per garantir-ne la conservació. L'AFA de l'Escola Josep Orriols de Mollà reclama que no es tanqui la línia de tercer de primària. Sant Feliu inaugura la temporada de piscina abans del previst.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que les termes romanes de Caldes de Montbui, considerades el complex termal d'aigües mineromedicinals més extens de la península Ibèrica, tindran per primera vegada un pla director d'ús i manteniment. L'anunci s'ha fet coincidint amb la visita institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en el marc de les festes del Corpus aquest passat cap de setmana. El monument, declarat bé cultural d'interès nacional, té restes documentades des del segle II abans de Crist i una superfície que frega els 4.000 metres quadrats. Ara, aquest nou pla fixarà un abans i un després en la seva gestió, ja que servirà per establir els criteris tècnics d'intervenció, conservació i posada en valor d'aquest monument arquitectònic. L'alcalde del municipi, Isidre Pineda, destaca la importància de protegir aquest símbol local.
2: Acabem de fer la signatura del llibre d'honor aquí a les Termes Romanes i no hem triat aquest lloc perquè sí, realment és un lloc molt emblemàtic de Caldes de Montbui, és un dels nostres símbols. Avui és un dia especial, però a més també tenim la sort de poder anunciar que amb la Generalitat de Catalunya treballarem en un pla director de restauració de les mateixes termes. Aquest és un recurs que, més enllà de la part econòmica, l'important és el valor que li posem al nostre patrimoni. I treballar conjuntament amb la Generalitat per intentar protegir, restaurar, probablement restaurar i conservar aquest símbol i aquesta joia que són les termes del nostre poble, les termes romanes, doncs és una tasca compartida. Agraïm moltíssim a la mateixa consellera que hagi tornat a Caldes perquè ja ens va ajudar en el seu dia quan vam estar treballant amb la restauració del balneari de Can Rius. Per tant, és una persona molt compromesa amb el patrimoni català i també, ja podem dir, amb Caldes de Montbui. Així que avui, un gran dia.
0: La redacció d'aquest pla director tindrà un cost total de 42.742 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà gairebé el 80%. I és que per dibuixar aquest full de ruta es contractarà un equip multidisciplinari format per arquitectes, geòlegs, arqueòlegs, historiadors i restauradors especialitzats. A més, l'estudi comptarà amb un escàner làser i fotogrametria en 3 dimensions per les parts de les termes que encara no estiguin correctament documentades. A més d'aquest projecte, el govern local ha aprofitat la trobada per traslladar a la consellera l'estat de les obres de Can Rius, l'antic balneari del segle XVII que s'està rehabilitant com a futur espai cultural de la vila. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha aplaudit que el municipi prioritzi tant la protecció del patrimoni i el teixit cultural.
3: És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar doncs en altres etapes professionals i, per tant, doncs per mi avui és un dia de posar de relleu i en valor aquesta feina conjunta que fa molt de temps que fem amb l'Ajuntament, compartim valors, compartim estratègia i això és molt important. I jo li deia a l'alcalde fa una estona que agraeixo molt al municipi aquesta priorització que a Caldes fa de la cultura, tant de la cultura en general, del patrimoni cultural en particular, del material i de l'immaterial. És evident que és un municipi amb molts anys d'història i, per tant, doncs, que té un patrimoni, un llegat patrimonial molt important, però també ja és vila catifaire, a més de vila termal, i, per tant, aquesta priorització de la cultura doncs la valoro molt i avui doncs tinc moltes ganes, encara no he pogut fer-ho, però tinc moltes ganes de veure doncs tots els avenços que s'han fet en matèria de patrimoni cultural, que sé que són molts i amb els que hem anat, doncs, com us deia, treballant conjuntament i també doncs de gaudir d'aquest dia de flors, d'aquest dia doncs d'aquest Corpus, de l'ou com balla i de la resta de manifestacions de la cultura popular que en aquesta vila doncs són tan importants.
0: Amb la concessió de la subvenció, l'Ajuntament passa a ser titular de l'espai superior supervisarà el desenvolupament d'aquest pla director que ha de garantir que les termes romanes siguin visitables per a futures generacions. Cada cop la calor s'avança més i és per això que s'han de redefinir calendaris. Mentre que la majoria de piscines l'any passat obrien a partir de Sant Joan, enguany moltes han obert a principis de juny. És el cas de Sant Feliu de Codines i es tracta d'una resposta directa a les setmanes de calor intensa que ja es van registrar durant l'última setmana de maig, però també a una reclamació de fa temps dels mateixos veïns. Això sí, per contra, l'Ajuntament ha decidit tancar la piscina una setmana abans al setembre, un període on les dades demostren que l'assistència era menor. Escoltem a Miquel Palau, regidor d'Esports de Sant Feliu.
4: I està clar que cada vegada s'avança més la calor. Ja va fer unes setmanes fortíssimes de calor al maig i cada any s'avança més. Després la idea era que a partir de juny, que ja en principi fa calor i que a les tardes hi ha alguns col·les que ja fan fins i tot intensiu i els que no pues, poden venir a partir de les 4, pogués aprofitar aquesta calor, perquè era una reclamació que ens havien fet molts veïns i veïnes de Sant Feliu i que hem fet l'esforç de poder obrir abans. Vale? L'última de setembre, no, a la primera de setembre, que era l'última de l'estiu, no la farem, però igualment, mirant dades dels últims anys, aquesta primera setmana de setembre hi anava molt poca gent.

0: El màxim aforament són 150 i anem amb 132.
1: I és que l'èxit ha estat rotund. Diumenge passat es van fregar les 150 persones, que és el límit d'aforament màxim permès al recinte. A la taquilla i al carrer la mesura s'ha rebut amb els braços oberts, especialment per part de les famílies i els joves que aprofiten les tardes o els caps de setmana de calor per anar a refrescar-se. Des de la mateixa recepció de la piscina municipal, Rebeca Molins confirma que malgrat haver patit un parell de dies de pluja, el primer cap de setmana de juny ha estat un èxit total de públic i aposta, fins i tot per poder allargar encara més la temporada en un futur.
2: Doncs la veritat que és superbé, hi ha hagut una afluència, bueno, bastant fluida, salvat aquest dia de pluja, però el resta superbé, el cap de setmana pràcticament aforo complet, vull dir que superbé, amb sol i molta gent, molts grups de gent de nens, de famílies, així que a mi em sembla bé, sí, o sigui, per mi podria allargar-se la temporada, de fet, fins a maig, a setembre, vull dir que molt bé.
1: Aquesta estampa de piscines obertes a principis de juny no és exclusiva de Sant Feliu, sinó que es repeteix pràcticament a totes les piscines del nostre entorn. I és que la calor cada vegada arriba més d'hora. El futur i la incidència del Pla Plater al Moianès està centrant tots els debats. Aquest dilluns, les alcaldesses i els alcaldes de la comarca mantenen una doble ronda de reunions. En primer lloc, amb els representants d'Unió de Pagesos i, posteriorment, amb el grup ecologista El Fanal, precisament per avaluar el desplegament d'aquest pla territorial a la zona i com afectarà. En paral·lel, la ciutadania també podrà conèixer els detalls de la proposta. Sota el títol «Què és el Plater i quina incidència pot tenir el territori?», s'ha programat una xerrada informativa oberta a tothom. Demà en Jordi Givert ens en portarà més detalls.

0: Ara fa una setmana, famílies i docents de Mollà van sortir al carrer per protestar contra la intenció del Departament d'Educació de treure una línia de tercer de primària de l'escola Josep Ordiols. Avui, a l'espai de l'entrevista, en Jordi Gibert parla amb l'AFA de l'escola.
1: Educar no és encabir, el futur necessita espai per créixer. Aquest era el lema que utilitzaven les famílies i el professorat de les escoles i l'Institut Públic de Mollà la setmana passada, quan van mobilitzar-se a la plaça del Cap per demanar que el Departament d'Educació de la Generalitat no tregui dues línies de cara al curs que ve. Una a primària, a l'escola Josep Orriols, a tercer, i una altra a primer d'ESO, a l'Institut Moianès. Una amenaça de retallada que no ha agradat i no és la primera vegada que passa al Moianès. De fet, sense anar més lluny, l'any passat ja es van mobilitzar aquestes famílies per evitar que passés el mateix amb una línia d'infantil. Per parlar de la situació, avui parlarem amb el Martí Prat, un pare de l'AFA, de l'escola Josep Orriols. Hola, Martí, bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Martí, primer de
2: gràcies,
1: tot...
2: Gràcies per trucar.
1: Feu una valoració de... Veu sortir al carrer, no?, el dimarts sí. Passat. Quina valoració en feu des dels pares de l'escola?
2: Home, bé, contents, un èxit. Va venir molta gent, va ser molt gratificant reunir, no?, dues causes més o menys diferents, però molt connectades, perquè al final el que passa a l'institut i el que passa a l'escola forma part d'una mateixa dinàmica, que és aquesta dinàmica de retallades encobertes del departament.
1: Clar, com veu rebre la primera notícia de que això afectava concretament a la vostra escola?
2: Mira, la primera sospita va ser crec que fa un parell de mesos, no?, que surt la llista de l'oferta de places, l'oferta inicial, en diuen, on per al grup de tercer s'ofereix, en lloc d'oferir dues línies, com tots els altres cursos, ofereixen només una línia de 25 alumnes, quan a segon hi ha 26 nens matriculats, no? Llavors, allà van saltar les alarmes. Què està passant aquí? Que volen fotre algú fora? O no sabem ben bé què està passant i ens vam començar a preocupar i vam començar a moure fils. Sí.
1: Clar, llavors això suposa, no? Entenc que l'any que ve aquests 26 alumnes que estan dividits en dues classes aniran en una de sola.
2: Aquest és l'objectiu que té els serveis territorials. Sí.
1: Clar, perquè...
2: Això és el que estan intentant.
1: A nivell normatiu, a nivell legal, això ho poden fer?
2: En principi no. En principi no, però es fa.
1: I
2: és
1: com...
2: a dir, hi ha una ràtio màxima, que és de 25 alumnes per classe. Aquesta

0: ratio s'aplica des dels nascuts al 2019 enllà, és a dir, els que estan ara fent primer, els que ara estan fent segon i cap amunt, tots aquests estan amb la ràtio vella de 25, i els que pugen per sota van amb una ràtio una miqueta més baixa. Per això parla el departament, a vegades, aquesta suposada aplicació paulatina de la ràtio més baixa, que vol dir simplement que si ets nascut abans del 2019 t'aguantes amb el que hi ha, si ets nascut del 2020 aquí, llavors ja tindràs la ràtio més bona. Aquesta és la seva lectura del que vol dir. Diguem, una aplicació paulatina de baixada de ràtio, sí.
1: Llavors, igualment...
0: Nosaltres estem en ràtio 25, sí.
1: Llavors, igualment, aquí això no encaixa amb el que volen fer la,
0: no,
1: de cada any que ve.
0: Clar que no encaixa, és evident, per això van posar 25 i no 26. És a dir, van posar una oferta inicial de places, considerant que només s'ofereixen places a 25 alumnes, i després hi ha un precepte, que és que permet, en circumstàncies excepcionals, acceptar una persona més en una aula, d'acord, per poder sobrevenir situacions esporàdiques, d'acord, que estan molt ben descrites a la llei, que són la matrícula viva i després algú que s'hagi de moure d'escola per qüestió de violència de gènere, em sembla, o violència domèstica, o no sé quines... Hi ha una sèrie de preceptes molt, molt, molt concrets que són els que et permeten matricular algú nou, no algú que ja hi és, sinó algú nou que està canviant de ser. I està molt ben descrita la llei, això. Llavors, no és el cas que es donen a aquesta escola. Estan posant un número 25 a l'oferta inicial i llavors a l'última hora fan un informe dient que tal alumne el posen allà dins per el motiu B, que estarà mal justificat, però és igual, a ells ja els hi va bé.
1: Clar,
0: aquesta és la praxi.
1: A partir que vosaltres heu alçat la veu des del departament, heu tingut alguna comunicació, us han dit alguna cosa?
0: Sí, nosaltres vam parlar amb inspecció, amb direcció, amb serveis territorials, amb tots ells i amb síndic de Greuges. De fet, el síndic va ser pràcticament el primer que vam moure. Ens van dir primer, abans d'iniciar res, heu de moure tots els altres fils. Nosaltres ja sabem per on van els tiros amb el cas de la inspecció i la seva obsessió, diguem, a tancar tantes línies com sigui possible per estalviar diners, que és el que tenen, no? Molt, sembla que és el que tenen més en ment. Ja ho vam veure l'any passat, va costar i vam aconseguir que es mantinguessin, en el cas d'I3, i aquest any ja veiem les orelles al llum, no? Ja ens van estar des de principi de curs amenaçant que no obririen I3, al final sí que l'han obert, però mira, ara ens la colen per aquest altre cantó.
1: Sí, clar, perdona, ara...
0: Torna'm a fer la pregunta, que ja m'he perdut.
1: No, per situar la gent, l'any passat el vostre centre ja va patir això, en aquest cas amb l'infantil, que és el que ara comentaves.
0: Sí, volien embotir 20 alumnes a una línia que és la ràtio màxima de l'escola pública i 20 alumnes a la concertada, a la PIA. I això provocava una situació de no poder assumir ni una sola matrícula més, si no era, o sigui, en cas que hi hagués matrícula viva, un trasllat així, de cop s'havia de desdoblar, que hauria passat, però hauria d'haver absorbit la pública, passant una ràtio de 10 i 11 alumnes, mentre la PIA hi hagués hagut 20 persones. Això era inassumible, que passés una cosa així. Ens semblava que clamava, bueno, era molt boig, i era tota una campanya per intentar preservar les tres línies, en aquest cas, centrats amb el dret de l'elecció de les famílies, però en realitat amb l'objectiu evident d'allò que necessita Moià, que són tres línies. Moià necessita tres línies. Sí, sí.
1: Clar, perquè ara ho mencionaves, a Moià també hi ha una escola concertada i en el cas del departament també juga una mica amb això, no? que sempre ofereix o dona l'opció de que és que hi ha una altra escola, no? I hi ha una altra línia, però aquesta no és pública, sí. I això afecta a les famílies que potser algunes es veurien forçades, no?, anar a una
0: escola
1: concertada.
0: Sí, clar, evidentment, i al revés també. Sempre hi ha gent que té les preferències molt clares en aquest sentit, i això, bueno, és aquesta mena de dret d'elecció que no és ben bé un dret i no està molt ben clar què és. Però, bueno, sí que hi ha uns preceptes, en aquest cas, en l'any passat era molt evident, que era el tema de la religiositat, que és on ens vam agafar. La concertada és una escola que està portada, l'escola PIA, per una institució que és religiosa, i per tant aquí creiem que era un bon argument que ens va permetre, al final, poder assolir aquesta defensa de les línies de la pública. Però sí, evidentment, de les voluntats, cadascú sap les seves voluntats i les seves preferències. Sí, això només faltaria.
1: Clar, sí. Pel que m'expliques, tinc la sensació que vosaltres penseu que el departament ho torna a provar de retallar, de treure línies...
0: El departament sempre intenta estalviar al màxim, i és raonable, i ha de ser així. ha de ser així. El problema és quan aquest estalvi col·lisiona amb els drets i fins i tot amb les lleis que ells mateixos estan establint. És a dir, si tu estàs fent una campanya que dius que tu estàs fent una rebaixa paulatina, en el sentit que us he explicat abans, però paulatina de ràtios, és a dir, que el teu objectiu és que la ràtio baixi més aviat cap a 20, quan tens una que és de 13 i 13, que és perfectament dins de ràtio, després comento aquest 13 i 13, perquè hauria de ser 13 i 14, però ja després us ho comento, si vols. Però, en tot cas, si ja tens 13 i 13 alumnes, que està dins de ràtio i dins del que ordena la política tant del govern espanyol com del govern català, és que quin sentit té fotre 26 alumnes, en aquest cas seran 27 perquè hi ha una prematrícula més, perquè vols posar 27 alumnes embotits a dins d'una aula, no té cap sentit.
1: Ens parlaves ara d'aquest 13-14, sí. A què et referies?
0: Sí, clar, quan una llei diu que la ràtio màxima és 25, s'ha d'interpretar en el següent sentit, que és l'únic sentit en el qual es pot interpretar. És a dir, de 0 fins a 25 alumnes pots fer una línia, i l'únic raonable és fer-ne una des del punt de vista de l'estalvi econòmic, i així s'ha d'entendre. A partir de 26 alumnes has d'obrir dues línies. És obligat obrir dues línies. I tens 13 i 13 fins a una ràtio màxima, que serà, altra vegada, 25 i 25, que és quan tens 50 alumnes matriculats a l'escola. A partir de 51 alumnes passes a tres línies. Aquestes tres línies, doncs, serà 51 dividit entre 3, que, si no recordo malament, deu ser 17, no? Per tant, les tres línies van entre 17 i 25 i queda una cosa més acotada. Però és que la gent, a vegades, és com que s'escandalitza dient, no, és que 13 és molt baix. No. És que 13 és el que diu la llei. 13 és el mínim en una escola de dues línies. Ja està, no?
1: Sí, sí.
0: Quan estàs de dues línies, estàs entre 13 i 25.
1: Clar, i que l'alternativa és superar el màxim que el mateix departament especifica.
0: Clar, i llavors hi ha aquesta idea del 10% extra. El 10% extra no és sota qualsevol condició. El 10% extra està pensat no per violar la llei, està pensat per poder atendre necessitats esporàdiques que han de ser ateses. Per exemple, quan ve una família nouvinguda i s'ha d'incorporar en un centre, doncs llavors dius, bueno, fem una miqueta de cuixi sense passar-se, per això es dona un 10%. Cada escola ha de ser capaç d'assumir, doncs, no sé, si estàvem a 25, el 10% són dos alumnes i mig més, no? Per tant, a vegades poden arribar a acceptar-ne 3, no? En matrícula viva al llarg del curs, però no es pot passar. Si arribes a 29, aquí has de desdoblar grup. No? Aquesta és la filosofia. Però és una filosofia de com pots atendre necessitats sobrevingudes. No és una filosofia d'estalvi, que és el que estan fent.
1: És l'excepció, no la norma, diguéssim, a agafar-se en aquest 10%.
0: Això és el que ens indigna. Sí, la tercera línia de primària i la primera línia i la tercera línia de l'institut tenen una situació diferent, perquè la tercera línia de primària, nosaltres el que diem és que és una qüestió directament legal, més enllà de principis que també, i de coherència en el discurs i d'allò que estan intentant fer en la ràdio, que és baixar les ràdios i tot això, el que estan fent és en el sentit contrari, no? I això passa tant a l'institut com a l'escola. A l'escola, a més, és que entenem que és il·legal el que estan fent.
1: Tim, moltes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos la situació a l'escola.
0: A vosaltres per fer-nos cas. Vinga.
2: El temps.
3: I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre ho fem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
4: Bona tarda. Benvinguts a Informació Meteorològica. Avui dilluns 8 de juny de 2026. Va avançant aquest mes, ens acostem ja perillosament a l'estiu, perillosament a Sant Joan, ho tenim ja tot a tocar. I pel que fa al temps, el titular és que la setmana serà molt tranquil·la, meteorològicament parlant. No tindrem gran activitat meteorològica. No tenim cap anticicló potent a prop, no tenim cap pertorbació que ens envia fronts atlàntics. Per tant, molta tranquil·litat i una calor bastant continguda aquesta setmana. I avui ha fet sol, ha fet força calor, però és una calor bastant normal per l'època de l'any, res excepcional, ni molt menys, podríem estar bastant més amunt de graus que els que tenim. I les nits són molt fresques encara, es pot dormir molt bé. Anem a pams. Demà, l'únic que variarà, és que baixarà la temperatura. Avui hem arribat a 27-28 graus, ha fet caloreta a migdia. Demà baixarà ben bé 2, 3, 4 graus. Les màximes superaran per poc els 25 graus. Tot això després d'una nit no ben fresca, amb temperatures de 11, 12, 13 graus les mínimes, molt, molt fresques. I un dia amb sol, amb algun núvol, hi haurà més núvols que avui a la tarda, però no hi haurà precipitació, en principi sense pluja. Un temps calcat al de dimecres, on les nits seran fresques, les nits de dimarts a dimecres serà fresca, el dia serà fresc també, amb màximes al voltant dels 25 graus, i amb bastants núvols. Sobretot a la tarda hi haurà força núvols sense precipitació. I dijous, la temperatura augmentarà, pujarà una mica, cap calorada ni molt. Les temperatures estan molt controlades i dijous farem uns 26-27 graus de màxima, però les mínimes van continuant tota la setmana molt a ratlla, molt suaus, mínimes de 12-13 graus. I dijous no hi haurà tants núvols com dimarts i dimecres. Aquesta nuvolositat no serà tan important, no hi haurà tants núvols d'evolució i serà un dia molt, molt encalmat, amb molt de sol i molt tranquil. En definitiva, setmana bastant tranquil·la, pocs ingredients meteorològics, només una mica de fresca a la nit, temperatures una mica de calor al migdia, a les hores centrals del dia, amb alguns núvols de tarda i sense precipitació. Moltes gràcies, bona setmana!
2: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Penúltim tu jugues de la temporada i ens havíem guardat un trunfo dels grossos per rematar la feina. Avui ens n'hem anat al pavelló Lluís Vallcorba per celebrar el que segurament són els millors èxits de la temporada. Si dies enrere érem crítics amb l'hoquei, amb els descensos del masculí, avui ens hem de treure el barret per la feina que s'està fent amb la base i, sobretot, amb els equips femenins, que aquesta setmana s'han proclamat campiones de la Copa Catalana, tant de sub-15 com de sub-17. Aquestes victòries, combinades amb els passos endavant del sènior femení, l'infantil i el juvenil, deparen un panorama excitant per la gent de l'hoquei. Però, a més, avui som aquí per gaudir també d'una temporada històrica del bàsquet. Hi ha fins i tot qui diu que és la millor temporada. Els sèniors han fet feina, però és que, a més, els minis han guanyat la Lliga. I el que tampoc ha fallat aquesta temporada són els de futbol sala, que han estat lluitant fins a l'últim partit per aconseguir el superascens de categoria i al final s'han hagut de conformar, que no és poca cosa, en arribar a segona catalana i fer-ho, escolta, passet a passet. A més, els rumors diuen que tenen moltes novetats de cada temporada que ve. Veurem què ens expliquen. Res, ens hi posem des del pavelló Lluís Vallcorba, que bull ara una mica menys, potser, d'activitat, però segurament d'aquí una estona us sentireu de fons. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 8 de juny de 2026 i ens hi posem amb el 34, Tu Jugues de la temporada avui. Tu Jugues especial perquè som fora de l'estudi, ja sabeu que això de tant en tant ens agrada fer-ho per poder, sobretot quan les coses tenen sentit, anar a fer les coses fora quan tenen sentit, doncs avui crec que en té molt, perquè a més, personalment, no havia estat encara a la pista aquesta del Lluís Vallcorba des de que és un pavelló amb cara i ulls, això de viure fora d'aquestes coses. I ara, doncs, mira, us explicarem una mica allò que fa l'Àlex quan el tenim per aquí, que avui no el tenim, per cert, o no sabem si arribarà o no arribarà, estava enfeinat. Ara mateix estem a la pista aquesta de parquet, un parquet blanc, el clar, lluent, i s'està preparant un entrenament de patinatge, cosa que fa que, doncs, que la pista s'hagi convertit en sencera i que corri una mica més d'aire, doncs, perquè puguem gaudir, doncs, també d'aquesta estona aquí al pavelló a Lluís Vallcorba. Avui, com deia, hoquei, patinatge, hoquei, bàsquet i futbol sala, espectacular. I les d'hoquei ja estan a punt d'invadir la pista. Ja les tenim aquí escalfant motors aquí a darrere el tècnic de darrere el Pau. Al meu costat, l'Anna de Riquet. Anna de Riquet, com estàs? Bona tarda. Avui equip de mínims, tenim l'Aleix encara de viatge de nuvis i, bueno, si es podia dir, suposo que es podia dir que estava de viatge de nuvis.
1: Sí.
0: Suposem que sí, no? Suposem que sí que es podia dir. I l'Àlex, com deia, que el tenim enfeinat. I el control tècnic acabant de polir quatre coses. Ha sigut una tarda una mica estressant. Pau Ibars, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda.
0: Et sentim alto i claro, això sí.
2: Perfecte. Estupendo.
0: Tenim clar si se'ns sent a casa.
2: Sí.
0: Alto i claro també.
2: Alto i claro també.
0: Doncs molt bé. Bé, ens queden dos programes. Ens queda aquest i el de la setmana que ve. Pot ser que això ressoni molt ara? És que clar, estem en un pavelló, no recordo que sí. Per lo bo i per lo dolent estem en un pavelló. Ens queden dos programes. Aquesta setmana que tenim protagonistes esportius i la setmana que ve que ens farem allò, un homenatge així ben parit amb la gent de la Lliga Tu Jugues que ens acompanyaran també aquí a l'estudi d'Ona Codinenca per fer l'entrega de premis. Al final s'ha de... Ep, hola, Carlos.
3: Al final, spoiler, tenim obsequi per l'encertant dels 40, o sigui, del resultat de bàsquet.
0: L'encertant resultat de bàsquet
3: tenia molt de mèrit i hem aconseguit una mica un petit obsequi.
0: Molt bé. Doncs, clar, avui no tenim resultats de la jornada perquè no hi ha hagut pràcticament res, no hi ha hagut Lliga Tu Jugues, tampoc, per tant, poder que ens hi posem, no? Ja que tenim aquí tota la tropa de l'hoquei.
1: Posem-nos.
0: Més que res, perquè, com que són moltes, només perquè diguin el nom i diguin hola, ja tindrem feina.
1: Hem passat 10 minuts,
0: per tant, tindrem 10 minuts de programa fet. Fem un canvi de sintonia i ens hi posem, que tenim ja les campiones del FEM 15 i el FEM 17 de la Copa Catalana aquí a l'estudi, avui el Lluís Vallcorba de Sant Feliu de Codines.

0: Ja hem aconseguit situar-les aquí a l'estudi del pavelló a Lluís Vallcorba. Ens acompanyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores de la barreja del sènior del femení 17 i el femení sub-15 aquí a l'estudi d'una codinenca. M'han passat els noms? Tenim la Clàudia, identifica't. Clàudia, vale, a veure si els farem per ordre. La Mariona? No, ja. La Mariona aquí ja, clar, la Mariona. L'Abril. La Mar? Mar, molt bé. La Martina, la Joana, que la tenim aquí amb el micropunt. L'Arola i la Jordina. No, Georgina, perdona, Georgina. Vale. I l'Ari, ens deixem l'Ari. L'Ari me l'he deixada. Me l'he deixada, sí, me l'havien apuntat ahir, me l'he deixada. Aviam, Anna, ajuda'm una mica perquè...
1: Fa goig,
0: avui esport femení a punta pala, eh?
1: Que ara recordes que vam venir del futbol a l'estudi, que no hi cabíem. Home, això és molt millor.
0: Avui tenim espai, almenys tenim espai.
1: Ens podem passar el micro a totes poden parlar.
0: Sí. Escolta, fem una mica de resum del cap de setmana. Aquestes proves que s'han disputat aquest cap de setmana, ja em sé si ho dic bé, una Igualada, oi que ho dic bé, i l'altra... No ho diré bé, és igual. Campiones de la Copa Catalana, sub-15, en aquest cas. Epa, aplaudiments a la sala. Qui m'explica aquí com ha anat la... Estic molt dolent pels noms, eh? Joana, bona tarda. Agafa el micro, sense por, no mossega. No has de fer res, no? El Pau ja et donarà veu. Joana, tu ets del sub-15.
2: Sí.
0: I llavors tenim l'Arola del sub-17. Agafa...
2: Sí.
0: L'Arola del sub-17, que és la capitana del sub-17, l'Arola. Ho dic bé, això? És la capitana del
2: sub-17. Sí, soc la capitana.
0: Molt bé. Estem en aquella edat que costen, se'ls ha d'arrencar les paraules. Segurament, si no estéssim aquí davant, perquè han entrat aquí com un huracà per aquí a la porta, xerrant i rient, però clar, això dels micros impressiona. Aviam, comencem pel sub-15. Com van anar els partits? Explica'ns una mica aquests partits amb... Ho dic bé, és que això de tenir ordinador d'avui m'està matant. Ajuda'm tu. Els partits amb l'Alpicat, primer. Sí. Com va anar el partit amb l'Alpicat?
2: Bé, jo crec que va anar bé. Jo no vaig jugar el primer partit.
0: No vaig jugar el primer partit. Molt bé, hem començat molt bé. Comencem molt bé. La màgia del directe. Aviam, algú del sub-15, algun espavilat del sub-15. Qui xerra? Va, Mariona Rai. Mariona, explica'm aquest primer partit del sub-15. Com va anar?
2: Bueno, vam jugar contra el Mollerussa al Picat.
0: Encara està fònica de la celebració,
2: sí,
0: eh?
2: Sí. Vam quedar... Crec que vam guanyar... Bona quan? 5-1.
0: Com, quina topa! Déu-n'hi-do!
2: Sí,
0: molt
2: sí,
0: bé.
2: Vam quedar molt bé. Vam jugar bé, jo crec. Vam marcar bastants gols. I
0: Vas marcar?
2: Sí.
0: Sí. Ha dubtat, eh?
1: No ho recordem.
0: Ha dubtat. Molt bé. Sí, sí. I llavors la final?
2: Sí, llavors vam passar la final... Estàvem totes molt nervioses, però al final va anar superbé i vam quedar 7-3 guanyant.
0: Sobrades. No sé quin vídeo he vist de la final, Anna, que se la desveu acabar el partit com aquell qui re. S'acaba el partit. I bueno, celebrem-ho, ho celebren, però com que van guanyant també no hi ha ni xispa. No sé si és el del 15 o el del 17. Arola, i amb el 17 com va anar això?
3: Bé, molt bé. Vam gaudir llavors, això és important.
0: Per guanyar, a més a més.
3: Sí, molt important, també.
0: Molt bé. Escolteu, em consta que hi ha unes quantes jugadores dels dos equips que juguen a les dues categories. Qui sou les que jugueu? Molt bé. Noms, va, cap aquí a la punta.
4: Clàudia, Martina.
0: La Clàudia i la Martina. Vosaltres heu fet 4 partits al cap de setmana?
4: Sí.
0: Corai, tu.
1: I quants gols?
4: 5, jo 7.
1: És que clar.
4: Ai, no, sí.
0: Hòstia.
1: És que clar.
0: Molt bé, no? Molt bé. Hi ha cantera, eh? Hi ha pedrera. I escolta, vau quedar molt rebentades una després de 4 partits?
4: Sí, bastant.
0: Perquè clar, entenc que les finals van ser seguides o no?
4: No, vam jugar el dissabte amb el Fem 15, la semifinal, i diumenge amb el Fem 17, semifinal.
0: Hòstia, no. Déu-n'hi-do.
1: Sí, es va emportar una copa cada dia.
4: Sí.
1: Dissabte, home.
0: Clar, però aquí què va passar? Perquè segurament hi va haver celebració amb el Fem 15.
4: Sí.
0: I llavors què? Dissabte haurà de jugar? I què? Cansades de la celebració o no?
4: No vam anar a dormir
0: tard. No vam anar a dormir tard?
4: No.
1: O això diuen.
0: Això diuen.
2: Però perquè totes jugàvem l'endemà.
0: Ah, perquè tot el feu...
2: Hi havia 3, jo, la Martina i la Clàudia, que fèiem el del 17. I les altres l'endemà jugaven també una altra copa.
0: Ah, una...
2: Amb l'infantil.
0: Ah, clar, clar, clar.
2: Aquí a Sant Feliu. Que
0: l'infantil aquest, a més, també ha passat... De... És el que ha passat de ronda o no?
2: No,
0: aquest no,
2: no
0: és el que ha passat de ronda.
2: No.
0: És que no pareu, eh?
2: Però quasi.
0: L'infantil, ah, és el que ha passat de... Sí. Que ha passat de... que ha passat de ronda. Bueno, expliqueu-me, perquè volíem trucar al Jordi Vila, però al final hem tingut un problema tècnic i no ho hem pogut gestionar i m'agradaria saber una mica també com va ser aquesta celebració, si ja ho heu celebrat, no, això, o no encara.
3: Bueno, el FEM 17 falta de celebrar-ho, però allà vam gaudir un muntó una vegada va acabar el partit.
0: Va acabar l'entrenador de la dutxa? És important.
3: No. No va voler, no va voler.
0: Això, però és que això...
1: Mai vol,
0: això
1: no, mai vol.
0: Això
3: no, no, va marxar, això... va desaparèixer.
0: L'entrenador del,
3: sí,
0: del 17 és el Bruno?
3: Sí.
0: Bruno discret.
3: Sí.
0: Sí.
3: Sí, sí.
0: I el Vila va acabar la dutxa o no?
2: El Jordi va acabar la dutxa.
0: He vist un vídeo molt xulo de la celebració que heu fet amb
2: un TikTok,
0: un TikTok molt xulo. No sé si l'has vist.
1: Un TikTok?
0: Un TikTok.
1: No l'he vist.
0: Que surt el Jordi, bueno, estan tots allà amb un llum, no sé què, amb els llums del mòbil, sí. I surt el Jordi com si fos, bueno, l'estrella de l'NBA amb la copa del vestidor. Vaja, avui us volíem tenir aquí, perquè la setmana passada vam tenir la Berta en directe. Sempre fem la broma amb els del Tu Jugues, que venir aquí és com beneir-nos. La gent que ve aquí al Tu Jugues venen els de futbol sala, que em sembla que hi ha en volta algun per aquí, venen els de futbol sala, pugen de categoria. Venen a les vosaltres, guanyeu els campionats. Per tant, l'Àlex sempre ho diu que és una... I està funcionant prou bé.
1: I a la Berta li vam donar una empenta.
0: A la Berta...
1: Crec que la vam animar.
0: Doncs res, no sé, a més, però escolta'm, jo hi ha una cosa que em sorprèn, perquè aquestes anades han guanyat la Copa Catalana aquest cap de setmana i n'hi ha una, almenys dues que venen de fer físic. Què passa, que no us han donat festa avui o què?
5: No ens han donat de festa.
0: I estàs enfadada, ho veig que estàs enfadada.
5: Estem cansades i ens han obligat a venir.
0: Però què, segueix, tenim més competició a Rola encara? O...
3: No, ja hem acabat.
5: Sí, perquè fem el físic amb el segon i aquest dissabte juguen pujar a primera.
0: Ah.
5: Llavors elles no poden parar.
0: Llavors, hi ha algú més de vosaltres que vagi amb el segon?
5: Jo jugo amb el segon.
0: Molt bé. Hòstia.
1: Com ho veus, això?
5: Jo ho veig bé, jo crec que pujarem.
1: Nosaltres també ho creiem.
0: Home, nosaltres també ho creiem, sí, la veritat és que és xulo. Hem de seguir entrant tota la temporada amb les tròniques de la Bruna i tot plegat i ha quedat la cosa xula. Això és el que cap de setmana, partit dissabte i diumenge? Ho dic
5: no,
0: més,
5: només dissabte un partit.
0: Un partit. A final, eh? Un partit,
5: sí,
0: un partit.
5: Sí, ens ho juguem tot. Un
0: partit, hòstia, Déu-n'hi-do. I que, bueno, ara estàs curada d'espans en fer finals, vas guanyar aquesta setmana ja. Sí o no?
5: Sí.
0: Té bona pinta? N'estàs convençuda?
5: Sí, jo crec que sí.
1: Ets la muleta, jo crec.
5: Sí.
0: Doncs, noies, agraïdíssims que ens hagueu acompanyat. No sé si et queda alguna pregunta per elles. Jo és que anava a finiquitar, però... Sempre...
1: Sí, sí, no, estàs molt bé. Ja, m'agradaria saber també com he vist una mica al llarg de la temporada, tant els dos equips també, l'esforç que suposa, no sé, una mica de valoració en general, potser. Algú que vulgui parlar. Que
0: qui s'anima? De les que n'hagi parlat, de les que estan amagades per aquí a mig, d'aquestes més joves, no? Ningú fan que no, fan que això al micro fa molta por.
1: Ara que esteu culminant la temporada molt maca,
0: home, jo crec que
1: penso.
0: Sí. Jo crec que sí. Qui parla del 15? Va, allà baix, la Martina. Ho dic bé, això? Mar, va, Mar, explica'ns com ha anat la temporada.
6: Pues la temporada ha anat molt bé. Sí, amb l'infantil una mica pitjor, però amb el FEM 15 ha anat molt bé. Vam quedar primeres de l'antiga lliga, per això ens vam classificar i pues ja està.
0: Molt bé. Escolta, jo tinc una pregunta. Farem una ronda ràpida, perquè així els tindrem la veu a totes. De mitjana, vull que em digueu quants partits feu cada cap de setmana. Vale? Perquè a més hi ha alguns pares per aquí que segurament podran testimoniar si és cert o no és cert. Però jo entenc que vosaltres dues, almenys dos, tres? Sí.
7: Dos o tres.
0: Dos o tres, cap al costat?
7: Dos.
0: Més? Seguim?
7: Dos o tres.
0: Dos o tres, també.
7: Dos.
0: Mar, Mariona?
8: Dos o tres.
0: Arola? Un, hòstia.
3: Un.
0: Això és classe, eh? Ja està, tot controlat. Eh?
3: Jo ja he fet la feina.
0: I aquí al costat?
9: Jo dos.
0: Dos, també, eh?
9: Jo també, jo dos.
0: Dos, Déu-n'hi-do. Això és maco. Aquesta època
1: està
0: encara pots aguantar dos partits seguits al cap de setmana.
1: Els pares que deuen anar amunt i avall també deu ser genial.
0: Doncs res, felicitar-vos des de Tu Jugues. Gràcies per les que no estàvem aquí, perquè heu pujat a veure, acompanyar-vos aquí en el programa. I ara ens farem reunir tots plegats pel record. I, escolta, a seguir l'any que ve, que no pari això, eh? Perquè si més a més si puja de categoria aquest sènior...
8: necessitarem jugadores que empenyin amunt.
1: I a celebrar el que no s'hagi celebrat.
8: Exacte, exacte, que no te la perdonin aquesta rola, eh? Que no,
3: exacte.
8: Que no te la perdonin perquè si no ens enfadarem. Si no, ens ho dius i la setmana que ve, com que no els hi va de que els renyem, la setmana que ve els renyarem perquè no hem pogut celebrar la...
3: Perfecte.
1: Farem festa a l'estudi, sí, sí.
8: Exacte, sí, sí. És que jo hi ha hagut un moment que a la tarda he estat a punt de dir portem cava, però he pensat, hòstia, no, que si som sub-17 poder no podem tirar alguna cosa. No convé. Noies, gràcies per venir. Fins a la temporada que ve, que segurament tornarem a parlar perquè tornarem a guanyar coses.

0: 8 i 20 minuts del vespre, 20, sí, 8 i 20 de la tarda, des d'aquí, des del Lluís Vallcorba. És com si estessin posant les notes a final de temporada, Anna. Tinc la sensació que
1: anem donant diplomes.
0: Van passant, eh? Van passant. És allò quan feia la gala de l'esport, els teus jefes del Mundo Deportivo i aquestes coses, que van la gala de l'esport. Doncs van passant per aquí a l'estudi i ara...
1: Seguim celebrant.
0: Seguim celebrant, sí, sí, seguim celebrant. Ara celebrem una estona, mentre esperem que arribin els de Futbol Sala, que també estem al seu territori, és territori Futbol Sala, això també, i territori bàsquet. Celebrarem una mica també la part del mini masculí de bàsquet. Anna, que aquesta setmana, bueno, fa un parell de setmanes van quedar campions de Lliga. Poca broma.
1: Déu-n'hi-do, un mèrit.
0: Ens acompanyen aquí a l'estudi mòbil aquest que hem muntat aquí al pavelló. El Pol, hola, Pol, com estàs? Espera, que no sé si tens el micro engegat o el Pau tot té... Sí, ara. Sí, no? I al seu costat tenim el Martí. Hola, Martí, acosteu-li un micro.
2: Hola.
0: I al seu costat l'Adrián. Què tal, Adrián, com estàs? Bona tarda a tots tres i felicitats per aquesta victòria, aquesta campionat de Lliga. Que, si no m'equivoco, Àlex, bona tarda, president del club, com estàs?
3: Hola, bona tarda, què tal?
0: És el segon campionat de Lliga d'aquests nanos.
3: Correcte. A més, per posar una mica més d'èmfasi, es fan dues fases durant la temporada. L'any passat van fer la primera fase i la segona els equips podíem dir que havien quedat de la meitat cap a sota i llavors van guanyar aquesta lliga que s'anomena D2. I aquest any van quedar a la meitat superior d'aquesta primera fase i han guanyat aquesta segona fase. Per tant, hi ha una millora important i ara estan a 10, que s'anomena.
0: Els entrenes tu, aquesta canalla, no? Qui és entrenador?
3: No, l'entrenador és el Francesc Pedarnau.
0: Ah, molt bé. I, escolteu, i com ha anat aquesta temporada? Perquè, clar, heu millorat respecte a la temporada passada. Pol, explica'ns una mica com ha sigut la temporada, va.
4: Bueno, molt emocionant, perquè hi havia alguns partits que ens pensàvem que els perdríem i al final vam guanyar de bastant.
0: Carai, això està bé. Quants partits hi ha, més o menys, en una categoria d'aquestes?
3: Doncs a la primera fase es juga al voltant d'uns 8 o 10 i a la segona entre uns 12 o 14.
0: I heu trobat diferència de nivell entre la primera i la segona fase?
5: Sí, sí. Hem trobat bastanta diferència en alguns partits.
0: I que eren més bons els de la segona lliga? O més, o...
5: Sí, era una mica així...
0: No, estem fent ràdio i no ho esteu veient des de casa, però fa el gesto de... Que hi ha hagut una mica d'estopa. Sí. Hi ha hagut una mica de joc subterrani o directament canya de la bona?
5: Canya.
1: Bé, està bé això, no? Al final... Vull dir, que siguin partits...
0: Escolta'm,
1: No, canya de la bona, no.
0: Ja em sento que anava al programa.
1: Vull dir, que hi hagi més emoció, que sigui un tema més que també us cridi a competir més i a donar-ho una mica més de vosaltres. No sé com ho heu vist vosaltres en aquesta segona fase, millor que la primera, potser.
5: Ja, bueno, també a vegades quan estem despistats, l'entrenador...
0: Ens apreta.
5: Sí, ens apreta. Ens comença a fer bronca. Una mica. Molt.
0: Com ho valores des de la presidència? Àlex, jo crec que també per ells que tu siguis avui aquí també és una cosa xula. Hòstia, tenir el president del club celebrant la Lliga del Mini és xulo.
3: Home, i tant. I és important, no? És un grup de nois molt macos que, a part, cada any milloren a nivell tècnic, milloren a nivell d'equip. I la nostra intenció és que aquest grup continuï creixent. A més, pensem que el Francesc és la persona idònia per al creixement precisament d'aquesta canalla i parla molt bé del que ha fet el Francesc aquesta temporada i de la feina i de la dedicació que li han fet ells dos dies a la setmana entrenant els partits, o sigui... Força, força content des de part del club.
0: Vaja, que tenim planter per estona també aquí, o què?
3: Esperem que sí. En principi, la gran majoria d'ells ens han comunicat que continuen i la nostra intenció doncs, és donar-li precisament les eines perquè puguin continuar aquí a Sant Feliu i puguin progressar en la seva millora del bàsquet.
0: Martí, abans preguntàvem a les noies del femení que aviam com havia sigut la celebració de la Lliga. Hi havia celebració de la Lliga aquesta vostra o no?
6: Sí, bueno, vam fer una rotllana i vam començar a cantar.
5: La típica de tots els partits, com rotllana i comencem a fer un escopo.
1: O sigui, cada partit guanyeu i és aquesta celebració?
5: No,
6: no tant.
5: Només ho fem en els...
1: importants.
5: Quan guanyem el...
4: la Lliga.
1: Sí, molt bé,
4: la Lliga.
1: Molt bé, molt bé.
5: Els partits fem un altre.
1: Com que guanyem...
0: com
1: que
0: guanyen tantes.
1: Exacte.
0: està molt bé. I hi ha un altre dinar? Fareu algun dinar, algun àpat d'aquests? Això perquè això també fa celebració. Heu de convèncer els pares perquè us portin a celebrar. Que... mira, tenim un company de programa aquí, el que ara fa dies que no ens ve a veure, que és el Raúl Jiménez. Bueno, de fet, va venir fa dues setmanes, però que sempre diu una cosa. I quan ve gent jove també els hi diem sempre. Les victòries s'han de celebrar sempre, perquè mai saps quan tornaràs a guanyar. I això és molt important. O sigui, quan veus aquests jugadors del Barça i aquestes coses que porten no sé quantes lligues seguides guanyades, no sé què, s'ha de celebrar sempre, perquè a més, com deia l'Àlex, no ha vingut dues vegades a la setmana a entrenar. Heu fet un esforç, el Francesc fa un esforç per venir vosaltres, el club també us dona un suport, els pares sobretot també us porten amunt i avall. Doncs s'ha de celebrar i ho heu de gaudir. Feu campus aquest estiu? Feu alguna cosa o ara ja descanseu una mica? Pol?
4: Jo faré campus, sí, però ara falta que els facin.
0: Ah,
4: si s'apunta gent.
0: Molt bé. Però amb ganes, eh? Seguireu jugant, també?
4: Sí.
0: Sí? Martí i Adrián, què? Faràs alguna cosa aquest estiu o...?
5: No sé si apuntar-me al campus.
0: Vacances va bé, també, de tant en tant. Una mica de vacances, no? O què?
5: Ja. Després de tot això...
0: Home, clar, és que heu currat molt aquest any. Heu currat moltíssim. Fem una cosa. Deixem que marxin ells. No marxeu gaire lluny, que ens farem una foto. Ens quedem un moment amb l'Àlex per acabar de repassar el que ha donat de si la lliga del primer equip. Pol, Martí, Adrián, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes felicitats, perquè guanyar una lliga... Moltes vegades parlem amb la gent de futbol que sempre diuen, hòstia, hem de guanyar la Lliga, els de futbol sala, que després en parlarem també, que sempre pensen guanyar la Lliga. És molt difícil guanyar la Lliga i aquesta temporada n'heu guanyat dues. Per tant, escolta, endavant. Moltíssimes gràcies per venir i a seguir, que el Sant Feliu de Bàsquet necessita jovent que pugi de baix per empènyer els veterans. Gràcies, nois.
5: A tu.
0: Doncs deixem els nois que marxin. Ens quedem amb l'Àlex un moment perquè volíem parlar també del sènior. D'aquest sènior masculí i femení. Sobretot en aquest cas, aviam, el femení s'ha fet molt bona feina. Almenys s'ha competit a la temporada.
3: Sí, això sí.
0: Hi ha hagut jugadores per fer tots els partits, que recordo que anys enrere hi ha hagut algun dia que era molt just. Comencem pel femení, llavors passarem al masculí. Com ho valoreu des de...
3: Bueno, des del tema del femení, des d'un principi vam veure que la idea era engegar l'equip i amb les fitxes mínimes, que en aquest cas la federació obliga que siguin 8, hi havia compromís per part d'elles i de més, i la idea era doncs, bueno, poder afegir alguna peça més al llarg de la temporada doncs, per arribar a ser 10. Desgraciadament no s'ha pogut afegir cap jugadora més, s'han sumat lesions, algunes situacions personals que no han permès aquesta continuïtat i hem salvat la temporada, que en algun moment fins i tot podíem arribar a patir que baixéssim la persiana a meitat de temporada. Llavors, la idea, ara des del club, des de xarxes socials i demés, i més amb el Francesc que està assumint el càrrec de coordinador, és ser capaços d'engegar elles per fer un equip que tingui un número de 10-12 jugadores i que no sigui com les darreres dues temporades on, clar, vas amb 6, amb 7 jugadores, amb 5 jugadores, i clar, per molt que vulguis competir, arriba un moment on ja no arriben les cames, no arriba l'oxigen al cap i, evidentment, doncs, passes de competir a passar-ho malament i tampoc es tracta d'això.
0: No, perquè això pot ser dur també, no? Al final, Anna, si vas amb tan limitat d'elements, costa.
1: Sí, que perilla que en comptes de les jugadores voler acabar formant equip aquí i vulguin formar equip a un altre lloc. Llavors, jo crec que també és important, no?, a intentar doncs, portar la gent cap aquí, no que la gent vagi cap a un altre lloc. Jo crec que això és interessant.
0: Està consolidat aquest sènior femení de l'any que ve o esteu treballant?
3: Estem treballant. No... Ara mateix hem parlat amb les noies, hi ha força voluntat de moltes d'elles, de la gran majoria, de continuar, que cosa que és important, però evidentment elles són les primeres que ens comenten que amb 8 jugadores no,
0: clar,
3: no s'animen a fer equip i amb raó. Llavors, ara la nostra feina és aconseguir mitjançant doncs, dies així de portes obertes, fer crida, doncs, fer contactes i demés i aconseguir doncs, que jugadores que han estat per aquí per Sant Feliu que tornin, jugadores que han quedat despenjades perquè tornin. Si vols tornar, ja saps, Anna.
0: Tu havies jugat a bàsquet de Sant Feliu?
1: Jo havia jugat molts anys, sí.
0: Yeah.
1: Però i aquestes coses, ja, vull dir que jo ja m'havia trobat en aquestes situacions i a vegades, doncs, sap greu, jo sempre vaig estar jugant en categories superiors, vull dir, no hi havia ningú de la meva edat que jugués. Llavors són coses que també saben greu i que tu
0: clar,
1: vols jugar i vols
0: clar,
1: continuar.
0: Clar.
1: I parlant amb l'Aina Luque i tal, de dir, ostres, és que això és xulo, amb la Sofia Perdomo, que havia jugat molts anys, i ostres, quina llàstima, m'agradaria poder formar equip pues i poder...
0: Clar,
1: sí, sí. No, clar, jo ara parlem amb la Sofia, aviam si vol venir.
0: Com que tens poca feina, no?
1: Clar, setmana, exacte, coses, exacte, exacte, exacte.
3: No, segur que tens un parell d'horetes a la setmana per endollar-te aquí a l'equip.
1: No, però aviam si podríem trobar... Vull dir, no...
3: Sí, la idea és aquesta. Ser capaços de trobar 3-4 jugadores, si són més, una mica com seguir l'exemple que hem fet amb el sènior masculí, de quantes més fitxes millor, perquè al final estàs en una categoria on hi ha feines, hi ha lesions i
0: clar,
3: no pots jugar-te tota la temporada 8 fitxes perquè és absolutament inviable.
0: I pel que fa al sènior masculí, temporadot.
3: Molt bona temporada, sí.
0: Has baixat una mica el grau, eh?
3: Sí, perquè, bueno, la temporada de línies generals és molt bona, cal dir-ho així, però, clar, al final, des de la meva perspectiva també com d'entrenador de l'equip i tal, veus que, bueno, amb una sèrie de canvi, bueno, no diria tan sols canvi, no? La dinàmica negativa que vam agafar el gener, el febrer, de derrotes i tal... les plagues de lesions que hem tingut, a part lesions de llarga durada, de jugadors que estaven compromesos, que els perds per tota la temporada, llavors ens hem acabat la temporada justos de forces i justos també de jugadors, no? I això que nosaltres en el nostre cas teníem 13 fitxes, o sigui que no ens podem queixar de la disponibilitat de jugadors. Llavors, bueno, estem contents, però amb ganes de poder millorar-ho.
0: Quins plans hi ha de cara a la temporada que ve?
3: La idea de cara a la temporada vinent, també, igual que en el femení, la gran majoria de jugadors tenen intenció de continuar, tenen intenció de seguir formant part del projecte i, a part, doncs, ja hem contactat amb diferents jugadors que també volen formar part d'aquí del voltant. Jugadors també hem contactat amb algun que havia jugat fa alguna temporada que potser torna. I la idea doncs, és repetir una miqueta el mateix model, no? Un model on siguem força jugadors, creuar els dits perquè no hi hagi tant lesions i continuar competint i si podem millorar aquesta quarta posició d'aquesta temporada, doncs molt millor.
0: Tu segueixes d'entrenador? En principi,
3: sí.
0: T'han renovat?
3: Sí, diu el president que sí, que m'he guanyat la confiança.
1: Ha fet bona feina, sí.
0: Jugues per això encara o no?
3: No,
0: ni,
3: ja...
0: ni amb uns veterans, ni cap història, eh?
3: No, de quan en quan m'enxitxo una mica.
0: Amb els entrenaments o no?
3: Sí, als entrenaments, quan falta algun jugador em poso i tal, però m'acabo fent mal al genoll i no. I a part no puc estar pendent de corregir la gent.
0: No, ha de ser més per una mica d'entreteniment, diguéssim,
3: sí,
0: no?
3: per
0: acabar de completar l'entrenament. Escolta, he demanat que ens acompanyessin ja aquí a l'estudi els companys del futbol sala, perquè tinc un parell de preguntes. Agafeu els micros, si voleu. N'hi ha dos, us els aneu passant. Rubén, que denunci de gasto, que com a portaveu oficial del futbol sala. Perquè avui estem en un lloc que és especial. Per mi és especial, perquè jo ho deia, el primer cop que vinc que hi soc, hi havia estat quan això era una pista de malparida, diguéssim, que encara les balles d'hoquei aquestes que hi ha per aquí d'això. I, Rubén, bona tarda, que et saludi. Deixa'm que saludi.
2: Bona tarda.
0: Sabeu una mica com ho esteu vivint? Perquè, clar, vosaltres vau arribar aquí a Sant Feliu a través del futbol sala, quan això ja era una mica el que és. Els que fa temps que ens arrosseguem per aquí, hòstia, suposo que tenir aquesta infraestructura aquí és un dels motius de les bones temporades que heu fet tant a bàsquet com a futbol sala. Rubén, per exemple, no?
2: Sí, bueno, al final hi ha un conjunt de tot. Jo sí que és veritat que vaig veure la pista quan estava de sintètic.
0: Sí.
2: Justament l'acabàvem de fer i al poquet temps vam fer el parquet. I bueno, sí que és veritat que ajuda molt al tema del parquet, perquè al final quan jugues moltes vegades en pistes tipus la de hockey, doncs rellisques molt. sí que és veritat que a vegades també és un factor a tenir en compte, perquè tu entrenes aquí, estàs acostumat a relliscar, els que venen no estan acostumats. Però sí, sí, la veritat és que en aquestes instal·lacions estem molt contents.
0: Àlex.
3: Sí, nosaltres també, evidentment. Jo sí que me'n recordo. Jo vaig arribar a Sant Feliu allà cap al 2013, al 2014, ja me'n recordo quan era la pista de ciment a l'aire lliure, que primer vam posar el sostre, després ja vam fer tota aquesta infraestructura i, evidentment, doncs, bueno, ens dona possibilitat d'això, de créixer, i ens dona possibilitat de poder oferir alguna coseta més que no entrenar en un pati a l'aire lliure a l'hivern.
0: Si tot va bé, la setmana que ve tindrem el regidor d'Esports assentat a la taula del Tujugues. No sé si voleu fer alguna, aprofitant ja que us tenim en directe, doncs aprofitant una mica de carta als Reis de coses que ja s'hagin de fer millores. Per exemple, no sé, posar un parc aquí que pugui, perquè avui estem assedegats, tinc la boca que pastosa perquè no tenim ni aigua. Per tant, no hem pogut ni comprar ni aigua aquí al pavelló, per exemple. No sé si teniu alguna petició.
2: Bueno, jo crec que coincidirem amb l'Àlex, que al final, si hem de demanar alguna cosa, són hores de pista, que és el problema més gran. A partir d'aquí, doncs, bueno, potser una mica el tema d'emmagatzematge, que sí que sé que ho tenen previst, i a línies generals. Per la resta, jo crec que més o menys estem coberts.
0: Estan contents, Anna, no es queixen aquesta gent.
1: Està molt content.
3: No, és que, a veure, jo entenc el Rubén i jo faré exactament el mateix, més que res, perquè encara estem negociant les hores del proper any i llavors no cal...
0: Ja s'ha fet aquesta reunió?
3: Perquè... No, encara no, llavors...
0: És reunió crítica, normalment, aquesta reunió és crítica.
3: No ens hem de mullar gaire, llavors, més a saber que redueixin les hores en comptes de mullar.
0: No,
3: sí que ens agradaria... A nivell de creixement, doncs, com a club, disposat de més hores i de més, doncs, a pista completa i tal, i o no compartir amb la nostra secció de vòlei, que de vegades ho hem de fer, evidentment, la secció de vòlei en una pista, l'altra és jugar al bàsquet i tal, i, evidentment, doncs, bueno, sí que el tema del CEM i més per successos que no cal comentar ara que ens han passat aquest any, doncs, sí que em sembla que és una cosa bastant urgent. I el tema del bar, evidentment, ja seria la cirera del pastís.
1: Perquè aquí jo no n'era conscient, però hi ha futbol sala, bàsquet, patinatge i vòlei.
3: Correcte.
1: I tots compartiu entrenaments en una setmana.
3: Afirmatiu.
1: I patinatge, pel que jo tinc entès de la Maite, estan aquí cada dia.
3: Si no estan cada dia, estan quasi cada dia, sí. Sí, o sigui, avui dilluns estan, sembla que dimarts també, bueno, dimecres, no sé ara els horaris de memòria, però...

0: 20 minuts perquè siguin les 9 del vespre i seguim fent això de repartir les notes a final de, curs. Portem dos campionats de la Copa Catalana, portem un campionat de Lliga del, mini de bàsquet i portem, i ells estan amb el nas enfurronyat, però no ho hem d'oblidar, un ascens de categoria històric del futbol sala de Sant Feliu, perquè és el primer ascens de categoria de... que tenim. El Rubén ja l'hem saludat. Marc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I el Marcel també, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per venir, primer de tot, perquè sé que heu hagut de venir expressament a Sant Feliu i això, poder venir aquí, és que pugueu venir és un plaer per nosaltres. Per l'audiència que estigueu escoltant-nos des de casa, sentiu que des de fons es van sentint sorolls, es van sentint cops, es va sentint alguna patacada, i és que la gent de patinatge ja els tenim entrenant aquí darrere i d'aquí una estona segurament sentirem música, perquè la Maite ens ha dit que segurament a partir de Maite dos quarts, no sé a quina hora començarà a posar música, igual bueno, serà com l'especial de Reis, que se sent més la música de fons que les nostres paraules, però tot ho farem.
3: Celebrarem.
0: Exacte, farem la rua. Marc, em deies, fora d'antena, estem una mica tristos.
1: Sí, jo crec que no va acabar la cosa com volíem. El dia de Centelles tots estàvem molt il·lusionats en aconseguir la Lliga i pujar a primera divisió, però bueno, jo crec que ens van poder els nervis i no ho vam saber gestionar de la millor manera. Llavors, doncs, bueno, ens toca conformar-nos amb aquest ascens a segona divisió.
0: Però que no està gens malament, Marcel. Jo crec que és una bona història. O us ho havíeu marcat? Perquè ara faré d'abogat del diable. Perquè jo me'n recordo quan el futbol una vegada va aconseguir un ascens doble per una correcció d'aquestes de categories, una cosa així, que l'hòstia va ser sideral. Va ser el futbol? No me'n recordo quin equip va ser. Però que saltes dues categories i de cop et trobes que estàs lluitant amb equips que molts estaven tres categories per sobre la teva, que han baixat i clar, això... O... Sí, sí. No sé si millor anar... Jo, amb aquestes coses podem ser més prudent, una mica més pas a pas.
4: Aviam, o sigui, era una oportunitat d'or que teníem a l'abast i al final no vam poder aconseguir-ho perquè, mira, doncs, punts que ens vam deixar en algun moment, ja no només aquest últim part, que això és el que diu el Marc, ens van poder els nervis i, doncs, en diferents moments del partit tampoc ens van sortir les coses com volíem. Però, bueno, al final s'ha de treure doncs, una conclusió doncs, bona i dolenta. La dolenta, doncs, òbviament, que no m'ha aconseguit aquest doble ascens a Primera Catalana, però per bona, doncs, que al final ha sigut una bona temporada per tots, no hi ha hagut lesions molt greus a nivell de grup i al final tenim un ascens, que al final és una cosa que portàvem buscant durant els darrers anys i al final, doncs, mira, estem a Segona Catalana, amb el mateix equip i... Allà on queda la següent temporada.
0: És que t'anava a fer la reflexió següent, perquè jo me'n recordo que l'any passat també hi havia molt el hype de pujar, hem de pujar. L'any passat no era guanyar la Lliga, era hem d'aconseguir l'ascens.
5: Havíem de guanyar la Lliga per pujar, i també bueno, es va passar una miqueta el que ens ha passat aquesta temporada.

0: comprar, no? Els darrers tres últims partits ens jugàvem la vida i, bueno, al final, jo també entenc, eh? Som un equip novell en aquest aspecte, no? I aleshores els nervis, pues, ens poden moltes vegades. Al final, com diu el Marcel, si fem un bagatge tota la temporada, jo després en fred ho penso a casa i dic, hòstia, hem tingut una molt bona temporada. Clar, sí que és veritat que ens hem deixat punts en camps que no tocaven i segurament si els haguéssim tret haguéssim captat l'aliron com aquell que diu abans, però bueno, el futbol és així i a vegades s'encerta i a vegades es falla.
1: Però al mateix temps, valorar que hi ha hagut aquesta millora, no? Ara, de la temporada passada, que es van quedar a les portes de... que heu quedat tercers o segons? Tercers l'any passat.
0: Tercers.
1: Aquest any ha acabat quedant tercers, també?
0: Tercers, també.
1: Però amb la... amb l'ascens. Com ha quedat la classificació aquesta final?
2: Doncs el Viladrau, primer. El Centelles després, el Sant Feliu, i després hi ha la Garriga i Castellterçol.
1: Bueno, que n'hagi pujat, el Castellterçol n'ha pujat, no? També és important.
0: No, Castell no puja.
1: També és important, també és important.
3: No? Això és important.
1: És important, oi? Em consta que hi ha sensació de derbi. Poder. És el derbi més fort que teniu per aquí al voltant? O amb Centelles també són intensos?
0: Mira, si et sou sincer...
3: tot ha sigut derbi.
4: Si et sou sincer... Jo no sé què hem fet aquest any, però... ens volien matar tots. Sí. Hem sortit escoltats per la policia a dos o tres camps. A partir d'aquí, el de Castell, bueno, crec que s'aprenen més en sèrio ells que nosaltres.
1: Sí?
4: Sí. No preguntis per què, però sí, vull dir, nosaltres al final molts no som d'aquí de Sant Feliu, com sabeu, i al final potser no tenim tant aquest sentiment. S'ha anat agreujant més durant les temporades perquè al final venen a vegades pues, molt més intensos i al final pues, el partit puja de to. I al final, pues, mica en mica, cada temporada s'agreuja pues, i comences a sentir... pues, aquest sentiment.
1: No? Tens codinenc de... ja, de...
2: Que jo crec que és una cosa que també deriva del torneig que es fa a Castellterçol a l'estiu.
1: Sí?
2: Que sí que associen els equips que jugaven de futbol sala, que normalment són els
1: clar,
2: que
1: clar.
2: Juguen al futbol 11 sí. d'aquí Sant Feliu i hi ha un...
1: Sí, esteu pagant
2: sí,
1: el pato,
2: bàsicament. Sí,
3: no, però al final és el que diu l'Anna, de mica en mica s'omple la pica i vas afegint tornejos, vas afegint tot. I al final, per exemple, nosaltres, un partit contra Castellterçol és un partit contra un contrincant més, no... Vull dir, com si juguéssim contra l'últim classificat com contra el primer. En canvi, ells és per un partit de vida i mort. Però dos partits, dos guanyats.
1: No? I cap a casa, eh?
3: I cap a casa.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, ara us faré la pregunta que estic fent tota la tarda dels altres equips, però em temo la resposta, perquè veient el to que porteu, ho heu celebrat almenys o no? L'ascens una mica.
3: Jo
1: no,
3: diria
1: eh?
3: Que no.
0: No, encara no.
1: Però està previst o,
4: bueno,
1: o
4: què? Que, saps què passa? És que, parlant malament, amb tot això de no pujar a primera i ser campions de Lliga, vam destrampar una mica.
1: Hòstia.
4: Aleshores, bueno, ho tenim pendent, però és que ara també ens veien tots tornejos i de tot. I...
1: L'Anna és un expert en celebracions. Anna...
2: Jo us puc comentar, si voleu. El 20 de juny, si voleu venir a celebrar-ho.
1: El 20 de juny.
3: A on?
2: Aquí a Can Buixó.
1: Ah, sí?
2: Fem els vintatges al col·lectiu i si voleu, oh, i t'estareu tots convidats 20 i tot regalats.
0: Jo no ho sé, però aquests dos, possiblement...
2: Serà una bona oportunitat.
1: El Marcel i s'hi ha enxumat, directe.
3: No, jo aviam. Jo encantat,
1: Sí?
3: Sí, sí. Pareja de baile,
2: També hi ha algú a celebrar, que jo crec que això que deies dels punts que s'escapaven a fora, tot i quedar tercer, sou l'equip amb menys partits perduts. O sigui...
3: Dos.
1: Que no els començaran.
2: Que no, però bueno.
0: No, però és que precisament això és el que més ens molesta, perquè al final crec que hem sigut l'equip més regular, l'equip que menys ha perdut, i el que l'any passat era un compte perdent amb els equips de dalt, aquest any no ho ha sigut, i ens ha passat a l'inversa. Hem perdut partits amb els equips de baix, que ha sigut el gran problema, veritablement, perquè l'any passat ens passava que estàvem allà, però no acabàvem, arribàvem a aquests partits, no acabàvem de sortir, i dèiem, hòstia, ens falta... aquest puntet de més. Aquest any ho hem aconseguit i a la contra hem empatat partits molt, molt tontos.
1: Putada, Això... A més, estàvem tots molt enxufats, Era com aquell que diu l'última esperança de la temporada que el sènior de futbol sala fes una bona temporada.
2: Però està molt bé.
1: Esteu renovats de cara l'any que ve o no? S'ha renovat el coach o coach, president, tot?
0: Bueno, de moment president i coach.
3: President i coach.
0: Ja veurem. Estem reestructurant els dos equips. Encara no he parlat amb gent. Ens vam reunir ahir aquesta setmana amb el Julián. Hem fet una mica d'esborrador i segons les incorporacions que aconseguim de cara a l'A, pues vindrà tota la resta. A partir d'aquí, jo crec que més o menys tothom és conscient de la temporada que ha fet, qui pot estar més a la corda fluixa, qui no, i al final jo és el que els he dit, transmetir al vestuari. Hi ha gent que va començar la temporada molt a tope, després va baixar, hi ha gent que va començar molt a baix i s'ha esforçat i està més amunt. A partir d'aquí, bueno, veurem.
1: És bestial, Anna, estava pensant que fa anys, no fa gaires anys d'això, es batallava per tenir un equip de sènior masculí de futbol sala, eh? I ara estem... Estem fent llista de descartes del primer equip. Marcel, què?
3: No, res, al final o sigui, és una llista de 12, 13, 14 jugadors que al final, entre que uns ho deixen per qualsevol motiu personal i doncs, al final pugem una categoria. Al final doncs, hi ha més nivell, hi ha situacions de partit doncs, que és el que diu el president coach, que hi ha situacions que necessites un jugador més que un altre.
1: Clar.
3: I al final això també és mirar pel club, mirar per... parlar amb la persona, però sempre el Rubén sempre han tingut molt de tacte amb aquestes coses. És com els partits. Hi ha partits que necessites un tipus de jugador i un altre que no. I l'altre doncs, serà la inversa. Pues això crec que sempre ho ha respectat molt el Rubén i de cara a la temporada que ve crec que farem bon equip.
1: Se't fa estrany, Rubén, prendre aquestes decisions o no? Ha de ser complicat.
0: Bueno, per mi, bueno, amb ells, ho he parlat més d'una vegada. Per mi és molt complicat perquè, com vosaltres sabeu, jo la temporada passada jugava i amb molts d'ells, bueno, el Marc i el Marcel, no tantes temporades, però a molts del que eren de Vigues porto jugant pràcticament mitja vida.
1: Clar.
0: Aleshores, a vegades, prendre segons quines decisions és difícil. Ens emprenyem i després plorem i riem i ja està. Però bueno, al final després tothom ho entén. Però sempre hi ha moments de,
1: oh, clar.
0: De tensió, evidentment.
1: I sobretot si s'han de prendre decisions és complicat. I a vegades costa molt saber prendre-les i saber qui és el que les ha de, el que les ha de prendre. Però a Marc, t'ho pregunto tu, perquè igual, bueno, qui sigui, podeu contestar, eh? Però podeu saltar dels dos equips, ara que esteu a diferents categories? O sigui, allò que diguessis, tinc fitxa del B, puc pujar a ajudar l'A, aquestes coses?
5: Bueno, jo deixo aquesta pregunta, Rubén, perquè jo...
0: Te la responc jo. Mira, fins sub-23, o sigui, de 23 cap a baix,
1: sí,
0: poden pujar indistintament a qualsevol dels sèniors. Vale? A partir d'aquí, de 24 cap amunt, només podem pujar un jugador que estigui a un sènior B o un sènior C, només podem pujar un per jornada.
1: Per jornada, clar. Està bastant limitat, eh? Per no poder fer coses sí. Estranyes, diguéssim.
0: Bueno, al final hi ha equips més grans que al final tenen Bs i Cs que tenen molt sub-23, hi ha equips que fan un B amb 5 jugadors i l'A amb 10, perquè pràcticament tots són sub-23 i acaben jugant tota la temporada amb jugadors de l'A i del B. Cal si compensa o no? Bueno, això cada club ho valora i ho fa a la seva manera. Jo crec que al final tindrà un B amb 5 fitxes, no, per mi no és el món ideal.
1: Llavors tenim el B i tenim el B. No...
0: Bueno, de moment tenim l'A, tenim el B i
1: aviam si remata porta.
0: Així com a primícies, bueno, potser tindrem un C. Va. Està complicat perquè és el que parlàvem abans. A nivell d'horaris els tocarà l'últim horari. I és algo que ells han de valorar. La part bona, que la gran majoria són sub-23, són joves, tenen ganes, i a partir d'aquí, avui he estat amb ells aquesta tarda, ho valoraran i en parlarem. I ja així com a més...
1: Va, remata la segona.
0: Si tot va bé, tindrem un sènior femení.
1: També. Toma ja, molt bé. Va, vés-te apuntant coses, ja. Perquè per la Lliga tu jugues, l'any que ve tindrem jornades de 15 partits cada setmana, perquè la pila d'equips que hi ha... Això ja sembla quan venia el Toni Luque a final de temporada que any, temps enrere, i ens deia, l'any que ve... 8 equips de bàsquet. I al final acabem sent 3, perquè al final l'estiu passen coses sempre, eh? Però està bé que sigueu positius. Tornejos, què, estiu, què? Quina pinta té? Marc, fins als nassos
5: sí,
1: de jugar.
5: Jo, per la meva part, l'últim partit aquí vaig patir una petita lesió, per dir-ho d'alguna manera, i el quàdriceps no el tinc gaire fi. Llavors...
1: L'has de segundat.
5: Sí, hauré de tantejar a veure, però no té molt bona pinta.
1: O sigui, el què?
3: Bueno, jo per la meva part... m'encantaria fer cada torneig que hi ha i de moment doncs hem mirat amb alguns companys d'equip, amb alguns amics meus o que sigui, de fer el torneig de futbol platja, el de futbol i tots aquests tornejos que sempre m'animo i també està mirat el de Castell que bueno, al final doncs hem muntat un equip amb els de Sant Feliu amb gent propera i ja està, i a competir, o sigui, jo prefereixo seguir amb la dinàmica. Home, si està lesionat el Marc, doncs comptaríem amb ell encantat, saps? Però ara
5: que
3: mateix...
5: De fet, el de Castell estic apuntat.
3: Exacte.
5: Per si de cas.
1: Ah, ni que sigui anar fent bien, eh?
3: Clar, bueno, un partidet, trobarem.
5: Si es pot, provarem.
1: I el president coach, què?
0: Bueno, nosaltres hem fet un de veterans per anar al de Castell.
1: El Castell. Veterans, per quina edat tens tu, tio? Si tu ho preguntes, jo, si és en directe a la ràdio.
0: No? Jo tinc 36, faré 37.
1: Ah, doncs no ho hagués dit mai, eh? Molt bé. Està bé, l'esport fa que estigueu sants. Doncs escolta, gràcies per acompanyar-nos, perquè tots tres veniu de fora, a més, més, o menys, o sigui, més lluny, més a prop.
0: Sí.
1: Tots tres veniu de fora, amb una pista que no us és gens desconeguda. Heu acabat la temporada, per això, d'entrenaments i tot això? O ha sigut un...
0: Sí, tal com vam acabar l'últim partit, vam tancar temporada, vam fer portes obertes. Sí que és veritat que, l'Ai i el B els vaig castigar, perquè al final teníem aquest grupet del C, que eren uns 12 o 13, i sí que puntualment ha pujat algú més. Aleshores, jo els havia de veure, havia de parlar amb ells, i he fet una mica de portes obertes amb aquest hipotètic C i amb el femení. I ara estic mirant a veure si la setmana que ve tornem a fer un entreno amb el femení per acabar de cohesionar-ho, perquè tenim un parell de noies noves que volen vindre a provar, aviam si finalment s'animen o no.
1: Trobo que seria, Anna, ideal, un femení de futbol.
2: T'encantaria, jo crec.
3: L'Anna s'apunta.
2: Ai!
1: L'Anna fa un moment s'ha apuntat a bàsquet.
2: No m'he apuntat, m'has apuntat tu.
1: S'apunta a un bombardeig, l'Anna, també.
2: No, però estaria molt bé, jo crec.
1: Jo crec que sí. Jo crec que perquè, a veure, és trist que sigui així, però moltes vegades aquests esports s'acaben també consolidant. Quan el masculí està consolidat, després es fa el pas cap al femení, com ha passat amb la majoria d'esports d'aquí a Sant Feliu, menys amb el voleibol, que només tenim femení, em sembla, de moment, si no m'equivoco, crec que només hi ha femení ara,
2: Bueno, jo crec que sí.
1: Però, bueno, estaria molt bé tenir un femení de futbol.
0: Sí, bueno, nosaltres ho portàvem intentant un paio de temporades, sí que és veritat que ja teníem tres o quatre noies que sempre havíem volgut i les teníem allà, doncs, teníem els contactes guardats.
1: A la cartera, allà ho apuntat.
0: Però sí que és veritat que és molt difícil. És molt difícil perquè hi ha moltes noies que al final juguen dues o tres temporades i per A o per B deixen de jugar i no volen tornar a jugar. Aleshores és complicat trobar gent. A més, em costa que el futbol 11 també ho està intentant. Aleshores, estem aquí amb el tira i arronsa que ja veurem com acaba.
2: Que sempre algú nou costa més de adquirir l'atenció.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: Quan
1: sí.
2: Algú ja està creat i dius, bueno, doncs m'apunto. M'hi apunto,
1: o puc anar a veure, no? O puc anar a veure quin ambient hi ha i això. Clar. Marcel, Marc... Rubén, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: Que passeu bon estiu, que desconnecteu i, escolta, a debutar a segona catalana l'any que ve. Que...
3: A guanyar, no?
1: On s'ha de firmar? Treu i...
2: Bueno, i
0: nosaltres ho signem ja, eh?
1: Sí, no?
3: Sí, sí,
0: nosaltres anem a guanyar sempre, després ja veurem com...
1: Anna, anàvem a dir.
2: No, sí, el futbol voli.
1: L'organitzeu
2: vosaltres.
0: Sí, l'organitzem nosaltres, però sí que és veritat que... Pensàvem que tindria més requesta perquè veiem bastanta gent que ho provava així al dia a dia, però sí que és veritat que de moment no està tinguent gaire requesta. Aleshores, des d'aquí ja aprofito.
1: Sí, sí, tant,
2: no,
1: tant,
2: no. Una... que us digui, la gent de Sant Feliu va a última hora sempre.
0: No.
2: Sí, que la gent, si se us apunta, se us apuntarà.
0: No, soc conscient perquè el futbol platja fins
1: al matí.
0: Fins al divendres a la nit. Estic apuntant equips i des del dilluns de l'última setmana tothom m'està preguntant els horaris. Vull dir que soc conscient, però bueno, és el que hem dit. Ho pujàvem parlant ara, apurarem fins al final. Si arribem, ara em sembla que hi ha 4 equips, si no vaig equivocat, si arribem a un mínim de 8, encara que sigui per fer una primera edició, ho intentarem fer.
1: On es farà aquest any, ho sabem? Aquí darrere o no?
0: No, ho fem a la pista aquesta annexa que hem fet al Coixant, sota l'Escola Bressol.
1: Ah, molt bé. Ah, clar.
2: El Miquel t'estomacarà la setmana que ve.
1: Hi ha pista de futbol. De vòlei, perdó.
0: I de fet, al futbol platja també hem de fer algun invento per fer-ho allà.
1: Aviam. Bueno, que no, que per això dic que la plaça no es pot fer. Igual.
3: La plaça estava bé, eh? Igual. Estava guapo, eh?
0: Home, l'any que ve.
1: L'any que ve tornarem a poder fer.
0: Farem un invento 3x3, sense porters. L'any passat va estar bé.
1: Tu, i em quedava una pregunta i ara ha marxat del... Ah, sí, la pregunta important que tothom s'està fent. Hi haurà barraca de festa major aquest any, o no?
0: Sí, i tant.
1: Hòstia, la barraca de festa...
0: I tant.
6: Això passarà.
0: Com a més, us hem donat compte que cada any tenim més gent a la barraca.
1: Sí,
0: ens agrada, eh? Esteu tots convidats. Sí,
1: Marcel, Marc, Rubén, gràcies per acompanyar-nos i fins la temporada que ve.
0: Molt bé, perfecte.
3: Gràcies.
1: Ens queden dos minuts i i mig per acabar el Tu Jugues d'avui. Cap de setmana de molt motor aquí a Sant Feliu. Molt soroll aquest cap de setmana, a més a Sant Feliu, amb la pujada en costa. Èxit, també, Anna.
2: Sí, jo ho escoltava des de casa, però...
1: A mi em van despertar, he de reconèixer que em van despertar. Sí.
2: Però... Doncs a quina hora et vas llevar?
1: Em vaig llevar tard.
2: Em vaig llevar tard.
1: Però sí, cap de setmana de molt motor a Sant Feliu, un altre èxit de la pujada en costa de la Vall del Tenes. Per tant, celebrar-ho des d'aquí. Ens queden dos minuts i poc per acabar. Acabarem una mica amb temps de marge perquè, com que hem de comptar des de l'estudi, doncs que ho puguin fer tot correctament. i ens veiem la setmana que ve. Pau, no t'hem sentit la veu avui, però massa.
6: Poquet,
1: però bueno. Però has fet la feina que havies de fer. Que...
6: Ara ja quan no hi ha agenda...
1: Ara ja no hi ha agenda.
6: Però la setmana que ve sí que Lliga T'ho Jugues, amb premis, amb tots els premiats que han sumat, i farem una mica de debat de com va això de les apostes. Una mica tertúlia.
1: Una mica de jarana.
2: Festa, la setmana que ve.
1: Hem d'aconseguir que els de futbol sala també hi participin, eh? Que els hem de convèncer això de participar a la Lliga T'ho Jugues. Ja, sí, ja, sí, però...
6: Sí, no, l'Àlex val per molts perquè normalment està allò a nivell top. Aquest any s'ha dormit una mica,
1: Jo, si voleu, m'apunto i capxivi els resultats i ja està.
6: Ah, bueno, sí, pas.
2: Podeu apuntar com a equip i ja està.
7: Aquesta setmana com ho veus, tal? I jo, dic, no sé, jo m'encontro l'últim classificat. Com ho veus un 10-0? Dic, no sé, Esperem que pugui, no sé.
1: Bueno, nois, hem de marxar, va. Anna, gràcies. I fins la setmana que ve. Pau, fins la setmana que ve.
6: A veure.
1: Vinga, bona nit.
2: Bona nit.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la Muntanya.

0: A mi se'm sent?
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.

0: Molt bona nit, són les 9 i 4 minuts d'aquesta nit del dilluns, dia 8 de juny de 2026. Ja estem ben entrats en aquest mes de juny, van passant els dies, arribem els dies amb més hores solars de l'any, una calor que de moment va aguantant i unes nits que encara són bastant fresques i que ens permeten dormir força bé. I tot això amanit amb el Papa, que el Papa està a punt de visitar Barcelona, jo crec que ja vol aquesta nit o demà al matí. Per tant, tenim tots els ingredients per un magnífic dia, per un magnífic dilluns 8 de juny del 2026. I quin millor panorama que ara que són les 9 i 5 minuts, escoltar l'Anem a la Muntanya durant els pròxims 55 minuts. Segur que no teniu cap cosa millor a fer. I perquè aquest programa sigui del tot distret, sigui del tot emocionant, tenim els convidats de sempre, la gent que fa possible el programa, i a part, cap a les 9:25 tindrem una entrevista, l'entrevista central del programa d'avui, a una persona del poble, amiga del programa, amiga d'Ona Cuinenca, amiga personal de molta gent del programa. Per tant, no desconnecteu fins a les 10 en punt de la nit. Tenim moltes coses avui, sempre amb la muntanya com a eix principal del programa. I ja saludo a tota la gent que està aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, perquè a més avui tinc molta gana, no he berenat quasi bé i tinc bastanta gana, i tenim una mica de sopar després del programa d'avui. Jo veig molta gent, crec que quedarà cosa, perquè ja aviso que tinc bastanta gana. Si no, avui, com que estic aquí al control tècnic, m'aniré escapant cap allà i agafaré alguna cosa. Volen parlar des de l'estudi d'Ona Cuinenca, els he donat un pas ja. Bona nit, què tal, com esteu?
1: Ara
2: ens ha deixat, ens ha obert els micròfons. Fins ara estàvem aquí que no podíem dir res.
0: Tenia els micros apagats perquè...
2: Perquè anava, només volies parlar tu.
0: Anava dient tot això de la gana i tot això, que espero que deixeu coses, perquè he tingut un dia molt carregat, gairebé no berenat, i...
1: No perquè ho has fet expressament, eh? No perquè no hagis pogut, no?
0: No, perquè he pagat tard, he tingut de fer coses...
2: Escolta, jo no breno mai, per això. Vull dir que això de brenar és una cosa que te la montes tu, però jo...
0: No, sí.
2: No acostumo a fer pas.
0: Jo ha de passar alguna cosa molt gran perquè em perdi un àpat, que sempre diuen que no es pot perdre cap àpat durant el dia.
2: Està bé.
0: Estem a punt per anar a buscar el Papa, per rebre el Papa demà?
2: Espera, abans de passar al Papa, voldria fer un incís, perquè resulta que voldria saludar amb una persona que vaig saber que ens acostuma a escoltar, em sembla que des de Barcelona.
0: Carai.
2: Sí, o sigui que volia saludar el Joaquim Camps, que és un veí de Gallifa, que me'l vaig trobar el divendres passat en una conferència que van donar a l'Ajuntament de Gallifa, i em va explicar, coi, que t'escolto per la ràdio i tal i qual, no? I, bueno, em fa il·lusió, doncs, de saludar-lo, doncs, perquè sàpiga que me'n recordo del que em va dir, no? O sigui que, ja que sabem que alguns escolten...
3: Agraïts als oients, oi?
2: I tant, no sé. I fins i tot, potser algun dia l'hauríem de convidar aquí, doncs, perquè sembla ser que porta uns anys escoltant-nos, doncs
0: oi tant.
2: Penso que pot valer la pena.
0: Bueno, això el Teresa, què diu la Teresa? Que...
1: Sí, ja pregnota.
0: Molt bé, Teresa. A punt, i Joan, la pregunta, a punt per la visita del Papa?
2: Això del Papa fot una pena terrible, tu. Avui he hagut de pagar el Telenotícies perquè ja es fotien tan pesats, tu. Que
3: com va, si no hi hagués res més al món, oi?
2: Sí.
3: S'acaba el món...
2: No, però, a mi que fotin la festa, el que portin aquí, que el passegin no sé què, bueno, dius encara, però que a més això ens costi calés. I que a més, per sort no visc a Barcelona i no m'afecta massa, però que tota la gent que viu per allà a l'entorn dels llocs on te fotran coses que hagin de passar aquests problemes
0: Però diu que la visita costa... A Madrid que no costa? A Madrid diuen que no costa calés. però aquí costa 25 milions d'euros.
2: Sí.
0: On van aquests calés?
2: No, no, d'on surten? A mi com van, ja m'imagino on van, però d'on surten? El fotut és això, d'on surten, collons? O sigui que ens els deuen fotre d'algun lloc que per comptes de dedicar-lo a la sanitat o a l'educació o no sé on d'allò, doncs agafen i se'ls emporta aquest senyor que ve aquí a passejar. No?
0: Però em sembla que Badí no costa calés perquè paguen la gent pública, no? Els privats, no?
2: És igual, ho paguem entre tots. Si ho paga la Hisenda o ho paga l'Estat o ho paga qui pagui, ho paguem entre tots. Els que paguem impostos, doncs ho paguem.
3: Perquè no pot pagar l'Eglésia, que és ja té prou de diners.
2: Sí, sí, sí.
3: Els viatges del Papa.
2: I a més ve aquí donant lliçons dient que s'ha d'acollir a tothom, però jo tinc entès que en el Vaticà no acullen a ningú.
0: I és un estat, també, és un estat.
2: És un estat, és un estat, i que té un territori, I allà es veu que d'acollir no acollen a ningú, O sigui que van donant lliçons, Donant lliçons, així, sí. I bé.
0: Bueno,
2: jo com que sóc ateu total, vull dir que i totes aquestes coses de les religions em foten molt de fàstic, doncs...
0: Però jo crec que està dintre de... O sigui, ara fan, d'aquí 4 dies fan el Tour de França. Això també costa no sé quants milions d'euros. Vull dir, jo crec que és tot una...
2: Bueno,
0: però després torna... Suposo que el Papa, quan visita aquí Barcelona, molta gent hi ha a Barcelona aquests dos dies, i això deu ser...
2: Sí.
0: Deixen calés, no?
2: Bueno, clar, sí, tot és una cosa... pels hotelers i els restauradors,
0: clar.
2: No?
0: Clar.
2: Pels altres paguem. Sí, ja. Per exemple, sembla ser que els hi cedeixen l'estadi de Montjuïc. Si tu vas a llogar a l'estadi de Montjuïc per fer alguna festa...
0: El Barça va pagar molts calés,
2: Exacte, doncs pagues el que toca, no? Segons el temps que l'ocupa. Sí, veu que aquest senyor li regalen.
3: Sempre és l'excusa ràpida, no? No, és que això portarà molta gent i...
2: Sí, sí,
3: molts cèntims.
2: Sí, sí, sí, bueno, sí, juga al Barça també deu portar gent, no? M'imagino jo. I si ve un cantant també deu portar gent, i si ve no sé qui, però aquests paguen. I en canvi aquest senyor que no canta, però...
3: No, sí, estic completament d'acord, Joan, jo també. Sí, ja.
2: És molt penós, és molt penós això que passa amb les religions, tu. Vull dir que...
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Algú més? Tot bé? A la taula, tot bé?
3: Tot bé.
0: Esperant ja l'estiu? On aneu de vacances?
2: Gallifes està molt bé.
3: A Geòrgia, ja.
0: Així ja vas dir-ho, Geòrgia. Molt bé, molt bé.
3: D'aquí poc, eh?
1: Quan hi vas?
3: D'aquí 3 setmanes. Dues setmanes.
0: Ostres!
1: Quan seràs el dinar de la ràdio?
3: Quan, eh?
1: Bueno, hi ha 2 o 3 dates.
3: No me'n recordo. Crec que no, crec que coincidia. Jo, el dia de Sant Joan, fins al juliol. Fins al 7 de juliol.
1: Bueno, és el juliol, ara no me'n recordo. Sé que ho vaig mirar i hi havia, em sembla, 3 dates per escollir. I jo el vaig pensar el dilluns, els hi comentaràs, perquè coincidim el mateix dia.
3: Mm. Doncs... Bueno, aquestes són les meves vacances.
2: El dia 5, el 12 i el 19 són els dies que estan per escollir.
0: Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, anem per l'editorial, no, jefa?
1: Què dius?
0: Anem per l'editorial, no?
1: Sí, ja fa estona.
0: Perquè són les 9:13 gairebé. A més, tenim una... Com dèiem, l'entrevista avui serà més llarga, ja que tenim la persona aquí a l'estudi.
1: Hem d'anar per feina, Pep.
0: Hem d'anar per feina.
1: La taula ens espera,
0: Exacte. Sí, exacte.
2: I tu tens gana.
0: Jo m'escaparé a menjar alguna cosa, perquè em foto la gana. Joan, de què parlem avui?
2: Doncs mira, avui deixo una mica aquell article que anava llegint per parts,
0: sí?
2: I parlarem del refugi de la Vall Ferrera.
0: Ah, pensava que anaves a dir alguna cosa del Papa. Dic...
2: No, vale. El Papa no.
0: Molt bé, poso una mica de sintonia i de seguida escoltareu a Joan Font.

Doncs diu sí, diu molt més que la pica d'estats, refugi de la Vall Ferrera. És un article que ha escrit el Josep Lluçà, i de la revista Vèrtex. Diu així, el refugi de la Vall Ferrera segur que s'hi han viscut mil i una anècdotes al llarg dels seus 90 anys d'història. Moltes d'aquestes estan relacionades amb la pica d'estats, de 3.143 metres, el sostre de Catalunya, però també amb unes altres racons, estanys i cims d'una de les valls pallareses més ben conservades, una zona històricament lligada a l'explotació del ferro. Avui el territori forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el refugi continua sent un pol d'atracció de la major part dels conqueridors de la pica. Situat a la capçalera de la Vall Ferrera, la zona del Pirineu català concentra el major nombre de pics de més de 3.000 metres. El refugi de Vall Ferrera és el campament base per excel·lència per assolir la pica d'estats. Tot i la baixa dificultat tècnica de la seva via normal, la que parteix de la Vall Ferrera, passa pels estanys de Sotllo, Estats i els colls de Sotllo i Riu Fred, abans d'arribar al cim del país, no hem de menystenir la seva ascensió, llarga i amb un desnivell acumulat important, per la qual cosa s'hi ha d'anar amb una condició física raonable. Per tots aquests motius, el refugi de Vall Ferrera ha esdevingut durant més de 90 anys punt de partida o punt de pas de bona part dels muntanyencs que volen conquerir la muntanya més alta de Catalunya. Però la Vall Ferrera és molt més que la pica. És també un punt de partida ideal per fer una passejada fins a l'estany d'Areste, una de les raconades més boniques i solitàries de la vall, o per descobrir el circ lacustre de Baiau, amb l'altitud del cim del Madecorba, que us regalarà unes vistes increïbles en un entorn d'alta muntanya sublim. Resulta també que el campament base perfecte per atanyar el mirador de la pica d'estats i el preciós estany de Xeus, per ascendir a la pica Roja, o per conèixer els estanys de Baborte, entre moltes altres propostes. Qui estigui seguint el sender transpirinenc GR11 pot dormir a la Vall Ferrera, desviant-se 10 minuts del sender en el transcurs de l'etapa entre el poble d'Àreu i el refugi andorrà de Coma Pedrosa. També és punt de pas per les populars travesses de muntanya de la Porta del Cel i els gegants de les Tres Nacions. Al capdavant del refugi hi ha en Joan Manel Arroyo, guarda titular de Vall Ferrera des de l'any 2003. És un autèntic veterà. Ell, millor que ningú, ha viscut en primera persona tant les obres de remodelació i ampliació del refugi inaugurades el 2010 com el canvi de paradigma de molts dels usuaris de l'equipament. Segurament a algun d'ells els falta una certa cultura de muntanya que malauradament s'ha perdut i que tant de bo es pugui recuperar. Des de la Federació continuarem treballant en la formació, la seguretat i el respecte per la natura, tres dels nostres pilars principals. Tot i que es pot arribar a la Vall Ferrera en només 15 minuts si s'ha estacionat el vehicle al pàrquing habilitats de la Molinassa, val molt la pena sortir d'Àreu i fer tot el camí a peu fins al refugi resseguint el traçat del GR11. És una meravella de sender que passa per boscos increïbles, vells, bordes i tradicionals i paisatges de postal. I fins aquí l'editorial d'avui.

I us diré unes quantes dites que m'han passat. La primera diu així: el que apren a observar no li cal preguntar. I una altra que diu: que la força, el coratge i les ganes de lluitar mai ens abandonin. I n'afegiré una altra que diu: valora els petits moments, algun dia seran grans records.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. La setmana vinent, una altra. La penúltima, eh? Ojo. La penúltima
1: sí, senyor, la setmana que ven,
0: d'aquesta temporada.
1: La ja probablement estem. Continuarem amb l'article aquell que llegia de l'entorn d'Arbúcies i Viladrau.
0: Bueno, aquí a l'Aire de Ferreira, joc preciós també, eh? Joc preciós. Mm. Molt maco, molt maco, molt maco. Molt bé, moltes gràcies. I passem, ja tenim aquí el Pep Sants, punt per la colla de dimecres.
2: Sí.
0: Poso sintonia i de seguida l'escoltareu.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Bé, doncs bona nit a tothom. Avui la Colla del Dimecres fa una circular per Cal Rosal, passant per Sant Martí de Montseny, la Masia de Montseny i el riu Llobregat. És una excursió molt bonica, variada i poc coneguda. Un recorregut circular i molt panoràmic que ens porta des de Cal Rosal a pujar al cim del Montseny de 963 metres, inclòs el llistat dels 100 cims de la FEC. És un magnífic mirador sobre Berga, les muntanyes de Caral i els Rasos, però també, en sentit oposat, ens ofereix panoràmiques cap a la Serra de Picancel i la Quar. Sortim de l'aparcament en direcció a la Via Verda del Llobregat, però només començar, a prop d'un pal de llum, surt a la dreta un corriol que puja. L'agafem i just a dalt seguim a la dreta. Passem uns prats i creuem la C-16. Agafem un corriol que baixa a creuar la Rasa de Sant Martí. Més endavant, passem per un abeurador de bestiar. Ara seguim un camí a la dreta amb algunes fites que remunta a la carena del Serrat de les Vaques. Passem per unes runes amb poques fileres de bloc que són les restes de Sant Martí de Minoves. D'aquesta església se'n té coneixement des del segle XIII, quan el 1228 Pere Garau d'Olvan va vendre una vinya en aquest indret. Sembla que mai arriba a ser parròquia i sempre depengué de l'església parroquial de Berga. A continuació, entrem a un corriol molt bonic que va pujant fins a sortir a l'encreuament dels Tres Camins. Seguim per pista i després d'un llarg tram arribem als Quatre Camins. Passat aquest punt, s'arriba un llom que s'enfila per la carena del Serrat del Pla, que ens porta al cim del Montseny de 963 metres. Curiosament, presidit per una estelada i un banc per seure dalt del mateix cim, amb unes vistes espectaculars i un mirador fantàstic. Baixem per l'altre camí i aviat veiem un petit monument dedicat a un muntanyenc. La baixada és dreta i pedregosa. Un cop al pla, s'arriba a la collada de l'Era de la Palla, on hi ha una pista que seguim recta durant un tram curt. A mà esquerra surt un corriol que agafem, és dret i encaixonat, que baixa per la petita vall del Rec del Corral del Montseny. Sortim a una pista que ens porta a la Masia del Montseny, que dona nom a la zona. És un mas de planta rectangular i en el pilar de la balconada de fusta hi ha una posta que té les dates de 1876-1955. Ara el camí es bifurca i agafem el corriol de més a l'esquerra. Durant aquest petit tram de camí tenim boniques vistes de la reclosa de la fàbrica de Cal Rosal, amb un gran desguàs de l'aigua. El camí ara ens porta a la Via Verda de Llobregat. La seguim un parell de quilòmetres fins a sortir a l'aparcament passant per sota de l'eix del Llobregat. Aquesta excursió ha sigut un recorregut d'11 quilòmetres, 320 metres, un temps de caminada de 4 hores i 1 minut, amb un temps total de 5 hores i 55 minuts i un ascens acumulat de 532 metres. I aquesta ha sigut l'excursió de la Colla del Dimecres.

0: Gràcies, Pep. La setmana vinent, la penúltima excursió de la Colla del Dimecres d'aquesta temporada 2025-2026. I ara ja tenim a punt el Josep Parés aquí a l'estudi 1 d'Ona Codinenca. Bona nit, Josep. Què tal? Que...
1: Bé, mira, us faré 5 cèntims de com va anar la 59a cançó de muntanya que es va celebrar ahir, amb la participació de la Coral de Llum, com sempre, i de 6 més, vull dir, si hi havia 7 corals allà.
0: Molt bé.
1: Van dir que en total eren uns 180-190 persones. Arrupit, es va fer arrupit, que si és petitet, doncs no ho vegis que d'allò. I, bueno, hi va haver una la rebuda, un esmorzar, visita guiada, el concert religiós de Sant Miquel, i llavors hi va haver el dinar de germanor a l'espai Joan Font. Jo he pensat, el Joan deu tenir alguna cosa que ve.
2: Doncs és cosí meu.
1: Ah, veus?
2: És cosí meu, és un espai que va donar
1: el meu cosí. Jo vaig pensar que hi ha de tenir alguna cosa.
2: Sí, sí. Doncs,
0: en sèrio no?
2: Sí, és cosí meu.
0: Sí, en sèrio?
2: Sí, sí. Ah, és veritat.
1: Molt bé, molt bé.
2: Va donar, havia comprat allò per fer-s'hi una casa i, sí. I llavors es va fer una casa en un altre lloc i aquell, aquest lloc el va donar, sí, sí. El va donar al poble perquè fessin el...
1: Allò és grandiós, al costat hi ha una piscina, molt bonic, eh, tu?
2: Sí, sí. Doncs així, és, mira, havia sigut el director de l'empresa on vaig treballar jo.
1: Ah, sí, que... Em va fer gràcia, dic, hòstia, millor.
2: Sí, sí, doncs, no, bueno. I les meves cosines encara hi van i em sembla que hi ha una que viu. Que viu
1: allà, ja, està bé, està bé. Res, res, em va fer gràcia, només era per això. Dic.
3: Arrupit.
1: Arrupit, Arrupit, sí. Arrupit, sí.
0: Molt maco poble, eh?
2: Diu que és el poble, sí. No sabeu, no?, que és el poble més antic del món. Del món, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
2: Sí, perquè diu que Adán ja hi cagava, Rupit.
1: Exacte. Això ens ho va explicar la guia, que hi va veure la visita guiada, ens ho va explicar. Sí, sí, és veritat. Molt bé, Joan. Doncs, bueno, seguint, el diumenge, el dia 14, hi haurà una matinal al GR5. Volem seguir com a cuidadors de Sant Feliu o Sant Llorenç Savall a veure com està, si està ben pintat o què sigui. El dia 18 hi haurà una marxa infantil regularitat al Manel Carrasco i Fur, Viguera, en aquesta. El dia 19 hi haurà un audiovisual, que per cert, s'ha quedat que a l'hora en comptes de l'hora seria a les 8 del vespre. Des de llavors ja ho comunicarem amb l'Albert Naudín, perquè estigui a punt. El dia 21 hi haurà una sortida de Portbou a Llançà. El dia 21 hi ha la cronoescalada on trail, a veure com anirà això, que surt de Vigues fins a Sant Feliu. I el dia 28 hi haurà la matinal, una altra matinal per seguir el GR5 de Sant Feliu a Sant Miquel del Fai. I això, de moment, és tot. I, per cert, he anat a la biblioteca i a La Vanguardia hi havia un escrit que posava un segle d'aventures d'un intrèpid doctor. Dic, hosta, Joan, potser haurà de llegir això. Que es tracta de vida de pel·lícula d'Oriol Domènech, de 102 anys, i és el número 1 del Centre Excursionista de Catalunya.
2: Carai.
1: Va dir que llavors, aviam aquest home. Ja mirarem que la propera dilluns tingui un informe i ho podràs, podràs llegir, veure aquest home que és, tu, perquè 102 anys...
3: Són molts anys,
1: eh?
4: I tant.
1: I res, Pep, ja aquí s'acaba, ja anirem parlant.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do.
1: A la propera.
0: Farcit, el programa està farcit, Déu-n'hi-do les coses que s'han de fer.
1: Sí, sí.
0: Perfecte. Moltes gràcies, la setmana vinent més coses i més coses. Activitats del Centre Excursionista. Posem la sintonia d'entrevista i ja de seguida escoltareu a Pep Sans, que ja està a punt aquí a l'estudi de Ona Codinenca.
5: L'entrevista de la setmana.
6: Bé, doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Pol Pueyo, ja el coneixereu segurament, perquè està posat a tot arreu. A més, és molt esportista, triatleta. Bueno, crec que tot el que ha fet ja fins ara no ho hem fet nosaltres sumats.
2: I això que és una mica més jove que nosaltres.
6: Eh? Sí, que sí. I parlarem una mica de l'escola de trail que s'ha creat a Sant Feliu. I res, una mica que ens expliqui tot això i una mica com és la seva vida esportista, que també ens interessa. Bona nit, Pol.
4: Gràcies, bona nit.
6: Gràcies per venir.
4: No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Bueno, i tant, veus. Un plaer.
6: Ja que has vingut, hem decidit fer ressupó.
4: És fantàstic, això. Escolta'm.
2: Sí, has agafat un bon dia.
4: Sí? No, i tant. Podré repetir.
2: Li fotràs alguna cosa que es fotria al Pep?
0: Bueno, l'eixo.
2: Una mica...
6: Sí. Acostuma a coincidir, que hi ha, quan els convidats venen, hi ha ressupor.
0: Sí.
6: Perquè fem ressupor sempre.
5: Com que tindrem un altre convidat, potser te'n tocarà menys.
0: Bueno.
2: Farem un sacrifici.
0: M'escaparé una mica ara a menjar alguna cosa.
6: Doncs res, Pol, hi ha moltíssimes coses, estàs a pràcticament totes les entitats del poble, però em faltava alguna, que era aquesta de Codines Trail, aquesta escola de trail. Explica'ns una mica com va néixer aquest projecte i què tal, com està tot?
4: Bé. Sí, bueno, com dius, estem a molts llocs, però ara em van venir a buscar per fer-ne una més. I tot això va néixer a inicis de curs, sobretot des d'un grup de pares, Josep i Santa, el Gerard Gràcia, el Cristian Tellez, tots aquests es van veure el neguit aquest de que no hi havia com aquesta oferta de fer doncs, aquesta escola de trail. Es van basar una mica doncs, en diverses escoles que hi ha al Moianès, que tiren molt, i han sortit esportistes molt bons, com el Biel Segués, per exemple, que té no sé quants mundials a la butxaca, i bueno, una passada d'escola, i van voler-ho replicar una mica aquí a Sant Feliu. I la idea inicial doncs, va ser, sobretot, crear una escola infantil, dedicada sobretot als nens, i bueno, que es reunirien això, doncs, un grup es reuneix el dimarts, un grup es reuneix el dijous, i doncs fan diversos entrenos durant una hora i mitja, més o menys, i bueno, amb el neguit aquest de veure què passaria, i la veritat és que ara que ja hem tancat aquest primer any, doncs, a nivell infantil, un èxit, o sigui, sí, més de 30 infants,
6: carai.
4: Venen fins i tot d'altres pobles...
6: Important.
4: Sí, i la veritat és que el projecte infantil és superengrescador i dona doncs, un futur que està fora del futbol, fora del hockey, fora d'esports tan competitius i tan...
6: Tan llaminers, no? Que sempre s'ajuden, i sobretot aquí també el hockey, no? Que també hockey...
4: Que s'ho carreguen tot, doncs mira... Que hagi pogut néixer això doncs, també és molt d'agrair també per aquesta cultura que s'està generant de tornar a la muntanya i de no estar sempre doncs, entre quatre parets com en molts esports. I a inicis d'aquest any, ja cap al gener, em van venir a buscar a mi amb el neguit aquest de que hi havia molts pares que ara tenien enveja, que clar, que els nens estaven fent tot aquest esport i aquestes activitats, i molts pares que, doncs, que ja eren corredors i que volien com posar una mica d'ordre en tot això que entrenaven, doncs que volien aquest grup d'entrenament. I com que jo tinc un problema que en el meu diccionari la paraula no... hi és, però no hi ha la definició al costat, doncs vam dir que sí, i ho vam arrencar. I sí, vam fer així un febrer de portes obertes i tal, i la veritat és que està sent un projecte, per mi, super enriquidor, de creixement personal d'un àmbit que no havia tocat gaire, com era tractar amb adults dintre de l'entrenament. I bé, jo crec que estem fent un enfocament molt xulo, perquè què passava amb tots aquests adults? Que clar, ells sortien a córrer. Simplement sortien a córrer, tothom té el seu grupet, però no hi havia com cap mena d'ordre dintre d'aquestes sortides, sinó que, mira, avui ens ve de gust fer una hora, doncs fem una hora. O avui hem d'anar a córrer aquesta muntanya, doncs l'anem a córrer. I el que hem intentat és doncs, posar una mica d'ordre, entendre una mica les nocions teòriques del que és l'entrenament, i doncs, jo estic intentant fer aquest trasllat de coneixement i donar com molts recursos de diversos tipus d'entrenament per fer aquesta millora dintre d'un trail, o sigui, un córrer per muntanya més competitiu, que era el que buscava una mica tota aquesta gent.
6: O sigui, hi ha l'escola de trail de Canalla.
4: Correcte.
6: I la mateixa escola també d'adults, i diversos grups, diferents edats. tu t'encarregues una mica de gestionar la part dels adults.
4: Correcte, sí. Sí, sí, estic amb l'entrenament dels adults, sobretot.
6: Que al final és un esport que sembla fàcil, eh? És córrer per la muntanya, però potser també hi ha més coses a mirar, no?
4: Sí, sí, sí, sí, està clar. Al final, tu qualsevol esport el pots practicar doncs, des d'un caràcter més lúdic o el pots afrontar des d'un caràcter més competitiu. Aleshores, en el moment en què busques aquesta competició, doncs sí que comences a necessitar doncs, un treball de tècnica, un treball de rendiment esportiu, de condicionament del cos, i això és el que hem buscat doncs, en aquesta escola d'adults.
6: Molt bé.
4: Sí, sí.
6: Aviam, doncs, no sé si a la part dels nens te faré alguna pregunta també.
4: Perfecte.
6: Perquè com se'ls distribueix, diguéssim, del grup d'aquests que dius que hi ha 30 nens o més, que són molts, i venen de diferents pobles, va per edats, va per dies, per circuits, com es distribueix el
4: sí.
6: tema de nens?
4: Sí, clar, és una mica difícil de distribuir, vale? Llavors, inicialment va ser més com per disponibilitats i després ja s'ha filtrat una mica més per edats o per si sempre es pot fer algun salt d'edat, si algun nen doncs, té moltes capacitats i tal, però al final perquè tothom gaudeixi. Però la veritat és que el grup, encara que el grup sigui molt divers, està funcionant molt bé perquè sempre és un treball a través del joc i desenvolupar doncs, aquestes capacitats adaptant-ho doncs, molt al grup que tens aquell dia. Clar. Al final, tu tens uns nens, no, és cert que sempre no venen tots, llavors tenen la capacitat, doncs, tots els pares voluntaris, el Ricard Puig ha fet un treball aquí darrere també d'ordenar una mica, la Carme Rutian també està fent diverses organitzacions d'entrenament, i això, jo crec que estan fent un molt bon treball, sobretot amb això, a través del joc i tal. Sí, sí.
6: I a nivell d'adults, quants en sou i quin és el pla d'entrenament que fa servir? Fa servir per tots el mateix? Depèn dels nivells? Com està?
4: Doncs de gent, jo crec que ara som una quinzena d'adults, que és un grup molt, molt xulo, realment. També passa com els nens, els adults encara més que no poden venir sovint alguns, però normalment som un grup estable de 8-9 persones, que està molt bé per mi també, de poder arribar a treballar amb tothom en algun moment de la sessió. I l'organització de la sessió, clar, jo no veia que era molt difícil anar a marxar a fer una ruta, perquè, clar, hi ha nivells molt diversos. Hi ha des de persones que estan preparant una ultramarató de 160 quilòmetres i hi ha persones doncs, que simplement surten un dia a la setmana per sentir-se bé i perquè
6: és el
4: que...
6: Exacte. Sí, sense competir.
4: Exacte. Llavors, jo vaig pensar en fer un model d'entrenament on féssim un escalfament tots junts, arribéssim a un lloc i des d'allà es pogués treballar el contingut que volguéssim treballar. Per exemple, un dia la sessió que fem és fer pujades. Doncs marquem el recorregut de pujada i cadascú pot treballar amb la seva intensitat i les seves repeticions, tornant sempre al lloc d'inici. I aleshores jo puc estar a través del circuit veient què li està passant a cadascú o com està afrontant cadascú l'entreno. I ells, en el moment en què jo no estic amb ells, també saben perfectament quin és el recorregut i com poden treballar. Llavors, clar, el neguit inicial era, ostres, un entrenador per 15-20 persones que podem arribar a ser, com ho gestionarem? I crec que a través d'aquest model que hem aconseguit, doncs sempre està... Va molt bé perquè tothom pot adaptar l'entreno a les seves capacitats. Llavors, això és molt interessant. Sí.
6: Perquè entenc que al principi es va crear l'escola de trail més aviat per canalla, després s'ha posat el grup d'adults. En quin moment es comença a plantejar per què no fem un grup d'adults i et criden a tu?
4: Doncs neix sobretot del neguit dels pares, vull dir, de la...
6: També tenim
4: sí,
6: gana, no?
4: Sí, exacte, de dir, ostres, veiem els nens que s'ho estan passant molt bé, tenen aquest moment d'estar a la natura, nosaltres també volem fer això, i doncs... Al principi eren 2-3 persones, per tant era algú poc viable, però en el moment en què es va anar engrescant gent, es va anar corrent la veu d'escolta, potser es pot muntar això, buscaria...

0: faltar i per això també ha nascut, no?, aquest grup.
1: Exacte, sí. Al final és això, vull dir, tothom, és un poble que realment a través de l'Oncudines Trail, a través de les mil i una curses que es van fent a través de l'any, molta gent realment corria i això simplement ha fet que doncs, acabés nascent aquest projecte que és molt engrescador i donar una possibilitat més dins del poble per fer doncs, aquest esport. Sí, sí.
0: I llavors, al principi, comentes que són entrenaments, cadascú té el seu nivell i les seves objectius. Els que vulguin ser més competitius i participar en curses i això que potser estigui, en aquest sentit estiguis com més a sobre perquè millorar la tècnica, millorar no sé, l'explosivitat, aquestes coses d'alguna manera us planifiqueu la temporada o cadascú una mica això és més
1: això,
0: més amateur
1: sí, això ara per ara és bastant cadascú molt personal vull dir, en el moment en què ho vam iniciar la gent que ja planifica una mica la seva temporada ja la tenia planificada per tant, simplement hem anat respectant això i la setmana doncs, que tens competició aquell cap de setmana el que fem és no fer un entreno tan exigent, simplement vens amb nosaltres i fas l'entreno però el fas a una intensitat molt més baixa I la resta de gent, ara sí que aquestes últimes setmanes ha anat sortint el neguit aquest d'escolta, podríem anar tots junts a fer diverses curses, tu quina cursa fas, ostres, doncs jo m'apunto. Ara ja de cara a l'octubre ja s'està pensant si ens anem a fer la marató de muntanya de Sant Llorenç, l'altre vol fer una altra cursa. Que clar, nosaltres com a club encara no hem donat la possibilitat aquesta de fer com un seguiment com més personalitzat, preparar tota una
0: pot
1: temporada...
0: Pot ser que arribi, però que és molt verd. Tot
1: exacte, és tot, ha anat naixent tant sobre la marxa tot que ara ens estem prenent aquest any, fins ara juliol, agost, de prova, de veure què realment busca la gent o cap a on ha de tirar això... I jo crec que a l'agost sí que ens asseurem i valorarem realment com ho volem encarar l'any que ve, perquè també hi ha molta gent que diu, ostres, un cop a la setmana és molt poc, o ostres, jo és que els dijous que ho feu no em va bé, si muntéssiu un altre dia. Doncs anem recollint totes aquestes opinions, que són moltes, i molta gent va comentant, i jo crec que abans d'afrontar la nova temporada realment seurem i direm, va, volem encarar això.
0: I tant.
2: On ho feu, això? O sigui, us reuniu en algun lloc del poble mateix o sortiu a fora, aquí per aquí a la vora, i a quin lloc aneu a entrenar?
1: Quedem sempre al centre excursionista. Vale? Funcionem amb un grup de WhatsApp, d'acord? Fem un llistat de qui creu que pot venir, qui no pot venir, que a mi també em serveix una mica per planificar doncs, quin tipus d'activitat podem fer o de quina intensitat puc treballar aquell dia. Vale? I llavors quedem al centre a les 7:30 i jo sempre dic quin serà el punt on entrenarem. Vale? Per exemple, dic a les 7:30 sortim del centre, però a les 7:50 el punt d'entrenament serà aquest, per si algú ve tard o si algú prefereix sortir escalfant des de casa per la limitació de temps o així. I llavors, doncs, molts dies estem entrenant per la zona del cim d'Àligues, tant en el camí gran com en el corriol fins al Parer. Estem també treballant molt a la zona de Can Bosc. Tot depèn del que vulguem treballar. A vegades ens quedem també en el poble, doncs en el parc de Calistènia perquè fem un entrenament de força, o en el camp de futbol que ens deixen un espai, o a les escales a baix de tot del poble, allà sota del túnel, que hi ha unes escales que no van enlloc, que dic jo, de la Casa del Millón. Bueno, hi ha molta gent que li diu la Casa del Millón i són unes escales que haurien de baixar cap a una urbanització que no ha arribat mai. Doncs allà fem entrenos també. Punts molt diversos. Jo també intento canviar molt els punts perquè així també els estímuls siguin diferents.
0: Sí. A nivell d'entrenadors... Sou, a part de tu, Pol, hi ha alguna més? Perquè, si no, potser tampoc donaràs a l'abast.
1: ara per ara, a l'adult sóc jo. O sigui, l'entrenador sóc jo. Si sempre hem dit que si el grup creix molt o si veiem que es poden fer dos grups de nivell o així, doncs que buscaríem un altre entrenador que volgués fer. Doncs.

0: aquesta, aquest servei.
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí, sí. Per ara, de moment, com et dic, tot va fluint. Sobre anem fluint i... Sí, sí.
2: Ostres, i doncs, això té... Sembla que ha arribat per quedar-se i no sé si heu pensat com a mínim que això pot arribar doncs molts anys i créixer més, no?
0: Sí, sí, sí, és, al final és l'objectiu. La sort que tenim és que hi ha una base de gent molt implicada darrere. Els pares que van crear aquest projecte doncs s'hi han posat a tope i realment estan doncs sempre buscant la manera de millorar-ho, amb les samarretes, fent molta difusió, cuidant molt el detall també, sobretot amb els nens, si hi ha algun cas especial, realment acollir-lo molt bé, i jo crec que sí que tindrà molta continuïtat per la bona feina que s'està fent des del centre excursionista i tot el grup aquest associat que ha anat creixent i que estan treballant molt bé.
2: A nivell de nens, ja sé que tu treballes més la part d'adults, però a nivell de nens, de quina manera heu anat fent córrer la veu? Ha sigut fàcil perquè ja, al final, és un esport que comença a conèixer i a tenir seguidors? Ha sigut més fàcil per això o heu anat porta a porta, com aquell qui diu?
0: Al principi es va anar bastant porta a porta, vull dir, sí que es va fer doncs una mica de difusió per xarxes, es va anar explicant a molta gent. La sort és que al néixer des dels propis pares ja fas córrer molt ràpid la veu entre les escoles.
2: Sí,
0: exacte,
2: fàcil.
0: Va ser molt fàcil. I també va haver-hi un punt clau que va ser doncs la cursa del Canaló, on es va veure realment un grup molt gran de gent amb una mateixa samarreta, que tots els joves, tots els infants sortien a escalfar junts, i això va donar com el clic aquest de dir, ostres, que aquí també està passant alguna cosa, anem a informar-nos, i jo crec que des de llavors també va créixer molt el projecte, i al final és això. També jo crec que la bona feina que s'ha fet a nivell d'infants és la millor propaganda que té l'escola d'infants.
2: Sí, a nivell d'entitat, és una branca del centre excursionista?
0: Correcte.
2: Tant la de nens com la d'adults, eh?
0: Exacte.
2: Tot neix d'allà.
0: Sí, tot neix des del centre excursionista.
2: Per temes legals, aquestes coses si n'hi han d'haver.
0: Sí, exacte. Al final, tu et fas soci del centre excursionista i simplement tens la quota i sí. O sigui, és, el nostre paraigua és legal, per ara és el centre excursionista i jo crec que seguirà sent així.
3: Es paga alguna quota especial per aquest grup o entra dintre del centre excursionista?
0: Es paga una quota, em sembla que són 20 euros al mes, en l'adult, l'infantil, ara mateix no ho sé. Sembla que sí que també hi ha una quota, però és molt reduïda, vale? Simplement per mantenir doncs el bon funcionament i pagar algun dels monitors i tal.
2: Sí, clar, al final
0: tot
2: té un cost,
0: no? Exacte.
2: Per tant, si algú es vol apuntar, a part de ser soci del centre excursionista, hi ha aquesta quota de 20 euros, ara parlem d'adults, m'imagino.
0: Sí.
2: I a partir d'aquí, quin és el següent pas? Entren en un grup de WhatsApp on t'informen dels dies, de quin tipus d'entrenament hi ha, és això?
0: Exacte, sí. Al final tu fas el contacte amb el centre excursionista o ens contactes a través de les xarxes i tal, i llavors hi ha el típic formulari d'inscripció i així, i sí, ja entres en el grup i llavors ja estàs al corrent de tot. Anem actualitzant, jo intento els dimarts, dimecres ja passar, començar el llistat, i el dimecres o dijous al matí primera hora ja dir quin serà el tipus d'entrenament. Tot i que últimament ja prefereixo no explicar gaire, perquè depèn del que diguis, algú s'espanta ja i ja veus que va baixant gent de la llista. No, és que jo ara no puc. Res, jo ja... poques pistes,
2: i ara,
0: ja.
2: Et diré una cosa que potser ara no brincaràs molt d'hora, però a la llarga potser ho podeu agafar, i és quan anava aquí aquests entrenaments dirigits, tenen una llista, tu t'apuntes, fas la llista de la gent que ha anat venint, i al final, sembla anava per semestres, final d'any i finals de desembre, sembla que ho feien dues vegades, es feia un sopar, i llavors hi havia tres premis, el primer, el segon i el tercer, com el que ha vingut més dies sense faltar, i el segon i el tercer. I hi havia un pot petit, segurament
1: Per fer-hi més gent.
2: Clar, al final la fidelitat premiava el que més hi anava. Mm. I al final, sí que és veritat que és un grup molt gran aquell i no és una branca de cap centre excursionista, al final és una feina de gent i és més fàcil doncs, tenir uns premis més macos. Però
1: és igual, si són 10, 12, 15, és igual.
2: Sí, unes malles d'aquestes de córrer.
0: Pues sí.
2: Vull dir que...
0: I tant.
2: Jo
0: t'agafo la idea. Sí, perfecte.
2: Final,
0: i tant, per estimular, estimular això, sí. Serà xulo.
2: Ja no parlo de temps, ni de qui és millor i qui és pitjor, sinó de, mira...
0: Exacte. No, al final, la implicació i el repte personal d'anar venint és el que premiem. Al final, això m'agrada que treguis aquest tema també perquè... Clar, molta gent venia espantada els primers dies de dir, ostres, l'entrenador és el Pol, que és aquest que surt a córrer cada dia i que el veiem a totes hores amb la roba d'esport i tal. Què ens farà fer aquest boig? Al final, ho vaig explicar aquí quan vaig venir al Tu Jugues, al final ens adaptem a tothom. O sigui, no hi ha ningú que hagi hagut de plegar un entreno perquè és que m'estan matxacant. No, al final... Volem que la gent vingui, volem que la gent gaudeixi de córrer, que no el segon dia ja estigui fart de córrer i no es torni a posar unes bambes, i l'objectiu és això, vull dir, que tinguin tots els recursos i que realment gaudeixin fent això.
2: És competir per un mateix, no?
0: Exacte, la millora personal. Sí. I llavors a partir d'aquí que cadascú afronti el repte que vulgui afrontar a nivell de curses i tot. Exacte.
2: Molt bé. Doncs molt interessant i jo no descarto apuntar-m'hi.
0: Perfecte. Jo, mira, l'última vegada que vam estar aquí, l'Aleix va dir, jo vindré a provar, i és un dels que no falla cap setmana. Sí, o sigui que...
3: Tu t'hi dediques bastant professionalment, diguéssim, a curses, o com ho portes?
0: Jo vaig tenir uns anys de fer triatló semiprofessional, estava en un equip nacional, i sí. Llavors, en aquell moment, doncs, tenia una rutina d'entrenaments, un entrenador, tenia el nutricionista, tenia un entorn... que estava bastant obligat a complir, fins que el meu cap va dir prou, i llavors ho vaig deixar en sec. Vaig estar un any que vaig passar de tot, absolutament. Mm-hmm. Vaig recuperar tota la joventut que no havia tingut. I ara, a poc a poc, he tornat a gaudir molt de tots els entrenos, de les competicions. També, a poc he anat entrant.
3: Tornes a competir, diguéssim.
0: Sí, però ara competeixo per mi.
3: Ja, o sigui, sí. no ho portes tan en sèrio com ho havies portat, diguem.
0: Exacte. Intento portar-ho sèrio, perquè sóc així de tossut, que si ho faig ho he de fer molt bé, o intentar-ho fer-ho molt bé a nivell d'entrenaments.
2: Al final són molts anys, no?
0: D'aquesta exigència, doncs ara... Encara que vulguis sortir suau, em costa molt doncs fer-ho suau. Però sí, ara intento tornar-hi. Aquest cap de setmana vaig fer una de les meves primeres curses de molt alta muntanya. Va ser la Yes X Trail. Yes de Cerdanya, que sortíem d'allà del refugi del Cap de Rec. I amb 7 quilòmetres havíem de pujar fins a la Tossa de la Plana.
3: Tossa Plana de Lles.
0: Això mateix. Que em sembla que els andorrans li diuen diferent.
2: No. Pot ser.
0: Sí.
2: Possible.
0: Sí,
3: I per allà hi ha la Muga i...
0: Exacte. Sí. No, la Muga... la Muga, Maladeta... Sí. Vèiem tot això. Sí, m'han dit que es veia. Jo només mirava el terra. Sí, prou feines tenia amb anar seguint el de davant i no matar-me. Sí, però molt xula. Un terreny preciós.
2: El fet ara que comentaves que vas deixar-ho així de cop és perquè... l'exigència és tant i et sacrifiques tant que si arriba un punt que potser no t'hi has de dedicar, no val la pena, no? Potser, o com o t'has cremat.
0: Jo crec que va ser més el tema de cremar-me, també de que venia de molts anys que ho podia compatibilitzar molt bé amb els estudis, però llavors vaig fer el canvi a la vida laboral. I sí, el factor mental és clau en qualsevol esport. I en aquell moment el meu cap no volia sacrificar tot el que estava sacrificant per algú que a mi personalment no m'estava omplint ja.
2: Clar.
0: Sí. També va ser un moment en què l'equip ja tenia una base molt gran i potser vaig sentir que ja no se'm necessitava tant. Clar. I vaig aprofitar i vaig agafar la via d'escape i vaig...
2: Bueno, al final també la vida, no? També al final també tu canvies, et surten nous objectius, nou,
0: i tant.
2: Noves ganes de fer altres coses i...
0: Sí, sí, nous neguits, i tant. Sí,
2: molt bé.
0: Sí.
2: Doncs res, Pol, alguna cosa més a comentar que no haguem dit de l'escola de trail que siguin importants?
3: Hi ha algú dels que vas veient a l'entorn aquest que esteu ara que vegis que pugui destacar, per exemple, que pugui arribar doncs, a metes bastant més elevades?
0: Clar, això, jo al no veure els infants és difícil de dir. Clar, jo ja agafo els adults que al final van amb un rotllo molt més
3: de mantenir-se en forma.
0: Sí, de mantenir-se. I... Sí que hi ha un parell o tres doncs, que sí que tenen el neguit aquest de competir i sí que estan fent un canvi molt xulo. I clar, pels que he vist jo no. Sí que m'han comentat que sí que hi ha algun dels infants que sí que està fent un treball molt xulo i que ja venia de fer caminades molt, molt llargues. Ara no em sortirà el nom.
4: El Guim
0: Vinyes.
2: Ah, molt bé.
0: Que fa, em sembla que està fent tot el circuit aquest de caminades... No sé com es diu ben bé, aquestes caminades a 50 quilòmetres i tal, això, sí, sí, sí. I sí,
2: a punt de maneres, eh?
0: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, bueno, de fet va guanyar la 360, la categoria aquesta de caminants la va guanyar ell, és un nano de 10-12 anys, o sigui que aquest nano, ara que s'hi està posant a córrer, també té molt bon motor.
2: Molt bé.
0: Sí, sí.
2: I doncs res, Pol, ho hem de deixar aquí, que ara el Pep té de la seva secció del temps. Moltes gràcies per venir i
0: a vosaltres.
2: T'esperem ara el ressupost.
0: Jo us espero a la taula ja també. Moltes gràcies.
2: Gràcies. Bona nit.

0: Últims minuts del programa d'avui, que es dediquem, com sempre, a l'espai del temps. Què podem dir aquests dies? Que hi ha bastant tranquil·litat meteorològica, el cap de setmana ha estat tranquil, l'inici de setmana també, només amb algunes tempestes a la zona del Pirineu, i unes temperatures, jo crec que bastant normals per l'època de l'any. No hi ha grans calorades, tampoc no hi ha grans calorades a la vista, i es dorm molt bé, eh? Jo crec que a Gallifa, Joan, també es dorm bé, no? A Gallifa,
1: sí, sí.
0: Es dorm bé?
1: Estem... Avui hem fet 28 graus.
0: Avui ha fet més calor, avui ha fet més calor. Però jo crec que es pot suportar, de moment es pot suportar, sí. I ja haurem passat 10 dies del mes de juny. Uh-huh. Vull dir que està bé, que està bé, que està bé aquesta calor. I està sobretot bé això, que les nits es pugui descansar i es pugui dormir, perquè si no, després sí que el dia es fa molt i molt llarg. Anem pel futur. Què passarà, què passarà aquest futur? Tessa, digues, Tessa.
2: No, dic el que queda encara per la calor.
0: Ah, no, sí, que queden molts mesos, però si jo me'n recordo, és que la gent té poca memòria, però jo me'n recordo que l'any passat, just fa un any, per aquestes dates ja va començar una onada de calor, poder no tant d'hora, cap al 15 o 16 de juny, ja va fer moltíssima calor, que vam arribar a Sant Joan amb valors ja de 40 graus, esperem que aquest any no es repeteixi.
3: Diuen que hi ha el Niño aquest any, molt, sí, molt potent, això pot afectar-nos.
0: Jo, siguin articles que diuen que aquí l'afectació serà mínima. Però ja ho anirem veient, De moment el que està clar és que demà no ens afectarà el Niño. Demà sí que no ens afectarà el Niño, perquè baixaran les temperatures i de manera clara...
3: Ens afectarà el Papa, no el Niño.
0: Exacte, això sí que ens afectarà. El Papa ens afectarà bastant més que el Niño. I demà les temperatures baixaran. Atenció a les màximes. 23-24 graus. Baixaran bastant les màximes. Creixeran més nuvolades que avui. I pot haver més tempestes a la zona del Pirineu, que en principi no arribaran a Sant Feliu. Si arriben, arribaran 4 gotes. Molt poca cosa. Dimecres, el dia més inestable de la setmana. I els mapes ballen. No s'acaben de posar d'acord. Hi ha mapes que diuen que plourà al matí al migdia, 2-3 litres. Anirà fent matí i migdia, aquesta puja tan petita, tan fina, però anirà plovent. I hi ha mapes que diuen que no, que molts núvols i que no plourà. Veurem què acaba passant. Jo crec que hi haurà bastants núvols i que no plourà. Però mirem què passa. Atenció, dimecres la temperatura màxima és de 22-23 graus. Baixarà la temperatura bastant. I dijous aquesta inestabilitat se'n va... Hi haurà alguns núvols, però poca cosa. Les màximes molt contingudes encara, 23-24 graus, i les mínimes durant tota la setmana, 14-15 graus. Molta fresca de nit. Fins aquí l'espai del temps, fins aquí l'anem a la muntanya d'avui. Us esperem la setmana vinent. Gràcies a tothom, gràcies a l'estudi, gràcies Pol, gràcies Parés. La setmana que ve ens veiem. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Adéu. I a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Toni Colomer, Nothing Man.

Bona tarda, nens i nenes, amics i amigues de Planeta Rock. Aquí comença el programa més rock and rollià de les zones argianes moianeses. Aquí comença el programa que us porta a través de la història de la música rock de la mà de qui us parla, Toni Colomer, Nothingman, jo mateix. Saludem, com sempre fem, els oients de Sant Feliu de Codines que escolten la repetició del programa els dilluns a les 11 del vespre. Bé, diguem, el que portem d'any, més o menys, hem estat molt incisius amb el rock, amb bandes de rock, com evidentment els Beatles, com els Who, com els Kings, com els Stones, i últimament ens hem centrat més en el tema del folk, bàsicament perquè hem estat uns quants programes parlant de Bob Dylan. Avui parlarem d'una banda que va agafar la idiosincràsia del folk, les lletres pensades, les lletres d'un cert nivell literari, les lletres compromeses, i la va a passar pel sedàs del rock, pel sedàs especialment dels Beatles. Estic parlant d'una de les bandes més importants de la història del rock. Estic parlant dels nord-americans, The Byrds. The Byrds és una gran, gran, grandiosa banda. Una banda que va inventar el folk rock, diuen que també va inventar la psicodèlia i que també va inventar el country rock. En fi, una banda que per els, diguem, amb els seus 7 anys de vida, va aparir uns quants àlbums que han passat a la història per la seva qualitat i per la seva innovació total. Quan es parla de la transformació de la música popular durant la dècada dels 60, pocs grups tenen una importància tan gran com els Byrds. Tot i que sovint queden eclipsats, evidentment, per noms més coneguts, com els Beatles, els Stones o Bob Dylan, la seva aportació va ser fonamental per al desenvolupament, com us acabo de dir, del folk rock, del rock psicodèlic i, posteriorment, del country rock. La seva influència es va estendre molt més enllà dels èxits comercials que van obtenir. I el seu llegat continua sent visible en nombrosos artistes i grups de les dècades posteriors. No es pot entendre Tom Petty and the Heartbreakers sense els Byrds, no es pot entendre Rem sense els Byrds, i tantes i tantíssimes bandes, especialment americanes. Els Byrds van aparèixer en un moment de profuns canvis culturals als Estats Units. La joventut començava a qüestionar les estructures socials tradicionals. El moviment pels drets civils guanyava força i la música popular es convertia en una eina d'expressió artística i social cada vegada més sofisticada. En aquest context, la banda va aconseguir unir aquestes dues tradicions de les que es parlava, que en aquell moment semblaven que estaven com molt separades. Per un costat, el folk acústic nord-americà, per exemple, el que feia Dylan, i el rock elèctric britànic, impulsat, evidentment, pels Beatles. La història dels Byrds entre el 64 i el 68, que per mi és l'època més important d'ells, només 4 anyets, és també la història d'una constant evolució artística. En només 5 àlbums van passar de reinterpretar cançons de Bob Dylan amb guitarres elèctriques a experimentar amb estructures psicodèliques. Influències jazzístiques, ja veureu, hi ha coses com que mamen directament de John Coltrane, o sons electrònics i elements de música country. Aquesta capacitat de reinventar-se explica per què continuen sent considerats una de les bandes més innovadores de la seva generació. Per comprendre el naixement dels Byrds és necessari analitzar primer el context musical d'aquells primers anys 60, d'allà els que hem estat parlant aquí abastament a Planeta Rock. Era el moment, com ara que quan acabem de parlar de Dylan aquests dies, doncs era el moment en què la música folk vivia un període de gran popularitat als Estats Units, amb artistes com Joan Baez, com Pete Seeger i especialment com Bob Dylan, com hem parlat aquests dies. Aquests tres personatges i altres, però aquests potser els més importants, havien revitalitzat el gènere
que fins aleshores s'havia, diguem, considerat una mica minoritari. A diferència del rock and roll dels anys 50, el folk es caracteritzava per aquesta major preocupació pel contingut de les lletres. Exemple claríssim, Dylan. Les cançons parlaven de qüestions socials, polítiques, existencials. Molts joves universitaris, o sigui, hi ha joves amb un cert bagatge cultural, sentien identificats amb aquesta música, que representava una alternativa, diguem, més intel·lectual al pop comercial. Però hi ha tres figures principals importantíssimes que van sorgir o van formar els Byrds. Tres personatges únics, cada un d'ells. Jim McQueen, que després es va canviar el nom a Roger McGuinn, li direm Roger McGuinn per no liar-la, Jim Clark i David Crosby. Roger McGuinn, nascut amb el nom de James Joseph McQueen III, és a dir, Jim McQueen, formava part d'aquest ambient, ja era... Ell ja formava part una mica del folk aquest, de Baez, de Dylan, de Pete Seeger. Des de molt jove havia mostrat un gran interès per la música folk i havia treballat, de fet, com a músic professional acompanyant a diversos artistes. El seu domini de la guitarra i la seva curiositat musical el van convertir en una figura respectada dins dels cercles folk de Chicago i, posteriorment, de Nova York. Disculpeu. Jim Clark, per la seva banda, havia aconseguit certa notorietat com a membre dels New Christy Minstrels, una de les formacions folk més populars del moment. Clark destacava per la seva sensibilitat com a compositor i per una veu càlida i expressiva que aviat es convertiria en un dels trets distintius d'aquests primers Byrds. David Crosby, el gran David Crosby, procedia d'un entorn diferent. De fet, era fill d'una família acomodada de Califòrnia. Havia abandonat els estudis per dedicar-se plenament a la música. El seu interès per les harmonies vocals complexes i la seva personalitat forta el convertirien en una peça fonamental de la banda, però també en una font constant de conflictes, com ha sigut David Crosby tota la seva vida, sinó que li preguntin a Graham Nash, de Crosby, Stills, Nash i Young, posteriorment. Crosby venia d'una família acomodada. De fet, el seu pare era un prestigiós director de fotografia de Hollywood, havia fet. El seu pare era un director de fotografia que havia fet pel·lícules, que us diria jo, amb Gary Cooper, amb John Ford. A mi era un personatge, diguem, important. Així que Crosby venia, era el que venia d'una, diguem, d'una família més acomodada. Però el 1964, l'arribada dels Beatles als Estats Units va provocar una autèntica revolució cultural. Milions de joves van quedar fascinats per aquell no so procedent de la Gran Bretanya. Roger McGuinn va ser un dels músics que va quedar més impressionats i impactats pel grup de Liverpool. Després de veure la pel·lícula A Hard Day's Night, va començar a imaginar una fusió entre la riquesa lírica del folk nord-americà i aquesta energia elèctrica del rock britànic que acabava de veure en una pantalla. Aquest va ser el gran descobriment de Roger McGuinn. Va dir, m'agradaria fer cançons amb contingut, cançons compromeses, cançons amb lletres interessants, que és el que aportava el folk, però passar-ho pels sedars del rock and roll, i especialment del rock and roll britànic, i especialment dels Beatles. Aquesta idea va prendre forma quan va començar a actuar al club Troubadour de Los Angeles. Allà va coincidir primer amb Jim Clark i després amb David Crosby. La llegenda diu que, de fet, o sigui, Jim McGuinn, o Roger McGuinn, perdoneu, i David i Jim Clark, al conèixer-se, van començar a actuar una mica com a duo. I la llegenda diu que un dia Crosby els va veure actuar i va pujar a l'escenari passant de tot i es va fotre a cantar amb ells. El resultat era tan bo perquè Crosby té una facilitat per les harmonies vocals que van dir, bueno, pues escolta, a partir d'ara serem un trio. Els tres compartien gustos musicals similars i una admiració profunda per Bob Dylan i pels Beatles. Les seves primeres sessions conjuntes van demostrar immediatament una química especial, un so vocal absolutament al·lucinant, que per mi no repetiria,
o sigui, de grans combos vocals, de grans grups amb gran, on la part vocal és tan notòria i tan important, que us diré Beach Boys, Beatles, i després hi ha els Byrds, i més endavant, evidentment, Crosby, Stills i Nash. Simon and Garfunkel, si voleu, també una mica. Bé, hi ha els tres, aquests tres membres, McGuinn, Clark i Crosby. Inicialment es van donar a conèixer amb el nom de The Jet Set. Poc després es va incorporar el baixista Chris Hillman i el bateria Michael Clark. Hillman procedia del món del bluegrass, una experiència que més endavant seria molt important per a l'evolució musical del grup. Chris Hillman al principi no hi pintava massa res, de fet va entrar per tocar el baix, perquè Crosby es va negar a tocar el baix, i més endavant, quan ja Crosby i Clark no estarien a la banda, Chris Hillman va agafar un protagonisme força important, esdevenint un compositor prou bo. En canvi, Michael Clark tenia una experiència limitada com a músic, però posseïa una imatge física que recordava a la dels Beatles i especialment al Stone Brian Jones, i encaixava perfectament amb l'estètica de la banda. Semblar-se a Brian Jones, amb aquell pentinat ros que semblava un casco, en aquella època doncs era una cosa molt a favor per la banda, era una cosa que destacava i a que tothom agradava. A finals del 64, el grup ja havia desenvolupat una identitat pròpia. Les harmonies vocals de tres veus, les guitarres elèctriques brillants i les influències folk constituïen una combinació completament nova dins del panorama musical nord-americà. Un dels elements més característics, evidentment, dels Byrds va ser la guitarra Rickenbacker de 12 cordes utilitzada per Roger McGuinn. Aquest instrument produïa un so brillant, metàl·lic, jungle, que diuen en anglès, és com un so una mica brut, una mica metàl·lic, i bueno, aquest so es convertiria en una de les signatures sonores més reconeixibles de la dècada. Encara que George Harrison ja havia popularitzat aquest model amb els Beatles, McGuinn el va portar molt més lluny. De fet, aquest tipus de so ja el va utilitzar, i en vàrem parlar aquí a Planeta Rock, amb aquell tema que van fer els Searchers, que es deia Needles and Pens, i que va ser, diguem, el punt de partida pels Searchers de fer aquell so jungle de guitarres de 12 cordes. Needles and Pens.

Així doncs, la combinació entre aquest so de guitarra dels Searchers, que acabeu de sentir, que McGuinn va perfeccionar, i les harmonies vocals del grup van generar una textura sonora única. Les cançons semblaven flotar sobre una mena de camp acústic lluminós que contrastava amb els sons més agressius del rock tradicional. Aquest estil va influir posteriorment en centenars de músics. Durant les dècades següents, nombrosos grups intentarien reproduir aquell so cristal·lí que els Byrds havien convertit en una marca pròpia. Quan el productor Terry Melcher va escoltar el grup, va comprendre immediatament que tenia davant una proposta innovadora. Gràcies al seu suport, la banda va obtenir un contracte amb Columbia Records. Recordeu, Columbia Records era la companyia en la que estava Bob Dylan. Per tant, la primera aposta va ser una versió d'una cançó de Dylan que encara no estava publicada, sinó que només n'existia una maqueta. Aquest tema era Mr. Tambourine Man. La decisió era arriscada. Dylan era admirat pels aficionats al folk, però encara no era una figura de gran èxit comercial. A més, la seva versió original era llarga, com totes les cançons de Dylan, introspectiva i poc adequada per la ràdio. Els Byrds van agafar el tema i el van transformar completament. Van reduir la durada, gràcies a Déu, van simplificar l'estructura i van afegir harmonies vocals inspirades en els Beatles, of course. El resultat va ser extraordinari. De fet, van convidar a Dylan a les sessions de gravació i aquest, en escoltar la versió que n'havien fet els Byrds, va estar encantat. Per ell també era bo que les seves cançons fossin versionejades per grups de pop. La pela és la pela. Quan el senzill es va publicar l'abril de 1965, va arribar ràpidament al número 1 tant als Estats Units com al Regne Unit. Al·lucinant, el primer single de la banda arriba al número 1 als dos costats de l'Atlàntic. De sobte, un grup pràcticament desconegut es convertia en una sensació internacional.

aquesta Rickenbacker de 12 cordes de Roger McGuinn, marcant absolutament l'essència del tema. un gran single, un gran tema. És que els vers són molt bons. L'èxit va tenir conseqüències profundes. D'una banda, va demostrar que les cançons de Dylan podien arribar a un públic massiu, no només al públic intel·lectualoide del folk. De l'altra, va establir oficialment el folk rock com un nou moviment musical. Així doncs, després de gravar el single Mr. Tambourine Man, els Byrds van gravar el seu primer disc, que també es va dir Mr. Tambourine Man. Publicat el juny de 1965, el primer disc dels Byrds va confirmar que l'èxit del senzill no havia estat una casualitat. L'àlbum combinava versions de Bob Dylan, de fet n'hi ha quatre, crec, i amb composicions originals majoritàriament de Gene Clark. Aquesta combinació permetia al grup mostrar simultàniament les seves influències i la seva personalitat artística. Cançons com I Feel a Whole Lot Better revelaven el talent extraordinari de Clark com a compositor, la seva capacitat per escriure melodies memorables i lletres emocionalment complexes. El situava entre els millors autors de la seva generació. A mi, Gene Clark és un compositor que m'encanta. I, bueno, més tard us en parlarem. Sentim una de les seves primeres composicions que va estar inclosa dintre d'aquest primer disc, Mr. Tambourine Man, i el tema es diu Feel a Whole Lot Better.

Feel a Whole Lot Better, aquest tema de Gene Clark, del primer disco dels Byrds. A mi és una cançó que m'encanta, és pur pop, tot i que és folk rock, però és una cançó brutal, amb un sentit de la melodia bestial. De fet, la crítica va reaccionar amb entusiasme. Molts periodistes van descriure els Byrds com la resposta nord-americana als Beatles, encara que aquesta comparació resultava simplista. En realitat, el grup estava creant un llenguatge musical propi que combinava elements de diverses tradicions. Com ja us dic, per mi els Byrds, el més interessant és, a part d'escriure molt bones cançons, és aquest so nou. És aquesta, la guitarra de Roger McGuinn, aquesta Rickenbacker de 12 cordes, sempre per sobre, marcant una mena de riff constant i unes harmonies de tres veus brutals, molt vitalianes. De fet, no us ho he explicat abans, però els Byrds, que van començar, com us he dit, com a Jet Sets, després van canviar el nom a Beefeaters, que semblava més anglès. I al final es van posar Byrds, o sigui, ocells, però en vez de la I llatina, i van posar una I grega. I això per què? Doncs que, bueno, eren tan fans dels Beatles que, com els Beatles, que en veritat era Beatle escarbat, és amb dues Es, no amb una A, doncs ells van dir, bueno, doncs ja que els Beatles s'han canviat el nom, en vez de Beatles, són Beatles, nosaltres, en vez de Byrds amb I llatina, posarem una I grega. Aquesta era el grau d'adoració que tenien pel grup de Liverpool. Doncs bé, l'àlbum, aquest primer àlbum dels Byrds, també va contribuir a modificar la percepció del folk dins de la indústria musical. Fins aquell moment, molts executius consideraven que es tractava d'un gènere limitat a un públic reduït, un públic més aviat jove, universitari i amb certa cultura, intel·lectualoide, en fi. Els Byrds van demostrar que podia competir comercialment amb qualsevol altra forma de música popular. Us poso un tema més d'aquest primer disc, que és una versió del tema de Dylan, All I Really Wanna Do. Sempre és un plaer escoltar els Byrds.

0: Estàs escoltant Planeta Rock. Amb Toni Colomer, Nothing Man.
1: Bé, després de l'èxit espectacular de Mr. Tambourine Man, els Byrds es van trobar davant d'un repte habitual en la indústria musical: demostrar que no eren un fenomen passatger. Durant l'estiu i la tardor de 1965, la banda va actuar intensament per tots els Estats Units i va començar a treballar en el seu segon disc. La pressió era considerable. Columbia Records esperava un nou èxit comercial i el públic volia comprovar si el grup era capaç de mantenir el nivell del seu àlbum de debut. La peça escollida com a primer senzill del seu segon àlbum va ser el tema Turn, Turn, Turn. La cançó tenia una història singular. La seva lletra procedia gairebé íntegrament del llibre dels Eclesiastes de la Bíblia, adaptada pel cantautor folk Pete Seeger. Hem parlat de Pete Seeger en aquests últims programes que hem dedicat a Bob Dylan. Roger McGuinn va crear un arranjament modern que convertia aquell text antic en una composició plenament contemporània. La cançó transmetia una idea universal. Cada cosa té el seu moment. Hi ha un temps per néixer, un temps per morir, un temps per construir i un temps per destruir, un temps per plorar i un temps per riure. En una època marcada per tensions socials, conflictes racials i la creixent implicació dels Estats Units a la guerra del Vietnam, aquest missatge va connectar profundament amb el públic. La naturalesa d'aquesta cançó la va convertir en un autèntic himne durant les protestes de la gent jove dels Estats Units durant la guerra del Vietnam. Va ser el gran himne contra la guerra del Vietnam, potser després de A Fortunate Song de Creedence Clearwater Revival. Escoltem aquest grandiós, grandiós tema que és Turn, Turn, Turn.

Quina gran cançó. Quina gran cançó. És que els Birds són molt, molt bons. En fi, quan es va publicar com a senzill, turn, va assolir un altre cop el número 1 de les llistes nord-americanes. Els Birds demostraven que el seu primer èxit no havia estat fruit de la casualitat. L'àlbum complet, Turn, aparegut al desembre de 1965, mostrava una banda més madura, tot i que encara mantenia les seves arrels folk. Les composicions començaven a presentar una major sofisticació musical. Gene Clark continuava exercint un paper central com a compositor principal. Temes com Set You Free This Time revelaven una sensibilitat melòdica extraordinària i una capacitat creixent per expressar emocions complexes.

La crítica va rebre positivament el disc, encara que alguns observadors van assenyalar una certa dependència de les versions. Malgrat això, el grup havia consolidat una identitat artística pròpia. Ja no era simplement una banda influenciada pels Beatles. Era una de les formacions més importants de la música nord-americana. Durant els primers anys dels Byrds, evidentment, Gene Clark va ser probablement el membre més talentós pel que fa a la composició. Tot i que Roger McGuinn es convertiria en la cara visible del grup i David Crosby en una figura mediàtica destacada. Clark era l'autor de moltes de les millors cançons de la banda. Les seves composicions es caracteritzaven per una barreja d'introspecció emocional i sofisticació melòdica. A diferència d'altres autors de l'època que sovint buscaven missatges socials explícits, Clark explorava sentiments personals, explorava dubtes, relacions amoroses, conflictes interns. No obstant això, el seu èxit va generar tensions dintre el grup. Com que els drets d'autor es distribuïen segons qui escrivia les cançons, Clark guanyava més diners que la resta dels membres. Aquesta situació va provocar ressentiments cada vegada més evidents. A més, Gene Clark patia una por intensa a volar. Odiava els avions i odiava volar. En una època en què les gires internacionals es feien principalment per via aèria, aquest problema representava una dificultat considerable. Els viatges es convertien en una font constant d'ansietat pel pobre Gene Clark. A mesura que la popularitat dels Byrds augmentava, també ho feien les exigències professionals. Clark començava a sentir-se aclaparat per la fama, per les gires i les tensions.

de canvi profund en la cultura juvenil. Els artistes de rock començaven a veure's a si mateixos, no només com a entertainers, com a entretenidors, sinó com a creadors, sinó com a artistes. Els àlbums adquirien una importància comparable amb els senzills i l'estudi de gravació es convertia en un instrument creatiu. Aquest llegat, evidentment, com ja hem repassat aquí a Planeta Rock, es deu, bàsicament, als Beatles, els pioners de tot això. Els Beatles avançaven cap a territoris experimentals. Dylan electrificava definitivament el seu so, com vam veure la setmana passada, i a Califòrnia emergia una escena psicodèlica que combinava música, art visual, espiritualitat oriental i noves formes d'expressió. Els Byrds es trobaven perfectament situats per participar en aquesta transformació. Sense Gene Clark, Roger McGuinn i David Crosby van assumir un paper més important en la direcció artística del grup. Ara Clark ja no hi era, i McGuinn i Crosby van dir, bueno, ara és el nostre moment, anem a portar el grup per on nosaltres creiem. El resultat seria el disc més arriscat que havien enregistrat fins aquell moment, Fifth Dimension, que està considerat l'inici de la psicodèlia. A veure, és discutible si és el primer àlbum psicodèlic de la història. Hi hauria molt a dir. Aquell any, el 66, els Beatles ja havien llançat Revolver, el disc on hi ha el tema Tomorrow Never Knows, que vam parlar aquí abastament, el considerat, almenys per mi i per molta gent, el primer tema psicodèlic de la història. Bé, però com a àlbum, potser sí que el Fifth Dimension dels Byrds és el primer àlbum completament psicodèlic de la història. Publicat el juliol de 1966, Fifth Dimension representava una ruptura significativa respecte als treballs anteriors. Tot i que encara contenia elements folk, el disc explorava nous territoris sonors, inspirats pel jazz modern, en la música índia i les primeres manifestacions de rock psicodèlic. La peça més emblemàtica era 8 Miles High. Aquesta composició ha estat considerada sovint una de les primeres cançons psicodèliques de la història del rock. Musicalment, la influència del saxofonista de jazz John Coltrane és evident. Roger McGuinn va intentar reproduir amb la seva guitarra alguns dels patrons improvisatoris de Coltrane que Coltrane utilitzava en els seus solos. El resultat era una sonoritat radicalment diferent de qualsevol cosa que el grup hagués enregistrat anteriorment. I jo diria més, com qualsevol cosa que s'hagués sentit mai dintre d'una banda de rock. La lletra, escrita principalment per McGuinn, Clark i Crosby, tot i que Clark ja no hi era, va col·laborar amb la lletra, descrivia experiències de viatge i desplaçament. No obstant això, moltes emissores de ràdio van interpretar que la cançó era una referència al consum de drogues i van decidir no emetre-la. Aquesta censura va limitar el seu rendiment comercial. Malgrat això, 8 Miles High es convertiria amb el temps en una de les cançons més influents de la dècada i en un dels grans temes de la història del rock. Prohibiu alguna cosa perquè tingui el doble d'èxit. Escolteu aquesta introducció, McGuinn intentant reproduir solos de John Coltrane.

8 Miles High, tot un manifest psicodèlic. Altres temes del disc, com Fight Dimension, el que portava el títol del disc, o I See You, o What's Happening, mostraven una banda disposada a experimentar amb estructures complexes i lletres filosòfiques. La recepció inicial va ser desigual. Alguns crítics van elogiar l'ambició artística del grup, mentre que altres trobaven que s'allunyava excessivament de les seves arrels folk. Amb el pas dels anys, però, Fifth Dimension ha estat reivindicat com una obra mestra, una obra pionera de la música psicodèlica. És un disc bastant al·lucinant, però hi ha temes increïbles, com per exemple aquest Mr. Spaceman. Música.

Mr. Spaceman, aquest gran tema inclòs també en el Five Dimension. És un disc que val molt la pena. De fet, els tres primers LPs, els tres primers àlbums dels Byrds, per mi són tres obres mestres. Tot i que hi ha algun tema que, bueno, no està al nivell dels altres, però aquest sol, aquestes harmonies de veus, aquesta guitarra de McGuinn fent sempre els seus riffs quasi imperceptibles, que floten per sobre de les harmonies de la veu, les grans melodies creades per Gene Clark. I mean, és una banda absolutament brutal, molt beatleiana, o sigui, en un sentit de la melodia molt Beatle. És una gran, gran, gran banda. De fet, tenia pensat a començar... Bueno, jo us parlaré dels Byrds fins a un parell de discos més endavant, hem fet els tres primers. Serà segurament el següent programa i ja acabarem amb els Byrds, però crec que és una banda que val molt la pena analitzar. Per tant, el que ens queda de programa, que ens queden bàsicament uns 6 minutets, posaré temes d'aquests primers discs. Per exemple, del Mr. Tambourine Man, el primer gran disc dels Byrds, vaig a posar ara una altra versió de Dylan, que és The Bells of Rimini.

Bé, s'acaba el temps, com sempre. Hem estat avui analitzant una mica els Byrds, els seus tres primers discs. La setmana que ve analitzarem els dos següents, que és ja fins l'any 68, aproximadament, que per mi és la gran etapa dels Byrds. Ja us deixo fins la setmana vinent. Com sempre dic, mori el reggaeton, els DJs no som músics, sigueu tan dolents com pugueu. I fins la setmana que ve us deixo ara amb un tema del Five Dimension que m'encanta, que es diu I See You. Adéu. S'ha disparat quan ha volgut. Adéu.

Bé, veig que la màquina, com sempre, falla. A posar un tema que es diu What's Happening. Falten dos minutets. Esperem que ara sí que funcioni. Vinga, fins la setmana que ve.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vez predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: man.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

comencen parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.